0: Ron.
1: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
2: I de la sang del drac en sortí un roser.
3: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
4: De bon grat, accepto el vostre present.
5: Ei, Àlex.
6: Ei, Anna, com estàs?
5: Bé, i tu?
6: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
5: I tant que sí.
6: Saps quin és?
5: Suposo que la rosa?
6: Efectivament, la rosa.
1: Museu particular.
6: Saps que existeixen en l'actualitat, eh? Més de 150 espècies de roses i milers de variants.
5: Uau.
6: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història, no? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX, a Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
5: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
6: Sí, quan comences a declinar, no? És del primer que, no?, que t'encarreguen.
5: Sí.
6: Però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec, primer.
5: Vale.
6: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec. I ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
5: Explica-m'ho.
6: Cloris era la deessa de les flors. O sigui, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
5: Amaro, que bonic, sisplau. M'encanta.
6: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor. Que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus no? a salt, no? Mm-hmm. Que els tingués doncs, ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. O gràcies a aquesta, no, aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa en una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir sub rosa, vol dir això, sota secret.
5: Uau.
6: Quan una deliberació és sub rosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i demés, penjaven roses del sostre per tal de que tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta més.
5: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
6: Una miqueta de discreció, no?
5: Sí.
6: Però bé, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no? Per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
5: Que no faltin les roses.
6: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor... acaba després, doncs entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui, s'estan creant constantment noves varietats de rosa, i en aquest cas, qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt, molt, molt gran, al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Si has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
5: El Joaquim Fènix.
6: Que no és ben bé, eh? No, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs, no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmaçon, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món, de cada varietat que existia en el món. Ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega amb un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? de totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
5: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
6: Ah,
5: i avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
6: Havien de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Mm-hmm. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que és caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments no, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent

0: Dan, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
1: Ho podríem parlar.
0: Podem fer ja aquest dia festiu? Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
1: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
0: Home, com a esperit català, no, perquè som més treballadors
1: quantes,
0: que jo que sé, però...
1: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
0: 800?
1: De...
0: 400?
1: Perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses? Quin...
0: Una.
1: Bueno, doncs prou, encara una, sí, però sí, n'hi ha moltes una. Que no. Sí. És, jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
0: Què dius ara?
1: Venent roses i això.
0: Fa 4 dies.
1: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneien roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fem cap a Barcelona perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
0: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947, i ell va treballar molt sobre la figura de Bach, i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh.
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn.
0: Oh.
1: Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: A mi em sembla interessant aquesta
1: pel·lícula. Veritat? Gràcies, jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn, sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè, si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, bueno, és una cosa molt bèstia. I una cosa interessant del nom de la rosa, bé, ja sabeu que El nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement, i en

0: En aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
1: No, no, no, realment no. Te vas fer la pel·lícula o la novel·la esperant-les i no.
0: No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
1: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
0: Exacte. Eh?
1: Aquesta discreció.
0: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Bueno, sinó...
1: I algunes al cap de dos dies, eh?
0: També, cert. Tot és verit. Tot, sí, tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li una aspirina i aquestes
1: sí, ja,
0: coses.
1: Però...
0: Jo crec que ho acaba de matar, això. Però bueno. En qualsevol cas, el nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig. Perquè una mica freudià, això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites. Però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
1: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
0: Isabel Besora?
1: Aquesta sí.
0: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
1: Sí, l'any exacte no del sé, però més o menys la cronologia...
0: Em moc bé per aquí. A finals del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar. Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien... Vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
1: Doncs jo diria que era un petó.
0: Un petó
1: a la galta.
0: I què va quedar marcat?
1: Que després es va convertir en una rosa.
0: Correcte. Li va deixar, que també vaia faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
1: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, o era així més tatuatge. Això
0: no ho sabem.
1: No es diu.
0: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem a la Isabel, va acabar esdevenint no ell el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts si et ve de gust, és el ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena i que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
1: Efectivament, el centre de lectura.
0: Exacte, tota la ciutat, no?, diguéssim, només el centre de lectura o més espais?
1: Sí, el centre de lectura és com l'epicentre.
0: Però pots veure'n per tot Reus.
1: Però el Teatre Bertina n'hi ha molts. Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi, és el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés, i és com això, com una fira... de novetats, també.
0: Recomanem, sí, sí, no?, a mans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no?, les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig, les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar, y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, sí, sí, està claríssim.
0: Mecano, té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes alguna cosa, normalment si és algú que està viu, sangra. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que és, ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va en sortir i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va, escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. La oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum, preciosa. És difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop. No vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta que va ser tan icònica que és difícil trobar algú que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
1: Transcendeix.
0: Tant cantada com la Maya com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, Roses, aquesta cançó, no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Feliç dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Doncs aquesta setmana, s'ha escapat el lloro, entrem en el capítol 9 i l'hem titulat Operació Peix al Cova.
1: Ai, ai, Verge del Remei, la veterinària es va equivocar, o no? Genaro, mira, saps què penso? No serà que aquell dia al camp amb aquell aguilot fent el vol de les papallones i...
2: No ho diguis, Pilo, que això sí que seria un bon pessebre. Només es faltaria que es nasqués un aguiló en lloc d'un lloret de cua vermella. Això sí que no.

Doncs de tot això, res de res. Un somni com qualsevol. És una altra nit atrafegada, oi? Avui una història nova, situacions marineres a la vista.

0: El sol entra per la finestra de la cuina. La Filó ja té les motxilles a punt. El Genaro acaba el cafè en llet, mentre el lloro Quico crida des del seu pedestal.
1: Filó, has vist el temps? La mar sembla un mirall. Avui les onades ens vindran a buscar elles a nosaltres.
2: Menys poesia i més moure el cul, Genaro. La barca no es mourà sola i els estris de pesca deuen estar criant teranyines al garatge.
3: A pescar! A pescar!
0: Se sent un soroll metàl·lic d'una persiana del garatge que s'aixeca amb dificultat. Grec-grec-crac. Està ple de caixes, bicicletes velles i una barca auxiliar inflable. Les canyes estan al fons de tot, darrere d'una muntanya de trastos.
2: Una mica de pols. Verge Santa, Genaro. Això és un garatge? És el triatge de les Bermudes. Aquí dins hi ha coses que no veien la llum des de les Olimpiades del 92.
1: Dona, no exageris. És l'ordre del caos. Jo ho tinc tot controlat mentalment. Les canyes estan just allà, sota aquella muntanya de pneumàtics. I la caixa de les decoracions de Nadal.
2: Pols i teranyines. Zafarrancho de combate.
3: Brr, brr, brr. Pols i teranyines. Zafarrancho de combate. A l'abordaje, capitán.
2: Capitana, dius? Més aviat sóc l'equip de salvament. Vinga, Genaro. Agafa aquest extrem de la xarxa. No l'altre. Compta amb els hams, que estan penjant com si fossin estalactites.
1: Mira, ja la tinc. Ai, caram, Filó, no tiris tan fort que m'has enganxat el jersei de llana amb una portera de calamar.
2: Si no haguessis deixat les mostres de pesca... Si no les haguessis deixat fora de la capsa, ara no aniries pescant tu mateix. Quico, agafa el bec de la bobina de fil, que t'enredaràs i semblaràs un pollastre last abans d'hora.
3: Pollastre, tu! Genaro, és un lluç de pollastre! Riu-te'n del pop, que el Genaro té 8 mans i totes esquerres.
1: Calla, lloro, lloro de mal auguer. Mira, Filó, ja les veig. Les canyes del carboni estan intactes.
2: A veure, porta cap aquí. Mare meva, Genaro, si estan plenes de greix de la bicicleta. Però... què hi feien les canyes al costat de la cadena de la bici?
1: És una capa protectora, Filó. Tecnologia punta casolana contra la corrosió marina.
2: Vaja, tecnologia punta. Vinga, agafa el salabre i la nevereta de suro. I, sobretot, comprova que dins la nevera no hi hagi res viu de l'estiu passat, que no vull sorpreses a la barca.
3: A veure, buida, panxa plena. A fer miques les onades. Filó, mana. Genaro, calla.
1: Va, Quico, puja a l'espatlla i deixa de manar. Que al final la Filó ens deixarà tots dos tancats aquí dins i se n'anirà a pescar sola amb la ràdio.

0: El so rítmic del motor fora borda, fustejant l'aigua, xop, xop, xop, xop, s'atura de cop. Se sent un xipolleig suau de les onades contra el buc de la fusta.
1: Oh, Filo, escolta això. El silenci. Això és vida. Aquí no hi ha garatges, ni pols, ni factures. Només nosaltres i les orades que ens estan esperant aquí sota. Veiem Filo com enfiles l'am. Sempre has tingut molta traça.
2: Escolta, Genaro, menys filosofia i més punteria. Com m'hagis portat a sobre d'un camp d'algues, com l'any passat, et faré saltar per la barca per veure si n'hi han.
3: Silenci, vaixell, que es desperta les sirenes. Brrr! Genaro, no moguis els peus, que fan trontollar el menjador. Brrr.
1: Escolta, el lloro ara vol fer de radar submarí. Filo, ja s'ha llançat. Mira que el plom ha de tocar el fons, eh? No el deixis a mitges aigües, que només agafaràs un refredat.
2: Ja ho sé, home, ja ho sé. Ai, quina tos que tens, veus, la fredor del mar. Ja t'has escostipat una miqueta. Deixa de donar ordres, que sembles el capità Pescanova. Ai, se sent un soroll. Ja està. Ah. Ara a pescar. I el Quico, què li passa? Fa estona que no diu res? Quico, calla, que m'espantaràs fins i tot les meduses.
1: Espera, Filo, la teva puntera s'ha mogut. Ha fet un cloc, cloc, que no era de l'onada.
2: Sí, tensaré el fil. Sí, sí, alguna cosa hi ha. És pesat, Genaro. Ai, que serà una orada de 3 quilos. Prepara el salabre, corre!
1: Ostres, que fot aquesta nevera aquí, al mig, fora. Ja vaig, ja vaig. No la perdis. Estira en suavitat. No li donis estrabades, que se t'esclavarà.
3: Tira, Filó. Tira, codius. El sou del mes. Mòbica a la vista. Juli.
0: Fent un esforç visible, se sent un cruix de la canya.
2: Uix, pesa com un mort. Ja surt, ja surt. Mira, Genaro. Però què és això?
1: Això, Filó, això és una xancleta del número 42. Una esquerrana, que concretament.

0: vull un peix amb escates, no amb sola de goma.
1: Saps què, Filó? Encara que no haguem pescat res més que brossa, aquest sol i en aquestes rialles no ens els traurà ningú.
0: Tens raó, Genaro. Passa'm un tros d'entrepà, que amb la lluita contra la xancleta m'ha agafat una gana de llop.
2: Ja de retorn al port i una magnífica posta de sol, el Genaro, amb la mala palanca del motor i el so del motor de la xalupa que ronca rítmicament cap a casa. El cel ja està que de color taronja i lila.
1: Mira quin cel, Filo. Sembla que l'hagin pintat amb un pinzell d'or. Ja podem dir que hem aprofitat el dia radiant, oi?
0: I tant, Genaro. No portem ni una orada, però portem la cara vermella del sol i la panxa plena de riure i la xancleta aquella. Encara hi penso i em pixo de riure. I guaita, el Quico com balla. Quico, te son. Massa aigua. Massa sal. Vull el meu pal de fusta.
1: Ja hi som, Quico. Mira allà, hi ha el far. Ja veig els llums del port. Filó, prepara la corda de proa, que avui amarrarem a la primera com els mariners de veritat.
0: Sempre tan optimista.
2: Se sent un soroll de la barca fregant el preneumàtic del moll. Fric, fric, fric, fric, fric.
0: Ai, que som-hi. Lligat i ben lligat. Baixa el Quico, que ja camina tort de tant de balanceig. Terra ferma! Cama de fusta! Visca el Filó! Que no s'ha marejat!
2: El Genaro carregant la nevera buida i les canyes.
1: Escolta, Filó, m'estava fixant en el garatge abans de sortir. Si demà tornem, podríem organitzar les caixes de les eines per colors. Què et sembla?
0: Escolta, Genaro, no et passis d'entusiasta. El garatge ja l'hem reconduït prou per avui. Ara el que toca és anar a la terrassa del port, demanar una ració de calamars, que aquests sí que estaran pescats. I celebra que som la millor tripulació de la costa. Calamars! Brrr! Calamars! Però el Quico! Genaro, paga! Filo! Mana! A sopar, gansos! A sopar!
2: El so de la barca del cotxe tancant-se, el motor que s'allunya i la música que puja de volum fins a fondre's en un acord final i suau.

0: Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Consentiment. Aprovació conscient i lliure que dona una persona a participar en una pràctica sexual, d'acord amb les seves pròpies normes i preferències. A més, aquest consentiment no es pot pressuposar ni deduir del seu comportament previ i la persona que el dona el pot revocar en qualsevol moment. Es fonamenta, doncs, en la llibertat sexual de cada persona.
2: És increïble que a aquestes alçades del partit encara estiguem obrint debat sobre el consentiment que cal per qualsevol mostra d'afecte, i no parlem ja de sexe, sinó d'abraçades i petons. En fi, avui parlem d'aquesta definició per endinsar-nos en la terminologia del consentiment sexual del Termcat, que coordina la Sandra Cuadrado.
3: El terme consentiment és un derivat de la forma verbal consentir, que alhora prové del llatí consentire, i es documenta per primera vegada en català en un text de Ramon Llull al segle XIV. El consentiment, d'acord amb el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, en l'excepció de dret, que és la que ens interessa en aquest àmbit terminològic, és un acord deliberat, conscient i lliure de la voluntat respecte a un acte extern, propi o estrany. El consentiment sexual no és cap decisió política, no és una invenció, és una qüestió de drets fonamentals, i que el conveni d'Estambul, el conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones, ja va adoptar el 2011. Aquí simplement ha coincidit que es va establir una llei, coneguda com la llei del només sí és sí, però que el terme del consentiment ve de lluny.
2: Drets humans, Istanbul. Aprofundim sobre això, Sandra. Què diu aquest conveni del Consell d'Europa?
3: Segons aquest conveni, segons el conveni d'Istanbul, el consentiment s'ha de donar voluntàriament com a resultat de la capacitat de decidir de la persona en el context de les circumstàncies que l'envolten. Es tracta simplement d'assolir una pràctica sexual segura i lliure que ha de ser acordada i consentida i que pots canviar d'opinió en qualsevol moment, i que no es pot deduir de cap comportament previ. Simplement és una cosa tan bàsica com quan vas a sopar amb una altra persona, doncs també et pots posar d'acord, no?, en el que demanes o en el que deixes de demanar. Un dia et pot fer més gràcia una cosa i pels motius que siguin, doncs aquell dia doncs no et ve de gust de postres doncs un gelat de llimona. Aquell dia el voldràs de xocolata, encara que no te l'hagis pres mai. Perquè doncs, en el consentiment és el mateix, o sigui, no podem deduir cap pràctica per un comportament previ. Una altra cosa és que sembla que hi ha persones que això d'haver de comptar sempre amb l'acord de l'altre els aclapara una mica i no estan acostumats a que una pràctica sexual hagi d'estar sempre desitjada i consensuada. Però això és un problema, no?, que tenim com a societat, i que això, evidentment, doncs, no té raó de ser. Com dèiem abans, no?, que el tema del consentiment és un tema intocable que posa l'atenció de les dones en el centre i que no canviarà per el més que hi hagi canvis de partits polítics. És una qüestió de drets fonamentals, de drets humans.
2: Per tant, com en qualsevol àmbit, és important, de fet clau, tenir termes per anomenar les coses. Tenim la paraula consentiment des de temps de Ramon Llull, però i la resta del vocabulari? L'assetjament sexual, per exemple.
3: El terme assetjament sexual, en anglès sexual harassment, es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe al MIT, a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, i es fa servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un altre context similar, en aquest cas a la Universitat de Cornell l'any 1975. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. O sigui que realment no fa tant que trobem termes per designar i per codificar les violències masclistes que s'exerceixen contra les dones. Llavors, una mica, en aquest diccionari, en la terminologia del consentiment, els que ens vam proposar és descriure tots aquells termes que siguin necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual. Un petó, per exemple, sense consentiment, és violència sexual. No és fàcil identificar què t'ha passat, no? Quin tipus de violència has viscut, perquè de vegades no és una violència explícita, no?, com el que ens podem imaginar, no?, una violència que deixa un senyal físic, ni molt menys. I només quan trobem un nom que les designi, podem identificar, a través de la definició, que allò que t'ha passat és una forma de violència masclista i que t'ha passat estrictament per una cosa, i és perquè ets dona. Escolteu amb atenció
2: aquest crit que ressona... I deies que no parlem només de violència física, oi? Quantes violències hi ha?
4: Hi ha violència digital, violència sexual, violència psicològica, violència institucional, violència econòmica, violència vicària... Per exemple, un tipus de violència digital que malauradament és molt conegut és el sexpreading. Consisteix a compartir fotos íntimes sense consentiment. En català, d'aquest tipus de difusió se'n diu pornodifusió no consentida. En aquest cas hem buscat una alternativa catalana al terme anglès. En la pornodifusió no consentida, els continguts poden haver estat enregistrats prèviament amb el consentiment de la víctima. En aquest cas estaríem parlant de sexting. I en aquest cas, per exemple, en lloc de buscar una alternativa catalana, s'ha optat per mantenir la forma anglesa, però amb accent a la E, adaptat a la fonètica catalana. També pot ser que aquesta difusió de continguts s'hagi produït sense el consentiment. I qui els difon, aquests continguts, pot ser la mateixa persona que els han registrat o bé una tercera persona.
2: Algun altre exemple?
4: Pel que fa, per exemple, a la violència psicològica, un dels termes que també hem codificat en el diccionari és un terme que s'anomena la llum de gas, el gaslighting. A casa nostra, una de les principals divulgadores d'aquesta forma ha estat l'advocada Carla Vall, que ens va ajudar a codificar també la definició del terme i ens va ajudar a fer difusió de la proposta catalana com a alternativa a aquest manlleu, a la forma anglesa gaslighting. Aquest maltractament psicològic consisteix en manipular una persona mitjançant la negació persistent, la contradicció o la mentida, amb el propòsit de provocar-li confusió i fer que es qüestioni la seva memòria, la seva percepció i la seva salut mental. El terme gaslighting té l'origen en l'obra de teatre Gaslight del dramaturg Patrick Hamilton, de l'any 1938, i també en les adaptacions cinematogràfiques posteriors, en les quals un marit convenç lentament la seva dona que està boja, modificant la intensitat dels llums que funcionen amb gas i negant que l'ambient s'enfosqueixi. I per punxar-los els collons.
3: Recordar una cita que fa la Rebecca Solnit en el seu llibre Records de la meva inexistència. La mort d'una dona bonica és sense cap mena dubte el tema més poètic del món, va dir Edgar Allan Poe, que no es devia plantejar la qüestió des del punt de vista de les dones que prefereixen viure. D'aquest supòsit romàntic, que simplement és l'embolcall d'un pur relat de terror, almenys pel 50% de la població, han passat 2 segles. I aquesta mena de discurs, pretesament esteticista, que posiciona les dones en l'escenari de les víctimes, és encara, malauradament, vigent. Per això era necessari canviar aquest paradigma de la cultura de la violació a la cultura del consentiment, que posés el paper i la veu de les dones al centre.
0: La pregunta Termcat.
2: Abans de marxar, com sempre, li plantegem aquesta pregunta al Jordi Bové, que és el director del Termcat. Avui, Jordi, m'agradaria saber si hi ha paraules de les que fixeu vosaltres que acaben al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i si és el cas, com ho fan?
5: El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans és un diccionari de la llengua general i nosaltres treballem terminologia. No tota la terminologia ha d'acabar en un diccionari de la llengua general. De fet, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans té bastanta terminologia, més que altres diccionaris en altres idiomes. Per tant, el primer pas és que a vegades aquesta terminologia no arribarà mai ni té... no hi ha motiu perquè hi arribi, en el diccionari de la llengua general. En cas que sigui un terme que dius, mira, es va sentir en els mitjans de comunicació, pel motiu que sigui, es va fent més general, llavors sí que és susceptible d'entrar en el diccionari normatiu. Tota la nostra producció ells la tenen present, sobretot allò que normalitzem, allò que passa pel Consell Supervisor, i en principi el que seria la Comissió de Lexicografia i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans decideixen doncs, quina terminologia ha d'entrar i, en principi, ells seguiran el que hem dit nosaltres, tot i que, per motius diferents, podria ser que arribessin a modificar la nostra decisió. Això és possible, però no és gaire habitual. Hi hauria aquest procés que farien, de fet, des de l'Institut d'Estudis Catalans.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Paraules Habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Corre. Avançar sobre una superfície sòlida per mitjà de moviments i recolzaments repetits de cames, de manera que a cada pas hi hagi un moment en què cap dels dos peus estigui en contacte amb el terra.
2: Corre, hem anat a córrer tota la vida, però ara queda més bé dir que fem running o som runners, com si féssim res diferent. Avui fem una cursa contra els anglicismes que no són necessaris amb el Xavier Fargas, del Termcat. Preparats? Llestos?
6: En lloc de córrer, hem de fer running, que després veu que això del running doncs és més espectacular. També es pot explicar una mica, eh? Els parlants no fem les coses perquè sí. I és veritat que molts esports s'expliquen o es diuen amb la locució fer el que sigui. Fas bàsquet, fas futbol, no futboleges, no basqueges. En canvi, amb el córrer no diem faig córrer o faig corregudes, no? I per tant s'explica una mica per què ha tingut èxit això del running, perquè pots dir faig running i en canvi amb córrer no ho pots dir. Ara, no deixa de ser una influència que probablement no calia. Tu a què et dediques o a què t'agrada fer? Doncs jo surto a córrer o jo corro i ja està. És veritat que segurament ja influeix més una qüestió d'esnobisme i de que és més xulo fer running que fer que simplement córrer, que sembla que sigui un esport massa barat.
2: Igual que hi va haver una onada de gent que feia footing, ara fa un temps que va arribar als carrers la moda dels que fan running. Parlem d'això, de modes, Xavier? En quin punt estem?
6: Fa uns 10 anys potser es va haver un boom extraordinari de la cosa i en canvi ara potser es torna tornat a baixar una mica, diguéssim. Ara les que tenen una gran popularitat són les curses de muntanya. Això que en diuen això, el trail running, de fet que són les curses de muntanya de tota la vida. I ara probablement, doncs això, la majoria dels que feien asfalt, que corrien per carrers, doncs ara han tendit a anar cap a la muntanya, és molt agradable, és un tipus de cursa que més et connecta amb la natura. Probablement el problema que té ara en alguns casos és la massificació, perquè ara algunes curses que es feien per muntanya pràcticament familiars, diguéssim, doncs ara es troben que han de tancar inscripcions i després que han de vigilar amb gent que fa ximpleries i que no està prou preparada per fer segons què i també surt.
2: I aquest trail o trail running, creus que es quedarà o també tornarem a córrer normal?
6: Potser quan passi la febrada aquesta més snob, perquè també és veritat que a Catalunya el fet d'anar a fer muntanya ha sigut sempre molt tradicional i un sens intu, diguem, que ja li agradava trascar per les muntanyes, el muntanyisme aquest més tradicional, l'escoltisme, els esplais, ha fet que la pràctica de la muntanya sigui molt habitual. De manera que córrer per la muntanya no deixa de ser una cosa més. Sortíem a fer muntanya, ara hi ha dies que sortim a fer una excursió normal, hi ha dies que sortim amb les bambes de córrer i correm. Per tant, jo crec que no ens ha de costar gaire que la gent torni a dir córrer per muntanya o fer curses de muntanya. És veritat que com que també tenen una perspectiva internacional i hi ha corredors d'arreu del món que es dediquen a anar a les curses d'aquí i d'allà, és veritat que a les pàgines web hi ha molta tendència a fer servir l'anglicisme, però probablement és això, per afavorir que això, un corredor francès, un corredor anglès, un corredor italià sàpiga que aquí al Pirineu també fem aquestes curses i s'hi pugui apuntar. Però en la conversa, la majoria dels que correm, diguem que correm per muntanya o que fem curses per muntanya, i potser el del trail sí que a algú se li deu escapar o hi té més habitud de fer-ho servir, però jo diria que no és d'aquells manlleus que dius, ui, aquest no ens el traurem mai més, val més que el deixem entrar. Jo crec que en aquest cas, de moment almenys, no està justificat.
2: Recorda, abans de fer trail, corre per la muntanya, sigui amb la modalitat que sigui. També el barefoot running.
7: Els que corren descalços, diguéssim. Aquests també és tota una filosofia del córrer en què intenten acostar-se al màxim a la natura, al contacte amb el terra, i llavors sí, fan això del que en diuen, el que en català en diríem córrer descalç, o bé amb unes bambes molt lleugeres perquè els agrada notar el terra i les irregularitats del terra i s'hi senten més connectats, i hi ha tota una filosofia al darrere.
2: I si seguim filosofant, també hi ha qui, mentre corre, vol contribuir a netejar el planeta. Atenció a un altre anglicisme. En diuen plogging.
7: Això també és una relativa moda que, de fet, és aprofitar que hi ha tanta gent que corre per donar-los una bossa d'escombraries i dir, escolta'm, mentre vagis corrent i vagis passant, aprofita i ves recollint. I és això, que de fet per això això va néixer en algun dels països del nord, i és d'aquelles coses, dius, mira, algú que devia ser una mentalitat molt pràctica i que devia pensar, home, doncs mira, ja que passen de tant pels camins i tot això, que portin la bossa d'escombraria i vagin recollint tot el que troben pel camí. I de fet això és veritat que s'ha arribat aquí, i de tant en tant es fan trobades de plogging. Nosaltres hem proposat per aquest anglicisme, és un anglicisme rar, perquè aquest plog també s'ha de saber d'on ve, però en tot cas per aquesta forma proposem de fer un invent que seria fer el corre-collir, és a dir, mentre correm recollint, no? I podríem, ens podem dedicar a corre-collir. I d'això se'n fan, eh? Se'n fan trobades, diguéssim, mira, aquest dissabte anem a fer corre-collir a la platja del Masnou. I llavors, vinga, recorrem tota la platja del Masnou amb una bossa d'escombraria, tots els que correm, i allà hi anem posant tot el que anem trobant pel camí. O en el camí de, no sé, la pujada a Montserrat, des de Monistrol, corre-collint. Doncs, i són activitats que, mira, que ajunten l'esport i la part aquesta més ecològica d'aprofitar i fer neteja.
2: I llavors, qui guanya? La persona més ràpida o la més neta?
7: Em sembla que valoren les dues coses. És a dir, que valoren que es faci de pressa, però també que la majoria de vegades aquesta mena d'activitats són no competitives. Són ben bé d'oci i de passar una bona estona junts.
2: Igual que nosaltres. Xavier, ja veiem la meta. Podem dir que som finishers o no?
7: Durant una època vaig pensar, ui, aquí no ens en sortirem amb el finisher, perquè es va posar molt de moda finisher de no sé quina cursa o els finishers de no sé què. Em semblava que difícil de resoldre, perquè les alternatives que se'ns acudien així d'entrada, clar, l'acabador, l'acabadora, el finalitzador, finalitzadora, no acaben de funcionar, els acabats tampoc. És veritat que quan acabes segons quina cursa estàs acabat, però no funcionava com a denominació habitual. I fins i tot vam fer aquí, al Tenecat vam fer una crida, vam demanar a la gent que ens digués, va, com ho dieu? I a partir d'aquesta crida vam veure que hi ha tot un personatge en el món de les curses, un venerable avi que es dedica a córrer, que es diu Miquel Pucurull, que des de fa anys, en els seus textos, perquè és un senyor que li agrada escriure, i fa servir la forma arribat, arribada, de manera natural. Pots dir que en una cursa hi ha 10.000 inscrits, i d'aquests 10.000 inscrits hi ha hagut 8.000 arribats. Vam trobar que aquesta solució era molt bona, que aquest ús ja més o menys tradicional, i aquesta és la proposta que fem.
0: El diccionari TermCat.
2: Les tres paraules del podcast d'avui són glamping, fes-t'ho tu, i petjada hídrica. Som-hi!
0: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
2: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
0: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes generalment d'ús propi sense l'ajuda de serveis professionals.
2: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself, o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu, i el més important, assegurar-te que la vida entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom, el Fes-t'ho tu, o la tendència Fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina Fes-t'ho tu, o un moble Fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com fet per mi o fet a mà.
0: Petjada hídrica. Volum total d'aigua dolça usat per produir els béns i els serveis consumits per una persona, una empresa o un país.
2: La petjada hídrica, que també pot dir-se petjada de l'aigua, forma part de la família de les petjades que ens ajuden a entendre de quina manera el que consumim o produïm afecta el medi ambient, igual que la petjada de carboni o la petjada ecològica. En moments de crisi, com una sequera o tants altres fenòmens relacionats amb l'emergència climàtica, és bo prendre consciència de la nostra petjada i fer un ús raonable i mesurat dels recursos per reduir aquest impacte, que tot suma.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Paraules Habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Clavilla, peça de fusta a la qual s'enrotllen les cordes d'una guitarra, un violí o un violoncel per tibar-les o afluixar-les i deixar-les subjectes en l'afinació volguda.
2: En aquest capítol del Paraules Habitables ens posarem musicals. Parlem d'instruments de corda fregada, com el violoncel o el violí. La Cristina Bofill, del Termcat, té recollida i fins i tot il·lustrada tota la seva terminologia, que inclou el terme clavilla. Però, Cristina, una clavilla no és allò que posem a l'endoll?
8: Efectivament, una clavilla és el que posem a dintre de l'endoll quan volem fer una connexió elèctrica. És la primera excepció que tots coneixem, no?, de la vida quotidiana. Però clavilla és un terme que molta gent es pensa que és un castellanisme, perquè aquests acabaments en villa sembla que siguin castellanismes, i no. De fet, el terme clavilla ve del llatí, directament, clavícula, que vol dir clau petita. I és una clau que s'introdueix en alguna cosa. I aquest clavícula llatí, doncs, ha donat al català, que és català, clavilla, en castellà donat clavija, i en francès, per exemple, una forma molt semblant a la nostra, que és cheville.
2: Vaja, que ha anat a triar un terme que va més enllà de les partitures i que, a més, trobem a més instruments dels que ens imaginem, no?
8: Clavilla la trobem en molts àmbits de la tecnologia, de la indústria, com el que has comentat primer, el cas de la clavilla de l'endoll. Efectivament, la trobem en els instruments de corda amb arquet, com són el violí, el violoncel i la viola. I trobem clavilles també a la guitarra. En tots aquests instruments és una cosa molt, molt evident, molt visual, perquè estan a la vista i tothom veu que és una clavilla que s'insereix en una peça, que és el claviller, i és allò que el mateix instrumentista pot afinar i pot tocar i pot regular. Però hi ha d'altres instruments que potser no tenim tan clar que també tenen clavilles i que també són instruments de corda, com el piano. En aquest cas, clar, no són visibles i estan a dintre de l'instrument, però el sistema és exactament el mateix. És una peça que s'insereix en un claviller i que activa una corda per donar una afinació determinada. I en el cas del piano, clar, no és evident i cal un professional, doncs, perquè ens ajusti i reguli aquestes clavilles.
2: Atenció, claviller. Estem parlant d'una peça o d'un conjunt de clavilles?
8: Conjunt de clavilles seria clavillam, per exemple. El claviller és la peça on s'insereixen les clavilles. De fet, aquest sufix er, que és molt habitual en català, habitualment és lloc on, és a dir, és el lloc on van inserides les clavilles. És a dir, és una peça, és la peça que conté totes les clavilles inserides.
2: Clavilla, claviller, clavillam... Dels instruments que en tenen, el violoncel i el violí, són els més jovencells en termes històrics. Cristina, posa'ns una mica en context.
8: A veure, instruments de corda és un món inabastable. És a dir, a totes les cultures, des d'Orient, Occident, de totes les èpoques, els instruments de corda amb mil variants, des de tres cordes fins a 12, llaüts, guitarres, és a dir, n'hi ha hagut a totes les cultures. Sí que és cert que el violoncel, el violí i la viola, tal com els coneixem ara, són de tradició europea. I això determina, clar, una terminologia que té molta tradició en llengües com l'alemany o en llengües com l'italià, que en les èpoques d'aflorament de l'instrument doncs són els que van començar a construir aquests instruments. Els lutiers més importants, un lutier és un constructor d'un instrument, doncs són de tradició europea, clarament. Per tant, la terminologia en català està d'acord amb tot el que es fa a la resta de llengües d'Europa.
2: I luthier, com ho hem d'escriure en català? Amb A o sense?
8: Ah, aquesta és una gran cosa. Sí, sí, sí. El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull luthier sense H. És a dir, el que seria la forma adaptada gràficament al català i que permet llegir-ho doncs, amb tota normalitat, oi? Un catalano parlant llegeix luthier i no li cal aquesta H. Què passa? Que és una paraula que té molta tradició amb H en tota la resta de llengües. I hi ha certes queixes entre els lutiers, entre els professionals que es dediquen a això, que reivindica que el seu ofici s'escrigui amb la lletra H. Però en aquest cas, la normativa guanya, i jo crec que guanya amb raó, perquè és una paraula que ja és ben nostra i, per tant, lutier sense H.
2: Cristina, aquesta terminologia que heu fet s'adreça a un públic molt especialitzat. Violoncel·listes, violinistes, lutiers sense H, estudiants de música... Un grup tan concret ho posa més fàcil a l'hora de fer difusió de la terminologia i aconseguir implementar-la?
8: És més fàcil perquè, com tu dius, els professionals i els que fan servir aquesta terminologia és un grup més reduït. Però hi ha certes divergències, perquè tenen tradicions diferents, un que ha treballat més amb l'italià, l'altre que ha treballat més amb l'alemany, i moltes vegades tenen formes mal apreses o deformades que han heretat. No, és que ja el meu pare, el meu avi, que jo que sóc luthier, doncs ja ho deia així. El que és important a l'hora de fixar aquesta terminologia és marcar un consens perquè es faci servir de manera única i unívoca aquesta terminologia. És important que la transmissió del coneixement es faci de manera correcta, de manera que professors, estudiants i lutiers utilitzin de manera consensuada les denominacions adequades.
2: Per això suposo que ha estat important que aquesta terminologia fos en realitat un projecte coral, que hàgiu pogut comptar amb el sector, si n'hi podem dir així. Qui ha participat?
8: Hem treballat amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya. Hem treballat amb el Museu de la Música, indispensable per tot el cabal que tenen d'instruments musicals. És increïble, si no l'heu visitat, aneu-hi, que val la pena. I hem treballat amb lutiers professionals, en el cas del violí i del violoncel, doncs amb lutiers de referència a Catalunya, cases històriques, i tots ells doncs s'han posat d'acord per fixar aquesta terminologia.
2: Així doncs, el que has fet des del Termcat és, sobretot, escoltar i posar ordre. Perquè no t'ho prenguis malament, novetats en aquest àmbit pot ser que no n'hi hagi des de bastant abans de Pau Casals.
8: No té innovació, però veiem que agrada molt tenir-ho. És a dir, és com un reconeixement de dir, ah, sí, és veritat, es diu així, i a més com que n'hem fet pòsters i ho tenen a les aules, això, ostres! Llavors facilita que el professor ho ensenyi visualment. Mira, doncs si és veritat, en diem així i aquí ho teniu, i això és baixi en català, no? I a més, doncs ho podeu consultar en les altres llengües. Més que una innovació neològica, perquè tal com dius, això no és neologismes, no són conceptes nous ni són denominacions noves, sí que és un reconeixement de dir, doncs en aquesta terminologia li donem el que ha de tenir perquè sigui reconeguda i perquè quedi així fixada i es pugui utilitzar amb normalitat i transmesa de professors, alumnes i que funcioni.

0: barra harmònica, escotadura, lligall, cordal... Si et faig triar una paraula de la terminologia del violí i el violoncel, quina escolliries? Quina t'agrada més?
1: M'agrada molt, per exemple, la voluta. La voluta és aquesta mena de cargol, de fet, voluta vol dir cargol, que hi ha a la part de dalt del mànec, i que és un cargol, clar, és de fusta, perquè l'instrument és de fusta, i que dona peu a que el luthier aquí faci meravelles, perquè és la part com més artística de l'instrument, no? I poden fer decoracions, i a mi m'agrada molt aquest terme, la voluta.
0: Voluta, amb ve baixa per als qui som profans en la corda fregada. Jo, després d'entrar a la web termcat.cat, de buscar les infografies, n'escullo una altra que m'ha semblat molt i molt bonica, que és l'ànima, tant del violoncel com del violí.
1: L'ànima, home, això és molt poètic, sí, sí, sí. L'ànima és aquesta peça a l'interior de la caixa de ressonància de l'instrument, que no es veu des de fora. Bé, si mires pel foradet, potser la pots arribar a veure, però que és l'ànima de l'instrument, és a dir, és la peça, és un llistonet de fusta enganxat al fons de la tapa de l'instrument i és el que fa que soni. És el que fa que soni i, a més, que soni bé. I la qualitat d'un instrument ve per l'ànima. És a dir, és una metàfora molt bonica, un paral·lel, no? L'ànima de la persona és el que fa que aquella persona sigui bona persona, doncs l'ànima de l'instrument fa que l'instrument sigui un

0: el diccionari TermCat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són desconstrucció, metavers i vehicle híbrid. Som-hi!
0: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
1: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
0: Metavers, entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
1: El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neil Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
0: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
1: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera. Well, it's one

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: manera.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particel·la donen pas a les havaneres del Cant de la Sirena.
2: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el Cant de la Sirena.
3: Bona nit, soc Toni López, acompanyat d'Ada López. Avui començarem amb una versió de la sardana en havanera La Santa Espina. Una sardana d'Enric Morera i d'Àngel Guimerà. Escoltem, doncs...
4: La Santa Espina.

Fantàstica interpretació d'aquesta Santa Espina. Continuem ara, això sí, amb una habanera del grup Morralla, Encisadora.

0: I aquesta cançó que escoltarem tot seguit és un himne contra el feixisme i el nazisme, però que amb el temps s'ha anat convertint en una cançó pop. És allò que l'establishment pot en tot. És també la cançó de la sèrie La Casa de Papel. La interpreta Marina Rossell i es diu...
1: Bella Ciao.

0: Bé, una cançó breu i continuem amb el grup Morralla i el tema...
1: Ànima Marinela.

0: Seguim amb el cant de la sirena. En aquest cas ens toca seguir amb el grup Morralla i una habanera que et porta per títol...
1: La noia del peix.

Seguim en aquest vespre enlluernador, aquest vespre que ens convida a posar veneres, que ja ho fem perquè és un temps de calor i un temps que, doncs, d'alguna manera fa que la venera sigui més important, i nosaltres sempre tenint en compte la cantada de veneres que tindrà lloc per la festa major. Continuem amb el grup Morralla, un cant d'amor.

0: Si t'acabes d'incorporar a la transmissió, val a dir que esteu escoltant la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, un programa que es diu El Cant de la Sirena i que va sobre havaneres, música catalana i alguna altra peça històrica musical. Avui tenim Marina Rossell com a convidada especial i una cançó que porta molta història.
1: Lili Marlene.

0: Una cançó que va marcar tota una època històrica, el de la Segona Guerra Mundial, que tant de bo no torni, que aquests temps no tornin. Continuem amb el grup Morralla i amb una versió en habanera d'una sardana, que es titula...
1: L'Empordà.

Nosaltres que ens acomiadem d'aquesta primera part del Cant de la Sirena i ho fem amb el grup Morralla i el tema Lola la Tavernera.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: Anem a escoltar ara el primer cant d'aquesta segona part, el del grup Morralla, que ens toquen...
2: A cau d'orella.

0: La veu inconfusible de Marina Rossell, que ens ha portat aquesta habanera, La Gavina. Continuem.
1: Amb el grup Morralla i La Calma del Mar.

0: el temps i la climatologia tan, i meteorologia tan important pels pescadors.
1: I ara el grup Morralla amb Plora Guitarra.

0: Nosaltres, que una manera més, hi direm adéu. Aprofito aquest instant per donar la bona nit a totes les persones, o el bon vespre a les persones que ens segueixen el dimarts, el bona tarda a aquells que ens segueixen en redifusió el dimecres i el bon dia a tots aquells que ens segueixen de 8 a 9 els diumenges. Nosaltres marxem amb Pirata per un dia. Hem sigut Ada López
1: i Toni López.
0: A reveure, una forta encaixada, rebeu la nostra més sincera admiració per la vostra paciència davant de nosaltres i d'algun petit error que he comès jo. A reveure.

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El Cant Mariner a les ones del 107.1 de la FM. Dimarts de 9 a 10 del vespre, a Veneres, a Ràdio Tordera.
1: Es queda plena llorança.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

de tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Bon dia, a les 9 en punt del matí avancem alguns dels titulars destacats als serveis informatius de Ràdio Tordera aquesta jornada d'avui dimecres. Aliança Catalana constitueix el comitè local a Tordera. La nova executiva local ha quedat encapçalada per Joan Grimal i Grèvol en qualitat de president. L'escoltem en declaracions a aquesta emissora.
3: El nostre gran objectiu és teixir una llista forta i presentar una candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent que faci front a la deixadesa, la inseguretat, la brutícia i l'incivisme que pateix la nostra vila.
2: El Festival Multipolar ofereix avui proposta de narració oral. Serà el Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre. Ens avança la proposta Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
4: Faran una sessió que es diu Curts, crus, grans arguments, poques paraules. Vull dir que el títol ja diu molt de sí, eh? Creiem que també bé, serà una sessió ben especial.
2: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera. Començarà a 6:45 de la tarda amb la plantada i seguirà a les 7 amb la cercavila pels carrers del poble. I Mas Mora prepara el plat fort de les seves festes d'estiu aquest cap de setmana. L'associació Units per Mas Mora organitza 2 dies plens d'activitats. Ens ho avança l'Òscar Monroy, vicepresident de l'entitat.
5: La màxima il·lusió que tenim és que l'any passat vam haver de suspendre les festes precisament perquè vam tenir aquell temporal tan fort que va venir i vam haver de cancel·lar. Llavors fa 2 anys que no fem festes.
2: L'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic torderenc Salvador Soliva Romaguera. Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Ens parlava de la figura d'aquest torderenc, la Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
6: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
2: Torna al torneig 3x3 del CEP Tordera per Festa Major. El proper dissabte 22 d'agost arriba una nova edició d'aquesta competició que enguany segueix amb la categoria d'aficionats talent ocult després de l'èxit de l'anterior edició. Un informatiu al d'aquest dimecres on tindrem plana comarcal, previsió del temps amb en Joaquim Serra i avui a la segona part de l'informatiu entrevista amb els polítics. Compartirem avui uns minuts amb la regidora de Serveis Socials, la regidora socialista Toni García. Ho ampliem tot plegat a les 10 en punt del matí.
1: Serveis informatius. Bon dia, obrim per vacances. Yeah.

0: tota la vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé, bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix. Encara que l'estiu sigui un temps de trencar esquemes, rutines i plans, per desgràcia, no ens podem escapar de planificar les vacances. I és que els hotels ja s'omplen a partir de la primavera. I si no reserves vol amb un parell de mesos d'avançada, t'exposes a esgotar el pressupost i quedar-te a casa. I és que la planificació té uns efectes pràctics que la fan útil, però malèfica. Compte, que us pot matar l'espontanietat. Sabeu que hi ha vols last minute baratíssims que es venen a l'últim moment per acabar de completar els seients de l'avió? Només cal estar a l'aeroport amb una motxilla que porti res, quatre coses, una muda i una rebaqueta, perquè no saps mai on aniràs a parar, i esperar a veure en quin vol hi caps, a veure on et porta el viatge. De fons, aquest tema Welcome to My Life del Simple Plan, aquesta formació de Canadà que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui la vostra com la seva. Aquí ho deixo. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Avui parlem de plans.
1: Doncs sí, i mira, jo et pregunto, és cert o no que l'estiu és aquell moment que de fet estem esperant al llarg de tot l'any, no?, per poder fer tot allò que no hem tingut prou temps o voluntat, també, al llarg de fer al llarg de les estacions.
0: Sí, sí que és veritat. Per això nosaltres estrenarem aquesta setmana, bé, tindrem cada setmana una secció que es diu Abans que s'acabi l'estiu, ja faig la falca, i que consisteix en això, en recomanacions de coses que podem fer abans que s'acabin aquest parell de mesos, que tampoc donen per massa. És veritat, Enric, volem fer amb dos mesets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos,
1: sí.
0: No?
1: És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que, per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Mira, t'explico. Sí. De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, cap als anys 20, a Catalunya hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia. Clar. I les sofertes feines al camp de la pagesia. Prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que de fet eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
0: Ah, ho teníeu a casa, això?
1: Aquí, al costat, que ara sí, sembla sí. Molt a prop, però abans era tot un viatge,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. De fet, va ser en aquest indret i degut a l'activa vida social que hi desenvolupaven allunyats de la realitat, que se'ls va començar a conèixer com a Pixapins. Què et sembla a l'inici d'aquest mot?
0: No ho sabia que era per això, sí? Que
1: doncs
0: xulo.
1: Això sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
0: Molt bé.
1: I a l'altre costat hi teníem la pagesia, que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de secar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plats preferits per l'estiu, qui no recorda m'enyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics als pobles de la infància esperant algun concert de festa major?
0: I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no?
1: Ni massa planeig.
0: Deixar-se portar.
1: Voluntat, sí. I tant que sí.
0: Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Sempre les... anava a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem
0: sí.
1: Bé.
0: Sí, sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre I està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees de pla que ens donin els oients. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries, i en el Reel comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances, i ja t'aviso que ens han deixat plans dels més inverossímils possibles.
0: Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
1: Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
0: Fins ara, gràcies, Enric. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria, us expliquem el sumari de continguts d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida, perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica. Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran vaja un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80, quan ja va començar tota l'obertura, no?, de poder reunir-se i parlar àmpliament, quan el franquisme doncs, ja estava acabat en principi. El Faristol obria portes, ho feia a ritme de jazz, imitant aquells locals bohemis que hi havia a Anglaterra. El Faristol continua ara mateix amb la mateixa estètica i filosofia bohèmia i hipiosa, molt musical també, i tota la història del Faristol d'Altafulla el recullen en un llibre molt, molt xulo, i avui en parlarem. Un altre podcast que estrenem avui, el de Patrimoni, que ens durà a conèixer bé, monuments concrets de diferents poblacions de Catalunya. La primera parada, la d'avui, la farem a Tortosa, i allà coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època, és el Cap de Pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que... ja veurem com queda. Converses de cuina, així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I dins l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.

0: La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, continua el colabrot, una mica a nivell municipal, no?
1: Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error, perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre el govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal.
0: Sembla que el tall de veu es fa esperar. Saïd, ens costa de trobar...
1: No us arriba.
0: No ens arriba, tal qual. Tal
1: vaja
0: qual.
1: Per Déu.
0: No passa res, tanquem la notícia nosaltres, ja ho hem explicat.
1: En qualsevol cas, sí. Per últim, Salelles doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Cartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
0: El cinema Truffaut, ho dic bé, això? De Girona?
1: Sí, Truffaut.
0: Què li passa? Que
1: Truffaut, si ens posem molt d'allò.
0: Ens hi posem.
1: Però Girona és Truffaut.
0: Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
1: Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. A l'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei, perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment i pendents també aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
0: Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis de comercials o així més de filmoteca?
1: No, d'autor.
0: D'autor,
1: projecte
0: eh?
1: Únic.
0: Molt bé.
1: Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre,
0: ostres,
1: en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs qui ho entengui que ho gestioni.
0: En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat

0: amb 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal, i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions, la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mestreder de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
1: I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
0: Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de 2 germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els 2 cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la 1 del migdia i al voltant de les 2 es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
1: Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
0: Gràcies a vosaltres.
1: A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
2: Exacte, l'aprofitament de la producció de préssec i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu d'Afrucat a Lleida, on el seu president Andreu Viladegut va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
3: Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a darrers de campanya o a l'últim tras de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant, que això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, al final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
2: En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
1: I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra Garrigues. Explica'ns, Judit.
2: Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de la nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclouen la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen a tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el reg del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
1: I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
2: Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal. La Confederació Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquest d'aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no

0: han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
1: Gràcies, Judit Castellà. Uau,
0: Lleida.
1: Gràcies
0: a vosaltres.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
1: Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista, però de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Parlem de Rodalies.
2: Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, nou dia de retards de Rodalies, l'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
1: I tanquem això amb la informativa parlant de cultura a Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
2: Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al Bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortida de la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima't, ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
3: Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany hem tirat molt cap a propostes que són poc conegudes probablement, però que són superinteressants.
2: Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al Bar del Camp de Mar a partir de 9:45 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
1: Gràcies, Marina. Fins ara.
2: Fins ara.
4: Obert per vacances.

0: 28 graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja el sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya de UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
1: Molta.
0: Temperatura?
1: Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar als 40 i fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
0: Tercera onada, quan al final els estem acostumant a una situació...
1: Sí, malauradament sí. Ja hem acostumat a arribar als 42.
0: Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
1: Doncs tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
2: Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes doncs, que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, a tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, a aquestes organitzacions, i també doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat de com adaptar-se a doncs, aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu, que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'una calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació a les activitats que gestionen persones vulnerables, em refereixo doncs, des de residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
1: Clar, es parlava primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens interessem en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
2: Bé, els protocols s'han adaptat realment en... una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa i Treball, com deia, és la idea aquesta de sistema, llavors aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques amb seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació, i també vinculat al risc d'incendi forestal, hi ha la indicació de no fer rutes pel medi natural, pels riscos que comporta. Són tota una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
1: Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni se n'ha de fer, eh?
2: Bueno, encara estem en la campanya, per tant és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol. Ens queda molt episodi doncs, per endavant i això vol dir doncs, que encara no podem fer un balanç. Global sí que podem dir doncs, que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures doncs, en general de protecció a la població.
1: Una de les eines que potser Protecció Civil es dotés són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
2: Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toca una alerta, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que en termes purament tècnico-científics es denomina onada de calor, perquè onada de calor són 3 dies consecutius. No cal que arribin a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia doncs, aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu. És a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat doncs, mitjana-baixa. En aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
1: Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
2: Seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem-ne, informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, doncs, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia doncs, especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem i també, com deia abans, venim de 2 dies precedents que a Ponent doncs, s'estan registrant ja temperatures elevades i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència doncs, en tots els riscos i també a la salut de les persones perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això doncs, es va acumulant.
1: Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tothom i recordem aquests consells d'autoprotecció, evitar activitats físiques a les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, des de UAUR Lleida. Una abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I avui estrenem podcast, un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres i que hem anomenat simplement social i solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives això de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui es la porten a la primera proposta des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Claver de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
4: Bon dia, Mario José.
5: Hola, bon dia, Clàudia.
4: Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hacking Deia i a quines persones us ajuda i com les ajuda?
5: Doncs Hacking Deia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Clavé. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i les bases establertes va ser Hacking Deia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Hacking Deia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa, diguem, Misericords Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència on es fa tota una formació professional i d'autonomia per les persones, on aprenen a ser autònomes en el seu dia a dia, a gestionar-se ells mateixos i a més els hi ofereix una formació professional perquè puguin arribar a ser autònomes plenament, no? El que es busca és la plena autonomia i inclusió de les persones en el seu entorn, en el seu context i en les seves famílies. Així doncs, el Togo, l'entitat Misericords Sans Frontières, el que fa és tot aquest aspecte més general, integral sobre la persona. I en concret, en el projecte que ens van presentar, hi havia tres noms, tres persones, que són en Jean, la Thérèse i en Grégoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats i ser autònoms. I llavors ara mateix estem fent campanya per recaptar fons per a aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Grégoire i la Thérèse tenen una formació de forners que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
4: Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
5: A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni a la Fundació Clavé com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. Llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Clavé, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Clavé, per exemple, ara mateix que estem fent l'altre Clavé, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí Pol. Aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors diguem que és una campanya que hem aconseguit que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
4: Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
5: I animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Merci.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carré. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carré, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
7: Molt bon dia.
6: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
7: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
6: Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
7: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Perquè aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidències, sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs l'Observatori i altres agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs un intent de reparació a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tractament adequat a un centre d'atenció primària, una denegació d'un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
6: Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
7: Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar, i per això parlem d'incidència, no? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere, i per tant la persona, si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats, i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateix ho demanda, no està un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser doncs una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjà de comunicació. Llavors, tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, la ETI-fòbia ens necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un altre servei que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
6: L'informe on apuntava doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI, perquè al final segurament anys enrere el que passava a les xarxes doncs era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
7: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre, i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que n'hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBIQ+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem que aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etc, malauradament hi haurà persones que, emparades en aquests discursos d'odi, senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etc. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenia aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral, i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-les que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per rebre la pràctica discriminatòria, segur.
6: Clar. Però, Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors, aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
7: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com bueno, pues una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment. Quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió. Estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser d'altres col·lectius, així podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte el que hem de fer és, això no és una força legitimadora, això també, encara que estigui en una força política o en una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa? aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta, i també, de dir-ho, d'algunes forces progressistes en determinats jocs, que és el que passa. Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et pots trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen en aquestes, en aquest, sobretot en la joventut, no?, que poden finalment legitimar de dir, bueno, doncs jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria dient alguna racistada, una, dient algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
8: De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
7: Tenim el marc legal, tenim les eines legals i el marc normatiu jurídic els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3/2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat, no? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11/2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBIQ+. Que sempre queden coses fora. Està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però, clar, el que posa el marc normatiu després... Una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha d'haver uns pressupostos lligats a les mesures que posa l'articulat dels diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport. Parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no es pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això s'ha de dir també recursos econòmics, socials, humans i materials. I això és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma de la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no de les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenir el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
8: Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Perquè a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i que caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
7: Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionada amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans, amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquests discursos d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja és el que et deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant i dir no, pues yo no te trato como mujer porque tú no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no?, determinades forces que es diuen feministes. Per posar-te un exemple, aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
8: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar, més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
7: I és totalment heterogènia. A vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Ja. Es poden trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions, la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve l'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en la seva lloc de feina i, o per sorpresa, ha començat a veure com l'equip en el que estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió a l'hora de fer o d'omissió, amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Sí. Nom del pare, nom de la mare. Pues, per exemple, no està tenint en compte la llista familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest pas de fer dany a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la diversitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat pues, en el masclisme, en el racisme, en la LGTBI-fòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquests contextos on encara es veu doncs, aquest reflexat de la societat. No?
8: Molt bé. Per acabar, Cristian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
7: Importantíssim, està bé que és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions doncs, què va ser el Stonewall el 28 de juny del 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil i no. Veu una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors hem de continuar sortint als carrers reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió sempre ha d'estar com amb una resposta, si pot ser, sisplau, comunitària, col·lectiva, no una cosa de temes individuals. Si hem parlat al principi que la LGTBI-fòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la company de Ràdio Premià, al Manel Ferrer, avui acompanyat de Cristian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Des de petits, tots ens han ensenyat que l'aigua oxigenada és la millor solució a l'hora de desinfectar les ferides. Tot i això, els sanitaris adverteixen que no és així. El primer i el més important és saber què és exactament l'aigua oxigenada. És un compost químic a base d'aigua i peròxid d'hidrogen al 3% que elimina els bacteris que trobem a la superfície de les ferides. El problema és que aquest compost també malmet les cèl·lules sanes del nostre organisme, les mateixes que s'haurien d'encarregar de curar la zona danyada. Quan curem la ferida amb aigua oxigenada, el que fem és provocar que la catalasa, un enzim que descompon el peròxid d'hidrogen en oxigen i aigua, reaccioni. Aquest és el motiu pel qual broten les bombolles i l'escuma blanca. És cert que l'efervescència destrueix els bacteris, però també el teixit sa. La picor, al contrari del que ens han dit sempre, no vol dir que la ferida s'estigui curant, sinó més aviat tot el contrari. És un clar indicatiu de que s'estan destruint les cèl·lules de la pell. La millor solució per desinfectar les ferides és fer servir sèrum fisiològic, que també elimina els bacteris però sense amenaçar el teixit sa. El sèrum fisiològic és apte per a grans i petits i a més no genera cap picor al entrar al contacte directe amb la ferida.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera aquesta jornada d'avui dimecres. Aliança Catalana constitueix el comitè local a Tordera.
1: La nova executiva local ha quedat encapçalada per Joan Grimal i Grèvol en qualitat de president. Joan Grimal ens amplia la informació.
2: El nostre gran objectiu és teixir una llista forta i presentar una candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent que faci front a la deixadesa, la inseguretat, la brutícia i l'incivisme que pateix la nostra vila.
0: El Festival Multipolar ofereix avui una proposta de narració oral.
1: Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9. Sílvia Enfrons ens informa.
3: Faran un assajó que es diu Curts, crus, grans arguments, poques paraules. Vull dir que el títol ja diu molt de sí, eh? Dèiem que també bé, serà una sessió ben especial.
0: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera.
1: L'associació Units per Mas Mora organitza dos dies plens d'activitats.
4: Sí, la màxima il·lusió que tenim és que l'any passat vam haver de suspendre les festes precisament perquè vam tenir aquell temporal tan fort que va venir i vam haver de cancel·lar. Llavors fa dos anys que no fem festes.
0: I l'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic tordarenc Salvador Soliva Robaguera.
1: Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Ens ho explica Mercè Torrelles.
5: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
0: En esports torna el torneig 3x3 del CEP Tordera per Festa Major.
1: El proper dissabte 22 d'agost arriba una nova edició d'aquesta competició que enguany segueix amb la categoria d'aficionats talent ocult després de l'èxit de l'última edició.
0: Un informatiu on parlarem de comarca, com no de la previsió del temps, amb en Joaquim Serra.
6: Comencem aquesta jornada dimecres de moment amb un temps tranquil, amb domini del sol a tota la comarca, algun interval de núvol baix, poc important, i a mesura que avanci el dia aquesta tarda, sobretot, s'espera que la nuvolositat es faci una mica més compacta en núvols mitjans, que fins i tot no descartem que puguin arribar a deixar alguna goteta molt puntual, preferiblement cap a la zona de la serrada litoral, a l'interior de la comarca. En general, ben poca cosa, i més tenint en compte les pluges importants que caldrien perquè tenim els boscos realment molt secs. D'entrada, s'espera que tinguem temperatures avui més altes, han pujat les mínimes una mica en relació a les d'ahir, les màximes també no arribaran al llindar d'alerta, però sí que tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa entre els 32 i els 33. Tot això amb vent que bufarà moderat de garbí. Aquest matí fluix, però aquesta tarda s'intensificarà aquest vent i la situació marítima estarà dominada aquest matí pel marejol, aquesta tarda per la maror a tota la costa maresmeca.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El partit polític Aliança Catalana ha oficialitzat la seva implantació al municipi amb la celebració del seu primer congrés local, que va tenir lloc el passat dissabte 11 de juliol. L'acte ha servit per formalitzar la constitució del primer comitè local de la formació a la vila, marcant així una nova etapa en la seva presència política a la localitat. La nova executiva local ha quedat encapçalada per Joan Grimal i Grèvol, en qualitat de president. L'equip es completa amb Pere Fons i Comas com a secretari d'organització i Antònia Romero i Rosales com a tresorera. Amb aquests nomenaments, el partit pretén consolidar la seva estructura interna per esdevenir un referent actiu en el debat polític municipal. Durant l'acte de constitució, el nou president, Joan Grimal, va expressar la seva satisfacció per la responsabilitat assumida i va definir quina serà la línia estratègica de la formació en els propers mesos.
1: Bé, la veritat és que estic molt content i orgullós d'haver estat escollit president d'Aliança Catalana a Tordera i, sobretot, que els torderencs tinguin a partir d'ara una veu, la d'Aliança Catalana, de denúncia davant de totes les polítiques que han anat trinxant el nostre poble. Dic que a partir d'ara continuarem treballant al carrer, seguirem fent parades informatives, aquest any de fet ja n'hem fet 4, mantindrem reunions constants amb afiliats i veïns i continuarem assistint a tots els plens municipals com ja estem fent. El nostre gran objectiu és teixir una llista forta i presentar una candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent que faci front a la deixadesa, la inseguretat, la brutícia i l'incivisme que pateix la nostra vila.
0: El comitè local ha traçat un full de ruta basat en el contacte directe amb els veïns i el seguiment de l'actualitat municipal. El partit té la intenció de continuar amb el seu ritme d'activitat al carrer mitjançant parades informatives i reunions regulars amb afiliats. El partit assegura que treballarà intensament per presentar una candidatura competitiva a les eleccions municipals de l'any vinent.
2: El Festival Multipolar ens prepara avui una nova proposta cultural al Parc de la Mollera amb inici a les 9 hores. Curts, crus, grans arguments, poques paraules. És una proposta de narració oral a càrrec d'Assumpta Mercader i Maria Carretero. Ens dona detalls la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
3: Dimecres 15 continuarem amb una artista que ja fa molts anys que participa amb nosaltres i que ha actuat més d'una vegada en el Festival Multipolar, que és l'Assumpta Mercader, i en aquest cas comptarem també amb la Maria Carretero. Faran una sessió que es diu Curts, crus, grans arguments, poques paraules. Vull dir que el títol ja diu molt de sí, eh? Veiem que també serà una sessió ben especial.
2: Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per la temporada d'estiu.

0: La colla de geganters i grallers de Tordera organitza dissabte la 39a cercavila i plantada de gegants. Començarà a 6:45 amb la plantada a la plaça Lluís Companys. A les 7 s'iniciarà la cercavila, que recorrerà el carrer Amadeu Vives, Santa Llúcia, Folc i Torres, Camí Ral, Doctor Trueta, Sant Ramon, Ciutadans, i arribarà a la plaça de l'Església. Hi haurà una desena de colles participants, que seran Sant Celoni, Caldes de Malavella, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar, Lloret de Mar, Premià de Dalt, Sal, Cabrils, Abrera i Tordera. En acabar el recorregut, a la plaça de l'Església, cada colla farà el seu ball davant l'escalinata.
1: La urbanització de Masmora s'endinsa de ple en les seves festes d'estiu, organitzades per l'Associació Units per Masmora amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera. Després de la disputa del torneig de futbol Futmas el cap de setmana passat, la celebració reprèn l'activitat per oferir el plat fort de la programació. La festivitat arrencarà aquest divendres 17 de juliol a les 19 hores amb la ja tradicional festa Oli, que omplirà la pista de colors i música per a tothom, per a tota la família. La jornada de dissabte 18 de juliol serà la més intensa i concentrarà la major part de les propostes lúdiques i esportives. A les 9, la 5a edició del torneig de petanca Masmora. A les 10, la 5a edició de la cursa de natació. A les 11:30, activitats pels menuts i no tan menuts. A la 1, vermutada tradicional. I a les 4, tarda de cinema infantil. La jornada de dissabte culminarà a les 9 hores amb el sopar popular. Tot seguit, a les 10, es durà a terme l'entrega de premis dels diversos tornejos i a partir de 10:45 la pista acollirà l'actuació musical en directe del grup The Cosmopolitans. La festa continuarà a partir de 12:45 amb la sessió d'un DJ resident fins a les 2. Ho explica un membre de l'associació Units per Masmora, ho explica Òscar Monroy, vicepresident de l'entitat.
2: I a la nit fem el sopar de festes, que fem un sopar que, bueno, consta de... ens cuina la Clàudia, d'aquí de la bodega Clàudia de Masmora, i, bueno, la gent demana tiquet de manera anticipada i a partir d'aquí, bueno, a omplir tot el que podem. Després tenim concert d'un grup que es diu The Cosmopolitans, que són un grup d'aquí de Sant Pol, que veure què tal. I després, bueno, després tindrem DJs fins les 2:45 tindrem un DJ. Mira, què et podria dir? Que la màxima il·lusió que tenim és que l'any passat vam haver de suspendre les festes precisament perquè vam tenir aquell temporal tan fort que va venir i vam haver de cancel·lar. Llavors fa 2 anys que no fem festes.
1: Per a la venda de tiquets del sopar o per obtenir més informació, les persones interessades es poden adreçar al carrer Sotzena 4 els divendres de 6:30 a 8 o bé contactar a través del correu unitspermasmora@gmail.com.
0: I aquest dissabte 18 de juliol, l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric acollirà una xerrada divulgativa per posar en valor la trajectòria de Salvador Soliva Romaguera, un tordarenc il·lustre que va tenir un paper destacat a la cort reial espanyola durant el segle XVIII. Tot i ser una figura poc coneguda per al gran públic, Salvador Soliva va ser una personalitat clau en el seu temps. Metge de formació i doctorat, va destacar també pels seus coneixements de botànica, habilitats que el van portar ha treballat directament amb els reis Carles III i Carles IV. Als 29 anys va publicar l'obra Dissertacions sobre el Sanet, un estudi científic sobre aquesta planta purgant. Tanmateix, un dels seus llegats més rellevants va ser l'estudi en profunditat de diverses plantes remeieres, entre les quals destaca la Maria Lluïsa. Ens parla d'aquest tordarenc Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
3: Un tordarenc que doncs no és massa conegut. Ell va néixer el 1745, o sigui que ens hem de remuntar al segle XVIII, i va ser una persona destacada que fins i tot doncs va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV. Us puc dir doncs que quan tenia 28 anys ell es va desplaçar a Madrid. Ell ja era metge, doctorat, i a més també tenia coneixements de botànica. Per això, doncs, va poder treballar a la cort reial. Ell va publicar als 29 anys una obra anomenada Dissertación sobre el sen, que és el senet, que és una planta purgant, i llavors doncs va fer diferents estudis d'altres plantes remeieres, entre elles doncs va estudiar la Maria Lluïsa.
0: La ponència anirà a càrrec de Joan Carles Barrera, president del Cercle d'Història i Biòleg, que oferirà una visió rigorosa i amena sobre la vida i obra d'aquest il·lustre personatge tordarenc. Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Durant la xerrada, els assistents podran tastar xarrups freds de Maria Lluïsa. En finalitzar la conferència, s'oferirà una degustació d'una crema elaborada amb la mateixa herba. Escoltem Mercè Torrelles.
3: La persona que farà la xerrada, en Joan Carles, doncs ens oferirà doncs uns petits xarrups freds de Maria Lluïsa, i després també, a l'acabar la seva xerrada, ens oferirà una crema també feta amb aquesta herba. Bé, vull dir, tothom que vulgui, és una xerrada oberta amb entrada lliure, per tant, doncs tothom que vulgui venir aquí a les i Bertrana, de l'Arxiu Històric, farem aquesta xerrada.
0: L'acte tindrà lloc aquest dissabte a les 11 del matí a l'Arxiu Històric de Tordera. L'entrada és lliure, oberta a tota la ciutadania, consolidant així l'aposta de l'arxiu per realitzar xerrades periòdiques de caràcter històric i cultural sobre figures rellevants del municipi.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Dins el marc de la Festa Major, el CEP Tordera organitza el seu ja tradicional torneig 3x3 de bàsquet al pavelló dels Països Catalans i enguany ve carregat de novetats i premis per tots els participants. Les inscripcions ja estan obertes i podré trobar l'enllaç a través de les seves xarxes socials. La participació en el torneig té un cost de 16 euros per jugador, un preu que inclou com a obsequi una samarreta commemorativa del torneig per a tots els inscrits. L'esdeveniment està dissenyat per acollir participants de totes les edats i nivells, oferint reconeixements en diferents àmbits. Hi haurà guardons per als guanyadors i guanyadores de totes les categories. Com a gran reclam competitiu, les categories sènior optaran a premis en efectiu i a banda dels partits. La jornada comptarà amb un emocionant concurs de triples. Una de les grans notícies d'aquesta edició és la continuïtat de la categoria talent ocult, una decisió presa degut a l'èxit en l'última edició i el reclam del públic. Aquesta lliga està pensada específicament per totes aquelles persones que no juguen a bàsquet de manera habitual, però que volen gaudir de l'ambient de la pista i la Festa Major d'una forma lúdica i sense la pressió de la competició federada. Finalment, l'organització es guarda sorpreses per desvetllar properament. A més, durant tot el dia hi haurà un servei de bar.

0: El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. Mentrestant, la facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
1: En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
2: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes, i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
1: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
2: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
1: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
3: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als homes condemnats per violència o agressió sexual contra la parella o fills i obliga a escoltar els menors als judicis abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia.
4: El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
5: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats, que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver...

0: entre la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada, poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
1: Moment de parlar del temps, de la previsió meteorològica per aquest dimecres, per als propers dies, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
2: Comencem aquest dimecres de moment amb un temps força tranquil, amb alguns intervals de núvols baixos, però en general amb força sol i amb unes temperatures mínimes que avui han pujat una mica en relació a les d'ahir. Tampoc no massa, però sí que han estat una mica més altes, amb alguns valors a prop de la costa, entre els 24 i fregant els 25 graus. D'entrada, s'espera que avui tinguem temperatures màximes també una mica més altes que no pas les d'ahir, sense arribar en principi al nivell d'alerta aquí a la comarca, però sí que tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca, puntualment es podien fregar els 35 i a prop de la costa entre els 32-33 graus a molt estirar. Per la seva banda, esperem un matí, com dèiem, amb domini del sol, però aquesta tarda apareixeran núvols, núvols mitjans que taparan el cel fins i tot i no descartem que puguin arribar a deixar algun una goteta puntual. Creiem que poca cosa, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Tot això amb vents que bufaran fluixos aquest matí i moderats aquesta tarda de garbí del sud-oest i situació marítima que estarà dominada aquest matí pel marejó, la marea de maró, el Maresme Nord, i aquesta tarda la maró dominarà a tota la costa maresmenca. De cara a demà s'espera una jornada en la qual repetirem una mica la situació d'avui, temperatures mínimes més altes, ambient força càlid aquesta propera nit, les màximes poden pujar una mica, poca cosa, mentre que tindrem altre cop un matí més aviat assolellat i una tarda en la qual tornarà a augmentar la nuvolositat, núvols menys abundants que avui, però novament núvols que mig taparan el cel aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que demà continuaran, bàsicament del sud-oest, amb una situació marítima que, com avui, estarà dominada per la maró a marees de mar de fons, sobretot al matí. De cara a divendres, ambient més assolellat, però amb temperatures que baixen una mica, torna a incrementar-se molt la humitat. Això sí, la xafogó serà molt intensa, però tindrem temperatures doncs, moderadament càlides, sobretot al centre del dia. Les mínimes sí que seran realment altes i moltes d'elles per damunt dels 25 graus. Per la seva banda, els vents divendres més afablits, situació marítima que estarà dominada pel marejol amb una mica de mar de fons al matí i tranquil·litat pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Diumenge amb més núvols, però d'entrada sense precipitacions.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana amb els regidors de l'Ajuntament. Avui compartim uns minuts, com poden comprovar, amb la regidora Toñi García del Partit Socialista. Benvinguda, bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
1: Regidora, entre d'altres, d'Atenció Social, Serveis a les Persones, Gent Gran, Igualtat, entre d'altres. Uh-huh. Regidora, estem, doncs, en situació d'estiu, de calor, i sobretot moltes recomanacions, no? Sobretot els col·lectius més vulnerables del nostre poble, doncs, que sobretot tinguin clar, doncs, que hi ha diversos serveis, també a través de l'Ajuntament de Tordera, que poden disposar i que cal que tinguin presents. Quines recomanacions es podrien fer?
2: Les recomanacions són, doncs, no sortir al carrer a les màximes hores de calor, hidratar-se molt bé i tenir també cura del nostre entorn. Hem d'oblidar-nos que a Tordera tenim un entorn meravellós de bosc i que entre tots plegats hem de vetllar per ell en aquests dies de tanta calor, no? I sobretot això, no? Tenir clar que les persones més vulnerables s'han d'hidratar molt bé, intentar no sortir al carrer a les hores de màxima calor, i també des de serveis socials, a través del teleassistència i del servei d'atenció a domicili, aquelles persones més dependents

0: també tenim una cura especial durant aquestes onades de calor.
1: Es fa un seguiment, no?, d'aquestes persones, a les truques, sí. Es pregunta com estan i es fa arribar, sí, aquestes recomanacions personalment, sí.
0: El servei d'atenció a domicili, pues, com ja tenen les TINSLES, no?, les treballadores de família que hi van, és més fàcil, no?, poder fer aquest seguiment, i amb les persones amb teleassistència el que es fa és que els avisaven a l'aparato que tenen, sí, a casa, pues se les fa unes trucades, se les recorda una mica que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen, pues, dificultats per alguna cosa, pues, ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
1: Molt bé. Hem de dir que a vegades en parlem amb la regidora l'hivern del tema de la pobresa energètica. Entenc que l'estiu també passa al contrari, no? De gent que bé, les cases no les pot ventilar, no té accés a aire condicionat. Aquí hi ha alguna ajuda o algun procés que es pot seguir a nivell d'Ajuntament?
0: Bueno, el mateix que es fa davant de la pobresa energètica durant l'hivern és, sí, la mateixa que es fa durant l'estiu. Les persones que tenen dificultats el que han de fer és apropar-se a Consum, explicar quines són les seves circumstàncies i a partir d'aquí el que fem és enxegar tot un seguit, no?, d'ajuts a nivell dels rebuts amb les subministradores i fer-los l'informe de pobresa energètica, sobretot per evitar els talls de subministre i que puguin tenir accés als subministres per intentar, no?, no, que en aquesta situació no es dificulti.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Seria fantàstic que n'és equivocat.
1: Nova setmana amb els regidors de l'Ajuntament. Avui compartim uns minuts, com poden comprovar, amb la regidora Toni García del Partit Socialista. Benvinguda, bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
1: Regidora, entre d'altres, d'Atenció Social, Serveis a les Persones, Gent Gran, Igualtat, entre d'altres. Uh-huh. Regidora, estem doncs en situació d'estiu, de calor, i sobretot moltes recomanacions, no? Sobretot els col·lectius més vulnerables del nostre poble, doncs que sobretot tinguin clar doncs que hi ha diversos serveis també a través de l'Ajuntament de Tordera que poden disposar i que cal que tinguin presents. Quines recomanacions es podrien fer?
2: Les recomanacions són doncs, no sortir al carrer a les màximes hores de calor, hidratar-se molt bé i tenir també cura del nostre entorn. Hem d'oblidar-nos que a Tordera tenim un entorn meravellós de bosc i que entre tots plegats hem de vetllar per ell en aquests dies de tanta calor, no? I sobretot això, no? Tenir clar que les persones més vulnerables s'han d'hidratar molt bé, intentar no sortir al carrer a les hores de màxima calor, i també des de serveis socials, a través del teleassistència i del servei d'atenció a domicili, aquelles persones més dependents, també tenim una cura especial durant aquestes onades de calor.
1: Es fa un seguiment, no?, d'aquestes persones, a les truques, sí. Es pregunta com estan i es fa arribar, sí, aquestes recomanacions personalment.
2: Sí. Eh? El servei d'atenció a domicili, doncs, com ja tenen les TESs, no?, les treballadores de família que hi van, és més fàcil, no?, poder fer aquest seguiment, i amb les persones amb teleassistència el que es fa és que els avisaven a l'aparat que tenen, sí, a casa, doncs se les fa unes trucades, se les recorda una mica que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen doncs dificultats per alguna cosa, doncs ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
1: Molt bé. Hem de dir que a vegades en parlem amb la regidora a l'hivern del tema de la pobresa energètica. Entenc que l'estiu també passa al contrari, no? De gent que bé, les cases no les pot ventilar, no té accés a aire condicionat. Aquí hi ha alguna ajuda o algun procés que es pot seguir a nivell d'Ajuntament?
2: Bueno, el mateix que es fa davant de la pobresa energètica durant l'hivern és, sí, la mateixa que es fa durant l'estiu. Les persones que tenen dificultats el que han de fer és apropar-se a Consum, explicar quines són les seves circumstàncies i a partir d'aquí el que fem és enxegar tot un seguit, no?, d'ajuts a nivell dels rebuts amb les subministradores i fer-los l'informe de pobresa energètica, sobretot per evitar els talls de subministre i que puguin tenir accés als subministres per intentar, no?, que aquesta situació no es dificulti per la pobresa.
1: Quan aprofitem sempre que tenim la visita de la regidora de Serveis Socials per explicar quina és la situació a Tordera des de la seva àrea, tenim una situació estabilitzada, quins són els temes que més preocupen o que més esforços els hi aboquen a dia d'avui?
2: Bueno, la nostra població està creixent, sobretot està creixent la població de la gent gran, per tant aquí estem abocant molts més serveis, no?, dels que ja teníem. La nostra plantilla ha crescut també en dependència, hem fet també un conveni amb Consell Comarcal per al tema dels PIAs, no?, de quan es té aprovat la llei de dependència, doncs poder agilitzar. Sobretot estem abocant molts serveis a gent gran perquè la nostra població ha crescut i també s'està fent més gran i creiem que ara és molt, molt important posar molts recursos. I també, com sempre, doncs, les convocatòries que anem obrint cada any, sobretot a l'època d'estiu i abans de començar l'escola, no?, doncs que són els llibres, els casals d'estiu, els menjadors, no?, les beques menjador, i també properament obrirem les beques extraescolars. Per intentar, no?, ajudar tota els infants del nostre municipi a que puguin tenir accés, pues, als llibres extraescolars, que són molt, molt importants, no?, que puguin tenir activitat fora d'escola, pues, que això ajuda molt a la cohesió social.
1: Hi ha molta demanda, de totes aquestes beques que em comentava.
2: Sí, estem més o menys a la mateixa demanda dels anys anteriors, no hem tingut una crescuda molt gran en aquests nivells. Podem dir que estem el mateix que des de tota la legislatura.
1: Aprofito perquè molta gent parla de quan arribem als 20.000 habitants, que estem molt a prop, mm-hmm. i em sembla que precisament en serveis socials canvia bastant la dinàmica sí. al passar de 20.000 habitants.
2: Sí, nosaltres ara tenim l'àrea de serveis socials, però no som àrea bàsica. Què vol dir àrea bàsica? Perquè els ciutadans i ciutadanes se'ns entenguin. Pues àrea bàsica vol dir que ja declaren major de 20.000 habitants, és obligatori tenir l'àrea de serveis socials, i per tant els diners de... fas un contracte programa i aquest contracte programa venen més diners, més finançació per part de Generalitat. Ara en aquests moments nosaltres l'àrea bàsica és dintre del Consell Comarcal del Maresme, per tant els nostres diners es reparteixen amb altres municipis de la comarca, i quan arribem a 20.000 habitants podrem tenir tots aquests recursos econòmics única i exclusivament per Tordera. Hem de dir que a nivell de personal estem dintre de les ràtios, és a dir, nosaltres ja estem preparats per poder ser àrea bàsica. Els professionals que estan treballant a l'àrea són els que haurien de ser quan tinguem àrea bàsica. El que sí que guanyaria més molts diners de recursos públics, no?, de la Generalitat, per poder donar encara millor servei.
1: Molt bé, parlem de més coses. La regidora Toñi García, regidora també de Gent Gran, un col·lectiu, com deia, doncs amb moltes necessitats al nostre poble, i on la regidoria ja ha abocat molts esforços en els darrers mesos, i és un sector de la població important i que cal donar-li doncs, eines, no? Mm-hmm. Quins són alguns dels objectius que es marquen en aquest col·lectiu?
2: Hem començat a fer dos vessants de treball, no? Un és l'ajuda assistencial, que coneixem doncs, com el SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que hem de dir que en aquesta legislatura tenim un pressupost de 350.000 euros, és a dir, és un pressupost molt elevat del Servei d'Atenció Domicili. Hem pujat més de 100.000 euros en aquesta legislatura, però també hem començat a treballar de forma transversal amb les entitats per a donar una activitat a la gent gran. Creiem que és molt, molt important que la nostra gent gran estigui activa de forma saludable, i també hem començat una campanya de l'edatisme, en contra de l'edatisme, amb Consell Comarcal. Aquí la consellera Marta Passet també hem treballat amb ella, precisament per això, no? Per donar a conèixer doncs la problemàtica que és l'edatisme, que és aquesta mirada que es té cap a la gent gran, i que creiem que la gent gran ja no és capaç de portar coses cap a la societat, i no és així, i llavors en aquest cas també estem posant molts recursos per fer aquesta campanya de sensibilització. I això, no? És a dir, no només hem de treballar a nivell d'assistencial i de tenir recursos assistencials, que són molt importants, sinó també de donar qualitat de vida a la gent gran del nostre municipi i que pugui ser activa dintre del nostre poble.
1: La paraula és això, activa, no? Perquè realment són molt actius.
2: Sí, no? Veiem que l'Esplai de la Gent Gran és una de les entitats més grans del municipi, que té una activitat molt gran, una participació també en moltes activitats del municipi, com el carnaval, a la fira de del Ram, Sant Jordi, a l'aniversari, és a dir, sempre està molt molt molt molt molt present, no? I també, no, el que volem és a través de l'Associació de Dones també, això és anar fent créixer el teixit associatiu perquè la gent gran del nostre municipi estigui molt actiu.
1: La Toñi és regidora d'Esports, hem acabat ja la temporada esportiva, sí. I podem dir que ha sigut bastant positiva en general, regidora.
2: Sí, vam tenir la gala dels esports, no?, que la vam fer amb Ràdio Tordera, i vam veure com les entitats esportives han fet una gran tasca aquesta temporada. Ha sigut una temporada complexa, no?, vam explicar-ho també a nivell de mitjans de comunicació, que crec no ens han tractat gaire bé a Ràdio Tordera en algunes instal·lacions esportives, però s'ha fet la feina, i les entitats esportives també han treballat de valent per portar el nostre nom arrel de tota Catalunya, i ens han donat, hem tingut molt bona temporada, no? Hem vist com el Futbol Tordera, el seu primer equip ha pujat a segona, els veterans també hem guanyat la Lliga, el juvenil, els infantils de l'Atlètic, també grans triomfs al taekwondo, al patinatge, hem tingut que el bàsquet, no?, s'ha marxat al grup de femení que ens ha donat tantes alegries a Tordera, però bueno, ara s'obre una nova etapa. D'aquí també donar les gràcies a totes les noies que han portat el bàsquet de Tordera molt, molt amunt, no? Crec que ha sigut una gran temporada i també estem, no?, hem vingut fent durant aquesta legislatura treballant en millorar les instal·lacions esportives i ara pròximament ja veuran que n'hi haurà obres als vestidors de la pista de l'Amistat per millorar també aquests vestidors, entre altres reparacions que també hem fet en el camp de futbol, a la pavelló d'Avinguda de Països Catalans i altres obres que tenim previstes en instal·lacions esportives, doncs per això, per millorar-les, perquè tenim un gran teixit esportiu a Tordera amb esportistes de molt, molt bona qualitat, i el que volem, no, és recolzar moltíssim des de l'Ajuntament a totes les nostres entitats esportives.
1: Instal·lacions que de mica en mica van reformant, eh? No és només ara, sinó que és un procés que estan seguint al llarg de tot l'any. Eh?
2: Sí, sí, és, com he dit, això és un objectiu que ens vam posar a començament de la legislatura. Som un municipi que tenim moltes instal·lacions esportives i per tant hem d'apostar per elles, per anar-les actualitzant i posar-les al dia per això, no?, per millorar sobretot la qualitat esportiva.
1: Hem de dir que l'esport no para l'estiu, perquè també hi ha activitats de futbol sala, hi ha les villes a la fresca, vull dir que, sí, que l'activitat esportiva no para malgrat ser l'estiu.
2: No, a l'estiu tenim a Tordera moltíssima activitat esportiva, doncs les villes a la fresca, els tornejos de futbol sala, els tornejos de futbol, també 3x3, de hockey, bàsquet, és a dir, tenim molta activitat esportiva precisament perquè els nois i noies del nostre municipi puguin gaudir d'aquestes activitats esportives. I la veritat que he de dir que l'activitat esportiva a l'estiu és molt maca perquè veus com es barregen els nens i nenes de diferents clubs esportius i es barregen en pues, gent del bàsquet jugant amb futbol sala o gent del futbol jugant a bàsquet, no? Que això durant la temporada no ho veus i durant l'estiu ho veus com gaudeixen d'altres esports i nens i nenes que comencen a gaudir de l'esport a través de les competicions i dels tornejos que es fan a l'estiu. I la veritat que és molt maco veure com a Tordera durant l'estiu no ho parem i els nens i nenes i els no tan nens i nenes, també he de dir, poden gaudir de tota aquesta activitat esportiva.
1: Hem de dir que és la primera entrevista que mantenim amb la Toñi García ja com a candidata oficial del Partit Socialista a Tordera. Deixem aprofitar per preguntar-li sobre aquest fet, de com arriba aquesta possibilitat de que vostè sigui la candidata. Fa unes setmanes parlàvem amb el regidor Rafa Delgado, que explicava que ja fa temps que s'estava treballant en aquest full de ruta, que ara ja s'ha fet públic. Entenc que era una il·lusió també per part de vostè de poder ser candidata.
2: Sí, home, evidentment és... Jo assumeixo aquest repte amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes. Evidentment també és una cosa que ja veníem treballant dintre de l'agrupació des de feia temps. Sant Rafa ja portava 12 anys com a cap de llista. Llavors va arribar el moment de pensar en que necessitàvem un canvi i aquest canvi pues, l'agrupació i l'executiva m'ho va proposar i jo després crec de 15 anys que porto treballant dintre del grup municipal vèiem amb molta força, no?, de poder fer aquest repte i posar en marxa, no?, continuar amb aquest projecte amb moltes ganes per als tordarencs i tordarenques.
1: Entenc que ara està en el procés de començar a preparar programa electoral, buscar persones, ara estem en aquest sí. impàs, no?
2: Bueno, ara estarem treballant ja com tots els partits, no?, per tenir pues, la millor llista per als tordarencs i tordarenques i el millor projecte. Nosaltres sortim amb moltes ganes, amb ganes de poder aconseguir l'alcaldia de Tordera. Creiem que tenim, estem convençuts que som la força política, que tenim experiència en govern, experiència en oposició, que també és important saber tenir experiència a l'oposició, tenir experiència a govern, i preparats per un projecte que il·lusioni, que faci que els tordarencs i tordarenques confiïn en nosaltres com la primera força política.
1: Com dic, entenc que ara està en el procés d'elaboració, però sí que m'agradaria conèixer quina és la idea que té com a el Tordera del futur, quin haurien de ser els pilars fonamentals del programa electoral que presentarà el Partit Socialista.
2: Bueno, nosaltres estem convençuts que Tordera té molts punts forts, no? El seu entorn, les seves entitats, la seva gent, i tot això ho hem de posar en valor, ho hem de posar al centre de la política. També tenim, és enorme el nostre territori, i hem de poder donar servei de qualitat a tots els tordarencs i tordarenques. Creiem també que ja estem en disposició de poder avançar amb els serveis públics de qualitat i un ajuntament proper a la ciutadania, i de donar respostes a les realitats que els ciutadans i ciutadanes viuen. I el nostre projecte anirà basat en això, en serveis públics de qualitat, i sobretot tenir clar que tenim molta força a Tordera i posar en valor tota les seves qualitats.
1: Molt bé, regidora. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres, i serà fins a la propera.
2: Fins a la propera.
1: Nosaltres ho deixem aquí. Fins la setmana vinent.

Bon dia, Tordera, i benvinguts a una nova edició de la revista de l'informatiu. Avui a les vies de so, Tanit Sabater i com a locutors, Damià Julià, Aleix Cavaller i jo, Pau Serrano. Com sempre, anirem primer amb la premsa generalista, després esportiva i, finalment, econòmica. Comencem per la premsa generalista. Comencem amb els diaris catalans i el titular del Punt Avui diu noves perspectives pel món rural. Un any després d'haver-se aprovat, govern i entitats municipalistes acceleren el desplegament de l'Estatut de Municipis Rurals per combatre el despoblament. Seguim amb La Vanguardia, que la seva imatge fica un gran recital de futbol porta Espanya a la final. També ens diu inhabilitat al germà de Sánchez per prevaricació. David Sánchez no podrà exercir el càrrec públic en 9 anys, però és absolt de tràfic d'influències. Els Premis Princesa de Girona reivindiquen la intel·ligència natural. Continuem amb el diari Ara, que també diu el germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació. La justícia considera que la modificació del lloc de treball de David Sánchez va ser un vestit a mida. La Moncloa creu que l'únic objectiu de la sentència és derrocar el govern i el PP demana la dimissió del president. El titular de la imatge diu Espanya a la final del Mundial, el conjunt de La Fuente, amb un gran partit coral, menció especial a Dani Olmo i Lamine, i gols d'Oyarzabal i Pedro Porro, desarma el potent atac dels francesos i ja espera rival a la segona semifinal, que avui l'enfronta l'Argentina i Anglaterra. Anem cap a Madrid, seguirem amb el periòdico, que la seva imatge fica Espanya platòrica a la final. La selecció s'enfrontarà contra Argentina o Anglaterra a la final del Mundial després d'anul·lar França en un gran partit, 0-2. Aquí també ens tornen a dir la justícia inhabilita a 9 anys el germà de Sánchez. L'audiència de Badajoz condemna David Sánchez per prevaricació i l'admineix d'entrar a presó. Imposa també 18 anys a l'exlíder del PSOE extremeny Miguel Ángel Gallardo.

0: seguim amb els diaris ja, i ara ens ho presentaran Damià. Bon dia, Damià.
1: Bon dia, Pau. Comencem amb el Mundo, que el diari destaca la classificació d'Espanya per la final del Mundial després de superar a la tan imponent la selecció francesa. Sota el titular, la força de l'equip posa en valor el treball col·lectiu de la selecció i assenyala que el conjunt de Luis de la Fuente torna a disputar una final mundialista després de molts anys, en concret 16. L'ABC, la portada, celebra que Espanya ja és a la final del Mundial després de derrotar a França per 0-2 al marcador. Destaca la solidesa de l'equip i remarca que la selecció lluitarà pel títol davant d'Anglaterra o Argentina. Acabem la premsa generalista amb El País, que el diari ressalta la classificació d'Espanya per a la final del Mundial amb el titular Prodigiós Espanya. Destaca el gran nivell mostrat per la selecció davant de França i subratlla que l'equip de Luis de la Fuente torna a disputar una final mundialista gràcies a una actuació brillant.
0: I un cop hem acabat la premsa generalista, seguim amb els diaris esportius i econòmics. Bon dia, Aleix. Què tenim que ens expliques avui?
2: Bon dia. El diari Marca titula Un bany històric. Espanya es classifica a la final del Mundial després d'eliminar França amb un 2-0. En general, totes les portades, tots els titulars del diari són més o menys igual. Per exemple, el Mundo Deportivo diu que Espanya està a la final amb una exhibició. L'equip de la Roja va fer un partidàs incloent dos gols d'Oyarzabal de penal i un de Pedro Porro. Sport titula Que grans. El diari afirma que Mbappé i tot l'equip francès es van quedar secs. I per acabar, l'As titula Grandiós. Una Espanya extraordinària deixa en res a França i es posa a la final de Nova York. Passem als diaris econòmics. Cinco Días titula CaixaBank desembarca als Estats Units amb la seva banca per rics. L'entitat obrirà a Miami una oficina especialitzada en grans fortunes que espera que estigui operativa durant l'any que ve. L'Economista ens diu que Hisenda fa marxa enrere a la sobirania fiscal de Catalunya. La proposta de financiació autonòmica no fa menció a la cessió de l'IRPF. Per acabar, Expansió diu que Ferrovial acciona IACS a per 5.000 milions a Madrid. Set i els projectes convertiran Madrid en el gran pol de l'obra pública.
0: Anem a fer una petita pausa musical i seguim.

0: I després d'aquesta petita pausa musical anem a seguir amb una píndola d'opinió titulada Revolver i 6 bales de regalo, de part de la cadena SER.
1: SER Podcast.

0: imagino a Erdogan en el momento de regalar un revólver con 6 balas a cada líder de la OTAN diciendo: toma, para que mates a alguien cuando tengas ganas. Después de todo, no hay arma que no esté pensada para eso. A lo mejor dudó si regalar un revólver o un libro, y le pareció más práctico lo primero. No sé si es el regalo perfecto. Yo tuve un encontronazo con una pistola en 2009. Estaba recién levantado, un sábado, cuando oí a alguien en la calle gritar: te voy a matar. Me asomé con sigilo, para no recibir el típico tiro por meterte el primero donde no te llaman. Tuve tiempo de ver caer a un hombre de un Seat Ibiza en marcha y a una compinche acercándose. Vámonos de aquí, le sugirió ella, mientras lo ayudaba a ponerse en pie. ¿Dónde está la pistola?, preguntó el hombre. Pero la mujer le pidió que se olvidase de la pistola y se alejaron a todo meter. Entonces, debajo de mi balcón, la vi. Vi la pistola. Estaba quietísima, en mitad de la calle. Por esa época yo trabajaba en un periódico y me encargaba de una sección un poco ecléctica que incluía sucesos, judicial, medio ambiente, sanidad y obispado. Así que me sabía de memoria el teléfono de la policía local. Un agente me pidió que no le perdiese el ojo a la pistola mientras llegaban los refuerzos. Si puede, baje y apártela del medio de la vía, me recomendó. ¿Con la mano?, pregunté. No, no, mejor con un pie, me aconsejó. No había un alma en la calle. Moví la pistola con el empeine, suavemente, como si fuese un saltamontes. Y en ese momento me di cuenta de que era de plástico. Me sentí tan estafado que le di una patada impresionante y le hice volar 20 metros. Cosa que, por ejemplo, nunca hubiese podido hacer con un libro. Soy Juan Tallón.
1: I un cop acabada aquesta píndola d'opinió, moltes gràcies a la cadena SER. Anem a repassar el santoral d'avui. Quin és el santoral d'avui, Damià?
2: Dia mundial, de fet. Avui és el dia mundial de les habilitats...
1: Santoral,
2: vols dir? Sí. Vale, se celebra Sant Bonaventura.
1: I ara sí, el dia mundial. Quin dia mundial és avui, Aleix?
3: Avui és el dia mundial de les habilitats de la joventut.
1: Quin famós fa anys?
2: Forest Whitaker. En fa 65.
1: I el compte enrere, Aleix?
3: Per la final del Mundial fa tan exactament 4 dies. Se celebra aquest proper diumenge 19 de juliol de 2026 i per Sant Bartomeu fa tan 40 dies.
1: La previsió del temps, Damià.
2: Avui tenim cel variable amb predomini del sol i alguns núvols alt, un ambient precisament plenament estiuenc, perdó, i una temperatura d'entre 33 graus i mínimes de 24. Demà ens espera un cel entre poc i mig ennuvolat, especialment durant el matí, amb temperatures mínimes de 23 graus i màximes de 33.
1: La dita del mes, Aleix.
3: Si vols una bona col, planta-la pel juliol.
1: I què hem de plantar, Damià? O recollir?
2: Com diu la dita, mitjans de juliol és moment perfecte per plantar les cols de cara a l'hivern i així com sembrar els fesols i les mongetes. També és bona època per recollir els primers melons, tomàquets i carbassons.
1: Quina farmàcia de quartier hi ha avui, Aleix?
3: La farmàcia L'Ocea, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys.
1: I si volem que ens recullin les escombraries, Damià?
2: Bé, justament avui no hi ha per recollir les escombraries, tot i que podem repassar el cabal del riu, ja que no n'hi ha. Malauradament, el riu està sec.
1: I les defuncions, Aleix?
3: Avui lamentem la mort de Pedro Cobles Cuervas amb 81 anys. La cerimònia es farà avui a les 12 a l'església.
1: I la frase cèlebre, Damià?
2: L'únic veritable viatge de descobriment consisteix no a buscar nous paisatges, sinó a tenir nous ulls.
1: I quin és l'àudio recomanat, Aleix?
3: A la web i a les xarxes socials de Ràdio Tordera podeu escoltar la píndola d'opinió on parlem sobre la importància dels vegetals a la nostra dieta.
1: I tornem ara amb una pausa musical.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. La Generalitat preveu destinar aquest any gairebé 955 milions d'euros a reduir la pobresa infantil. El Pla d'Acció 2026 inclou 66 mesures, 23 de noves, en àmbits com la prestació, l'educació, el lleure, l'alimentació saludable, la salut, l'habitatge o la pobresa energètica. I el president Salvador Illa ha assegurat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que la integració és positiva i que no es tracta de triar entre invertir en defensa o en drets socials. L'escoltem.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: Illa ha fet aquesta crida a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent es queda al 2,9%. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. I el vent rescalfat pot encara accentuar més la calor. Pel que fa a les altes temperatures, Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa als incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis de 20 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben al nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, siguin benvinguts, obrim les portes del nostre magazín. Un dia més que té una màgia especial, així ho desitgem. Una màgia especial perquè aquest mes de juliol és mes de terrasses plenes, de les places amb música, de les festes majors, dels retrobaments i d'aquelles converses que només passen quan el sol s'allarga fins al vespre. És temps de sortir al carrer, de compartir una horchata, un gelat o una bona estona amb els amics. L'estiu és viu, s'escolta i també es fa ràdio, com nosaltres. Un dia més, volem ser la vostra companyia amb actualitat, amb entrevistes, amb tertúlia, humor i curiositats i moltes ganes de passar una bona estona plegats. Així que, doncs, acomodeu-vos, pugeu una mica el volum de la ràdio o del vostre mòbil, perquè durant les properes hores compartirem informació, somriures i una bona companyia. Principalment, doncs, de l'equip que tenim de cures de so, que en aquest cas són joves que s'estan, doncs, apropant al món de la ràdio i que bé, doncs, són molt benvinguts i formen part ja d'aquest magazín de l'Ara i Aquí. Amb un 15 de juliol se celebra el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut, una jornada impulsada per les Nacions Unides per recordar la importància de formar els joves perquè tinguin més oportunitats laborals i personals en el futur i una bona ocasió per valorar el talent, l'esforç, l'aprenentatge al llarg de tota la vida. Doncs bé, amb una curiositat catalana, nosaltres volem parlar d'aquest mes de juliol. Catalunya continua respirant a Barcelona el Festival Internacional de Carilló, que omplirà el pati dels tarongers del Palau de la Generalitat a concerts molt especials. El carilló és un instrument format per desenes de campanes i els de la Generalitat és l'únic de grans dimensions que hi ha a Catalunya. Aquest any, a més, els concerts retran homenatge a Antoni Gaudí en el seu centenari de la seva mort i a Pau Casals en el seu 150 aniversari del seu naixement. Així doncs, acomodeu-vos-ho. Pugeu aquest volum, com deien, de la ràdio. Connecteu els vostres auriculars en el mòbil, perquè en les properes hores compartirem tot això i més. Més que tot, gaudir de la vostra i la nostra companyia. Benvinguts. Això és L'Ara i Aquí. Comencem.

0: I bé, doncs arriba aquest moment de un minut, menys d'un minut, per continuar el programa. I bé, t'ho he dit que els hi faré ja directament a les nostres contertulians, que els tenim tots a punt aquí als estudis de Ràdio Tordera. Gràcies, gràcies, gràcies per ser-hi, la Patrícia. Bon dia, Patrícia.
1: Bon dia i bona hora a tothom.
0: La Montserrat, bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia a tothom.
0: L'indispensable, el super crac, Jordi de Diego.
3: Com que no vinc mai, avui estic aquí.
0: I la Maria Jesús Caudilla, que ens agrada sempre veure-la aquí, i si algun dia no pot venir, també sempre li enviem petonets mitjançant el telèfon. Bon dia, Maria Jesús.
4: Bon dia, bon dia. Es nota, es nota.
0: A veure, aquest poc minut, a veure si ens responeu ben de pressa. Per què els llibres de matemàtiques estan tristos?
3: Per què els llibres de matemàtiques estan tristos?
2: S'ha de pensar massa, no?
0: No!
2: Bueno, ara és vacances.
0: No, perquè llibres de matemàtiques estan tristos. A veure, el nostre control, a veure si ho sap. No ho sé, se sabrà. A veure, per què, per què? Perquè tenen masses problemes. Molt bé. I bé, vull, sí que vull parlar d'aquells recursos d'emergència degut que estem visquent en un estiu en què es porten a terme diferents tipus de problemàtiques degudes a canvi climàtic, degudes, doncs, potser a una poca cura, doncs, de l'hora d'utilitzar, doncs, coses de la casa. I bé, avui m'ho pensat que seria interessant poder-ne parlar una mica. Recursos d'emergència, de fet, telèfon 112, bombers, protecció civil, etc. Què fent diferents actuacions? Doncs bé, en aquest cas nosaltres farem una mica de servei públic i aleshores, doncs sí que direm, doncs, el que comentaré ara, però sí que seria bo de tant en tant que ho anéssim recordant, perquè la memòria diuen que és important, però hi ha vegades que són coses de la memòria que, com que no les hem de necessitar massa, les oblidem. En cas d'incendi, truca immediatament al 112. Si hi ha molt de fum, avança ajupit, ja que l'aire és més net a prop del terra. No utilitzis mai l'ascensor, això és una cosa que ens ho van recordant. Si no pots sortir, tanca't en una habitació, segella les escletxes en roba humida i fes-te veure per la finestra. En cas de calor extrema, beu aigua sovint, encara que no tingui set. Recordem que ara hem de beure aigua embotellada. Evitar sortir al carrer entre les 12 i les 5 de la tarda. Buscar espais frescos o climatitzat. I tindre especial cura de les persones grans, infants i persones amb malalties cròniques. No deixis mai ningú ni cap animal dins d'un vehicle estacionat. Malauradament estem veient que moltes vegades a l'estiu veiem que com pares deixen a criatures de dintre un cotxe.
4: És un moment.
1: Un moment que el cotxe es posa a 50.
0: Mare meva. En cas d'inundacions, no travessis mai rieres o zones inundables, ni a peu ni amb cotxe. Allunya't dels rius i torrents. Si ets a casa, talla la llum i si és segur fer-ho. Mantén-te informat a través dels canals oficials. També important, doncs, aquest telèfon que he comentat, el 112, disponible a les 24 hores, que hi pots trucar davant de qualsevol incidència, com hem comentat. Doncs bé, esperem que mai, doncs, tinguem que posar en pràctica aquests consells, però sí que m'ha agradat informar una mica amb una de les millors maneres de protegir-nos, perquè la prevenció salva vides. A l'hora de sortir, com va passar a molts que van sortir pel seu compte, recordar que mai no hem d'anar a davant del foc, sinó si volem escapar-nos del foc, hem de sortir per als laterals. Laterals del foc. Doncs vinga, ens n'anem realment a entrar en un espai on fem un repàs de notícies i recordeu que aquest mig minut on t'he preguntat això de les matemàtiques, un somriure costa ben poc, però pot alegrar tot un dia. Demà més, acudits després. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dos nens, tots dos menors d'edat d'11 anys, germans bessons, que aquest migdia han estat trobats morts a la llera del riu Ter de Manlleu, a la comarca d'Osona, segons ha pogut saber. S'han confirmat fons de la policia catalana en aquest mitjà. Tot i que ara per ara s'està treballant per identificar els dos cossos, tot sembla indicar que es tracta de dos germans nascuts a Ghana i veïns del poble que estaven desapareguts des del vespre. Quan a les 9 els seus pares van alertar que no havien tornat a casa seva. Què us sembla aquesta notícia? També déu-n'hi-do, no?
1: Tremenda.
2: Molt trist, tremenda. Molt trist, tots dos. Es diu que estaven jugant al futbol en una pista allà a la vora del riu i ja llavors no van tornar a casa i van alertar la policia i sí,
0: no bueno, però fugat sembla ser que no, vull dir, no...
2: Sí, hi havia la roba a terra,
1: es deurien banyar perquè potser tenien calor, no ho sabem.
3: Quina edat
1: no sé.
3: Tenien aquests?
1: 11 anys.
0: Uh-huh. El Congrés debat aquest dimarts la reforma de les lleis de dependència i discapacitat, com també la convalidació del dret llei que otorga 6.200 milions d'euros des del 1 de juliol fins al 2027 per augmentar el finançament del sistema de dependència. És passar d'un model basat en residències a un de basat en el dret d'envellir a casa. Així doncs, que canviem la nova llei de dependència s'estén al servei d'assistència personal més enllà de l'entorn domiciliari, com acompanyar l'usuari a fer la compra o anar al metge, alhora que es reconeix en l'àmbit normatiu com a cuidador d'altres persones que no siguin estrictament familiars i s'universalitza el dret de la teleassistència. Ser acomiadat per fer parlar en català. Ser acomiadat pel fet de parlar en català. Estan protegits els drets lingüístics a la feina? Una pregunta. El cas de la treballadora acomiadada d'Atico assenyala una realitat comuna, però silenciada en alguns entorns laborals hi ha una imposició del castellà que vulnera drets legalment reconeguts.
1: No.
0: Què en penseu d'això?
3: A on es va produir aquesta... Però, esclar...
0: Del Atico, això és l'empresa, si, nom de l'empresa.
3: Perquè, esclar, si es produeix a Valladolid, dius, bueno...
1: No, però Jordi, jo crec que si és notícia...
3: Si es produeix a Catalunya, és inacceptable.
4: És un cas molt estrany.
1: És raro, això.
4: No passa això.
3: És inacceptable.
4: No he vist cap empresa que prohibeixi parlar un idioma o l'altre.
0: Home, a veure, d'aquí, aquesta empresa, déu-n'hi-do, no? Això, a veure si...
3: No sé, tindrien que saber...
2: Ja ho diu tot, de l'empresa.
0: Sí.
3: Quina empresa és...
0: A veure si els nostres companys... Cures de Son, ho poden mirar aquesta notícia de la treballadora d'Atico que ha sigut acomiadada pel fet de parlar en català. Ens anem a fer un repàs de l'actualitat de Catalunya, d'Espanya i del món. Catalunya continua l'alerta per al calor extrem. Protecció Civil manté la vigilància per les altes temperatures i l'elevat risc d'incendis forestals. Es demana evitar activitats que puguin provocar foc i extremar les precaucions. Barcelona es prepara per al Festival Internacional de Carilló. Com hem nosaltres anunciat, doncs a partir d'aquesta setmana el Palau de la Generalitat acollirà concerts gratuïts amb un homenatge a Antoni Gaudí i Pau Casals. Realment és tot un espectacle veure com toquen el carilló. Jo vaig tenir la sort també de poder-hi pujar a la part de dalt de tot i bé, l'organista doncs, la veus allà amb els peus, les mans i fantàstic. El calor continua deixant un fort impacte en la salut. Les autoritats sanitàries insisteixen a protegir especialment la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. A Espanya tenim també l'onada de calor que continua marcant l'actualitat i també el sector agrícola demana més mesures de protecció. Les organitzacions agràries alerten de les dificultats per treballar al camp durant les hores de màxima calor i reclamen reforçar la prevenció. Comença una nova operació sortida d'estiu. Es preveu un augment important dels desplaçaments cap a les zones de la costa i de muntanya en recomanació de prudència a les carreteres. En el món, també els incendis continuen afectant diversos països mediterranis i parlem de la guerra d'Ucrània que continua ocupant l'agenda internacional. Les institucions europees mantenen el suport econòmic i diplomàtic mentre prossegueixen els combats. La preocupació per al canvi climàtic augmenta perquè diversos organismes internacionals insisteixen que els episodis de calor extremes són cada vegada més freqüents i també intensos.
3: El que has parlat d'això del català, ahir em va passar una cosa molt curiosa. O sigui, estava esperant per veure el partit per la tele i vaig connectar la segona cadena i estaven donant els Premis Princesa de Girona. Una vergonya, tot en castellà.
0: Tot.

0: Vale. De fet, els van deixar, es van considerar persones no grates.
1: Però que ho facin, però ho facin on t'ho facin. Si és la princesa de Girona, que no tenim més nassos que aguantar això, que és la princesa de Girona.
0: Malauradament.
1: L'hereva de la monarquia.
2: A fora, a Barcelona, també hi havia una mica de manifestació també en contra, eh? Bueno, potser no tant com a Girona, però
1: déu-n'hi-do. És que... s'ho mereixen, per fer-ho en castellà, una cosa que és de Girona.
3: És
1: que és de Girona.
3: Mm. Llavors, però no m'estranya... Les presentadores, quan tu dius, podrien haver parlat en català, no?
1: Clar, clar. Sí, si hi havia algun que li duen donar el premi i no sabia parlar català, vale, d'acord, perquè els catalans ens hem distingit sempre perquè hem sigut molt tolerants amb això.
0: Massa.
1: Molt tolerants.
0: Així
1: i de vegades massa. De vegades massa. Però com que és un idioma que també el coneixem, doncs tenim la deferència de contestar-li.
2: Sí, porten anys aquí, un tenen temps d'aprendre'l.
1: Ara, un acte com aquest no té cap excusa de que es faci primordialment en castellà. No té l'excusa. I llavors, esclar, no m'estranya que passin coses com aquesta que has nomenat d'una empresa,
3: que
1: obliga a la gent a parlar
3: és
1: castellà.
3: És molt fort, això, eh? Vull dir, exactament, sí que... A veure si logram, doncs, poder-ho esdevinar exactament on és aquesta empresa, perquè, Déu-n'hi-do...
0: S'hauria de conèixer el context
1: I la declararem no grata aquí a Ràdio Tortosa.
3: Exactament, Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Anem a parlar d'uns quants successos, 17 persones afectades per una reacció química en una piscina municipal de la Bisbal del Penedès. Continua la vigilància pels incendis forestals a Catalunya i les autoritats insisteixen en la prevenció. Doncs bé, aquesta és l'actualitat més destacada d'aquest dimecres 15 de juliol. Ara continuem amb més protagonistes, més històries, i sobretot, molta companyia aquí, a l'àrea aquí.

0: I bé, el rellotge que no para i tampoc, doncs, aquest moment que nosaltres fem aquesta salutació als companys que ens aporten informació de les temperatures. Paquita Albertí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Carrer Sant Jordi, i com va anar la temperatura d'ahir?
1: Doncs mira, 32 graus en 3 decimes.
0: No, no, no baixem, eh? No baixem.
1: Una mica.

0: I estàvem a 33 i avui estem a 32,3.
1: Uh-huh.
0: I aquest dematí 22 graus en 6 dècimes.
1: Molt bé.
0: Que Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, oi tant, per això matí.
0: I ara aquests moments estem a 30 graus. Un 70% d'humitat.
1: Uh-huh.
0: Déu-n'hi-do, també. I marca núvols i sol.
1: Molt bé. Els companys que de platja hi ha...
0: Pues mira, n'hi ha un que està a la platja.
1: Cap aquí, que bé, no?
0: O quedant moreno.
1: Aquí a l'estudi tinc tres dones morenes que fan un goig, que és mà Sant Jordi, està una mica descafeinat, jo també, però aquestes totes tres, no? Vull dir, tu també estàs descafeinada, doncs mira tu, ara donem el toc, tu. Molt bé, doncs moltes gràcies, Paquita, per aquesta informació, ens tornem a trobar demà, bon dia.
0: Molt bé, un bon dia per tots.
1: Ens anem a saludar ja, que tenim aquest enregistrament amb en Joan González, Marreixac, endavant, Joan.
2: Bon dia, a Marreixac. La temperatura que vam tindre màxima ahir va ser de 31 graus. La mínima d'avui ha sigut de 21 graus i 9 dècimes. Ara, aquests moments, a les 11, estem a 32 graus 3 dècimes, amb una humitat d'un 63%. Això representa una temperatura de xafogó de 38 graus 8 dècimes. I el màxim de vent d'ahir va ser de 27,4 km hora. Això és tot des de Marreixà. Que tingueu bon dia. Fins demà.
1: Doncs bé, gràcies, Joan. Ens tornem a retrobar-nos demà. Temperatura, fibra color màxima, 31 graus i 4 dècimes. Aquí, mínima de 8, 20 graus amb una dècima. I ara, en aquests moments, no podem dir la temperatura. Doncs bé, a veure, la pregunta que avui fem participativa i que té la deferència els divendres de que estàvem en sorteig, té doncs una bossa de xutxes realment del nostre patrocinador, que és Xutxes Elisa, i diu, i pregunta't això, quina cançó et posa de bon humor en 5 segons? Quina cançó et posa de bon humor en 5 segons? Doncs bé, 93-764-28-93 o bé al Facebook de Ràdio Tordera. Vinga, va, les contertúlies que tenim aquí, a veure què ens diuen.
3: La que has picat abans mateix, pot ser la del xiringuito mateix. Ja.
1: Xiringuito, ah, vinga, Jordi, què?
4: La del xiringuito, ens apuntarem.
5: O la barbacoa, és igual.
1: Tu també.
5: Una cançó de...
3: Serà que tiene el negro.
6: Que són tantes que... La veritat, no sabria dir-te quina.
1: No?
5: Això no va per aquí, jo crec.
1: Sí que va per aquí, sí.
5: No, bueno, vull dir, sí, aviam. Vull dir que, bueno, és igual, no dic res.
1: El digo!
5: No, oh. que jo crec que és donar-li la volta, no? No és
4: sí,
5: buscar una cançó que ens faci feliç.
1: No?
5: Jo sé una altra cosa. No sé què, però...
1: 93-764-28-93, avui apunteu-lo que us assembli en el Facebook de Ràdio Tordera. Al final, doncs, explicarem tot el que vosaltres hagueu pogut anotar. I bé, anem ja directament amb una petita pausa i que bé, doncs, no m'agrada mai deixar aquest espai sense, en aquest cas, dir una frase optimista del dia, perquè una d'aquestes és cada 9 dies una oportunitat per començar de nou. No cal fer-ho tot perfecte, només fer un pas més que ahir. Simplement és això. Vinga, som-hi. Publicitat.
7: Ara i aquí, d'estiu.
8: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Ara i aquí, d'estiu.
9: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
10: No, primer has de fer la digestió.
9: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
10: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
11: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
12: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
13: Milar Tordera, sempre a prop teu. electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
14: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
15: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
17: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
18: Dental Company, porque sonreír es salud.
14: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: d'aquí d'estiu.
1: Arriba, doncs, el moment en què, doncs, el protagonista és la tertúlia. I bé, un tema que avui la Maria Jesús Cauvilla, doncs, ens proposarà. Ella acabarà de donar-nos una explicació i nosaltres diem la nostra. Diuen que un somriure no costa res, que una paraula amable pot alegrar un dia, que un petit gest pot tenir un gran impacte. Però és realment així? Amb una societat que sovint va de pressa, amb tensions, xarxes socials i moltes immediateses, l'amabilitat, ara ho explicarà la Maria Jesús, continua sent una força capaç de canviar les coses. Maria Jesús, per què has triat aquest tema? Vinga.
2: Pues perquè jo crec que sí, que potser que comencem, perquè ara hi havia aquesta frase famosa de, que li van atribuir a Voltaire i que es veu que no era d'ell, era d'un altre, que diu: no estic d'acord amb el que dius, però defensaré fins a la mort que tinguis el dret a dir-ho. I això frase, moltes vegades ens oblidem. Sí, sí. I aquest perquè el que diu no m'agrada, ja no m'acau bé, i l'altre perquè... I no només això, o sigui, el fet de sortir al carrer, anar a comprar, donar-li un somriure a la venedora, o saludar a la gent que hi ha dins la botiga, que a vegades sembla que ens hem tornat tots muts i secs i passem de llarg sense mirar ni a dreta ni a esquerra. No, si algú ens diu bon dia, no sabem ni qui ens ho ha dit, a vegades. Però crec que si cada un de nosaltres tingués aquest pensament i aquesta idea, pues a lo millor també milloraria tot l'ambient al voltant, no?
1: Doncs sí que no l'hem après, això.
2: Bueno, és qüestió de forçar-se una miqueta a fer-ho. Jo a vegades ho faig per aquí pels carrers, com vinc per aquí per Tordera, i saludo a la gent.
1: I te torna la salutació.
2: La majoria sí, a més amb un somriure. O sigui, són gent que no conec, la majoria. O sigui, sí, a veure, si, evidentment, si és algú que conec, encara més raó, però a vegades ho faig i la veritat és que et sorprèn. Uh-huh. Et sorprèn, i crec que potser, no sé, potser poden haver-hi més maneres de fer aquesta el conviure una mica més agradable per tots.
1: Podem canviar les coses, inclús,
2: sí,
1: no?
3: Pensa que un somriure només fas treballar dos músculs. I, en canvi, per tindre un gesto de mala sombra, fas treballar 60 o 70 músculs i de tot el cos, de vegades. I somriure amb aquests dos de les galtes en tens prou. O sigui, és més t'esforces més per estar de mala gaita que per estar de bon humor.
2: Sobretot això, respectar l'opinió dels altres, encara que a tu no t'agradi el que diuen. O sigui, jo no... O sigui, de seguida ens pugem a la parra, no?, per qualsevol tonteria, i bueno, pues, si l'altre no opina el mateix que tu... Pues, tant el seu dret també, i
4: penso
2: crec
4: que sí, que petits gestos en petites situacions pot alegrar realment a la societat i l'ambient, com dius, l'ambient de Tordera, per exemple.
2: Per exemple, recordo un experiment que es va fer amb una escola, crec que era als Estats Units, aquestes coses sempre passen als Estats Units, no? Es feien paperets i es donaven, o sigui, per si algú necessitava ajuda o i es anaven, o sigui, es feia com una cadena, i un feia un favor a un i llavors aquest tenia que fer un favor a un altre, i així, no?
1: I també és una manera. Insinuaven, doncs, que també estiguessin pels altres.
2: Bueno, i més ara també per aquesta casa que s'ha cremat, que hi ha una família ara que s'ha quedat sense casa i s'està fent una recaptació de fons, que no cal que portis un millor, evidentment no ho tenim, però que siguent un poble amb tants habitants ja, pues, tothom col·laborant una miqueta li pot tornar el somriure a aquesta gent també. És un gest que no costa molt, i que penso que, igual que el saludar, el ser amable amb la gent que t'atén...
1: Si Patrícia, vinga, va.
5: Doncs sí, evidentment estic d'acord amb tot el que estigueu dient. Jo me recordo que abans, quan antigament, que érem petits o més joves, abans se saludava tothom. ja no és perquè es coneguessin o no, perquè abans eren menys gent i sí que potser amb el barri, amb el veïnat, tothom es coneixia i tal, llavors era normal anar a una casa, a una altra, sortir al carrer, saludar-te, bon dia, com està la mare, i preguntaves per la família i tal. Ara poder, perquè som molts més que no coneixem, no ho fem. Però ja és un gest de dir, t'aixeques al matí, t'aixeques, intentes aixecar-te amb bon humor, encara que tinguis un munt de problemes, que portis una quantitat de motxilles horribles i carregades, però sortir de casa amb un bon peu, i sí, fer un somriure, no costa, és el que diu el Jordi, no costa pas tant.
3: Jo hi ha una cosa que practico molt, que és que quan en un local vaig a un comerç o on sigui i m'atenen bé, els felicito. Els felicito. No passa sempre, perquè hi ha molts puestos que t'atenen d'una mala gana que el que mereixen és que t'hi queixis. Però vaig buscant la forma de poder felicitar la gent.
5: No, però tens
3: i la
5: raó,
3: gent
5: això.
3: Es sorprèn i es torna amable, es torna a la recíproca.
5: Sí, esclar que sí. A més, ja que protestem quan hi ha alguna cosa que no ens agrada, que no ens ho fan bé, doncs per què no agrair i felicitar ja no només en un bar o fins i tot un veí o el que sigui, de dir, ostres, doncs mira, això està, no sé, és correcte, està bé, gràcies per fer aquest gest o altre. Sí, hem de ser més agraïts, jo crec.
3: I de vegades si entres en una botiga i quan ja has entrat dues vegades, veus que aquella persona està sempre de mala gaita. Llavors ja no cal
5: bueno, ni protestar. Poder també...
3: Perquè ja perds el temps.
5: Qui rep també,
2: a vegades... també canvien la cara, eh?
5: Home, sí, i tant.
2: Sí. I tant. Si tu respons amb un somriure, dius, ai, perdona, no... La gent a vegades canviarà.
4: Precisament t'ho anava a dir ara, Maria Jesús, que hem d'acostumar-nos a practicar amb l'exemple. I com deia també en Jordi, que costa molt poc somriure i costa molt més a emprenyar-se, no?
1: Recordeu que això fa aquesta arruga tan important,
5: sí, igual.
1: Eh?
4: Per exemple, si veus una persona que...
1: Ja, el tanto, eh?
5: I està sempre enfadat... les arrugues al front.
1: Clar,
5: i riure, somriure, et fa les arrugues d'aquí i les arrugues d'aquí. Però és igual.
1: Les arrugues d'aquí a la boca?
4: Ai, no arrugues, igual que surten les arrugues d'alguna.
3: Però mira, les arrugues...
5: És
4: d'expressió.
3: Les arrugues no són
5: dolentes.
3: Exacte. Perquè Humphrey Bogart deia una vegada que l'estava maquillant al maquillador per sortir a la pel·lícula, deia, ten cuidado, no me tapes mucho las arrugas que me ha costado mucho conseguirlo.
1: Ai, que bo. L'amabilitat, vaig buscar una mica, diu, es mostra de fortalesa o de vegades es confon amb debilitat.
5: Sí.
1: El tanto, eh?
3: Sí.
1: El tanto aquí també, perquè... No, a veure...
2: Que es confongui.
4: No, crec pas, això.
1: Pot contagiar-se?
5: Sí,
4: i tant. Amb l'exemple.
1: I fins quin punt pot transformar les relacions, els barris, o fins i tot la societat?
4: I tant, que sí, la
1: com
4: societat.
1: Com pot canviar-la? En quina manera? En quins sentits? A veure.
2: Tots els sentits, el fer-se un favor, el saludar la gent, que encara que no sàpigues el nom, saludes perquè saps que són de la teva de la zona,
5: del teu entorn.
2: Jo crec que ajuda molt i canvia l'ambient a vegades també. I a veure, si és un sol, pues a lo millor acabes enfonsat, però si cada vegada som més gent els que practiquem i donem aquest exemple, pot ajudar i pot ajudar també, pues a mi parlem a vegades del jovent, però també hi ha jovent molt maco i que tenen les idees molt, molt clares.
1: Vols dir que saluden gaire el jovent?
2: Jo me vaig sorprendre perquè el fill d'uns veïns, que és un adolescent, me vaig trobar un dia aquí a la plaça de l'Església i, clar, ens coneixem i parlem i a vegades hem xerrat entremig de les balles. Me'l trobo aquí amb una colla d'amics i va venir, em va donar una abraçada. I dius... Això t'alegra el dia, perquè és que
4: realment,
2: és veritat.
4: Realment, sí, quan es nota molt, si es treballen a les feines en equip, també es nota molt la motivació, de que si hi ha un bon companyerisme, hi ha més productivitat, això, i realment, i també amb la parella, en totes aquestes situacions es nota, si ets amable, doncs t'alegra el dia.
2: Sí.
4: I t'adona més idees, més reptes a seguir, i més progrés, vull dir que realment... Anar a la feina es nota molt, amb els petits exemples. Tu, per exemple, si veus un nano o una persona gran que tira un paper al carrer, Per exemple, potser t'emprenyaràs més dient-li ai, per què tires el paper a terra, cull-lo, no sé què. No, agafes, amb l'exemple, el culls, sí, el llences a la paperera i potser es donarà per al·ludit. I un sí, altre dia potser no ho farà, perquè tu t'emprenyaràs amb ell i què aconseguiràs? Encara et contestarà a rebot? Sí. Bé, és que no solucionem. Sí, és que
1: ha... això... Ai, perdona, Jordi.
3: No, és que hi ha una frase que jo moltes vegades tinc present. Caces més mosques amb mel que amb...
4: Amb l'exemple. Sempre, sempre.
1: En aquest cas sí que també a veure amb el tema de les caques i de tota aquesta història, a veure si algun dia has cridat una mica l'atenció, al tanto, eh?
5: Bueno, hi ha gent...
1: Al tanto, eh? Encara que li diguis amablement, les reaccions són molt dolentes, eh?
4: Sí. Això va a la passada.
1: A veure...
2: Depèn.
1: Sí, depèn de la majoria. És a dir, quan tu crides l'atenció amb un fet que realment...
4: És que si li crides l'atenció a aquella persona que ja no ha recollit la caca, què vols que et contesti? És una persona incívica. Sí. Vull dir, ell encara se sentirà el que dèiem, al·ludit, i tu què m'has de dir a mi, i encara tindràs un enfrontament. Vull dir que res, doncs...
2: és acostar-se i preguntar-li...
4: Sí, que es doni per al·ludit.
2: No tens bosses.
4: Mira, vols gran rates,
2: jo tinc aquí la bossa.
4: Molta brutícia.
1: Ui, ui, ui. Això és molt complicat, eh? Això de l'amabilitat lo trobo que està molt bé, el que et dic, eh? Són flors i violes.
2: Bueno, que pot
1: però
2: fer...
1: Però veure el tanto, costa, eh?
4: Segons
1: tanto,
4: qui.
1: Perquè, escolta-me...
2: Bueno, també ens hem d'acostumar a rebre mocs, no?
4: Sí, xascos també en tens,
1: que... Home, aquestes edats ja n'han rebut masses de mocs, eh?
2: Bueno, però precisament per això ja et rellisquen. N'hi ha tants que rellisquen.
4: Si ets sensible, això, pot ser que t'afectin també, vaig, eh? Però això... bueno, has d'aprendre amb l'edat i però amb el temps
3: de
4: vivar.
3: De vegades, ara, com dius les vidre. Coses? Per això m'hi vaig trobar una vegada a Suïssa. Anàvem amb un grup d'espanyols i un va tirar un paper a terra. I una senyora suïssa que anava darrere va dir, senyora, li ha caigut aquest paper.
2: Ah, jo també ho dic, això.
1: Sí. Molt bé,
2: jo també ho dic. A vegades a la parada
4: tu... Que per al·ludir.
2: Dic, ai, mira, coita, t'ha caigut un paper. Ai. I normalment tothom reacciona. Ai, sí, és veritat.
4: Ara agafo.
2: Encara que ho hagi llançat. Amb això tens raó,
3: Jordi.
2: El
3: grup d'espanyols que anàvem ens vam quedar una mica vergonyits.
5: Sí. Home, una mica... Perquè el civisme aquí brilla per ausència.
3: Perquè aquí inclús hi havia un manual que em sembla que era de les forces aèries americanes, de les bases de Torrejón i Arrota i tal. I hi havia una explicació que deia que a Espanya era molt habitual tirar les closques de les gambes i en els bars a terra.
2: I les pipes.
3: A terra i tot això.
4: I les
2: colilles.
5: O sigui, clar, les pipes.
3: I que acabaven formant una catifa.
2: Sí. Sí. Depèn d'on.
3: Era la versió que tenien ells del nostre país.
1: Però l'amabilitat, no sé vosaltres què en penseu, la gent doncs que són nouvinguts, hi ha una sèrie de persones que, si segurament els hi dius adéu, jo ho he intentat, i bé, inclús te miren malament, eh?
2: Jo sempre he rebut bones reaccions.
1: Sí?
2: I a vegades... Sí, a vegades dius, per què no? Entres als locals, a algun lloc que no coneixes.
1: Val, sí, cara.
2: I et, bon dia, i potser està algú que està esmorzant, bon profit, bueno, amb una mica d'alegria. A mi sempre, jo crec que a mi sempre han reaccionat bé. De fet, a mi a vegades estàs despistat i algú em diu bon dia i no el conec de res. Ai, bon dia.
4: I estàs content. Sí,
2: em fa alegre. Sí. I el que dèieu dels barris, dels pobles, aquesta simpatia, aquest empatitzar, t'ajuda més a empatitzar amb els teus veïns. Per exemple, l'exemple que heu posat vosaltres, aquesta casa que s'ha cremat, de que tothom es bellugui, que es mobilitzi. Vull dir, tot això fa poble, fa caliu, fa ambient, fa...
1: A nivell polític, posant-nos amb els polítics ara, amb l'amabilitat...
5: Mare Déu.
1: A veure, aquí en aquest cas...
2: No ho barregem.
1: Per què no?
2: Només quan hi ha eleccions són amables.
1: No barregem. A veure, es veu que el que és en el Parlament, el que és en el Congrés, allà se diuen de tot, eh?
2: Sí, bueno, però després se'n van a sopar, dinar, esmorzar plegats. Vull dir que no és allò de dir que
3: estiguen els tractors.
4: Jo voldria dir un petit incís, ja que estem aquí a Tordera... A veure...
1: Ui, no sé que posis tan sèrie,
4: m'aplico
1: sèrie,
4: perquè
1: ja.
4: Voldria... I que parlem el tema de l'amabilitat. Voldria fer un agraïment a l'alcaldessa de Tordera, perquè realment, amb el tema aquest de l'aigua que ha passat, doncs ho ha dit, i perquè hi ha prou de merda, mengem, i potser algun ajuntament s'ho hagués callat.
1: No, home, no.
4: Sí, sí,
1: no,
4: sí, sí,
5: això no podia, no, això no podia fer.
4: Home,
5: no.
4: S'ho podien haver callat,
5: abril,
4: i tant. Sí, sí, sí.
5: S'ha trigat molt a dir-ho, eh?
4: I per aquí es volta. No, no. Ha passat molt poquet i ho ha dit, ens ha avisat.
5: No.
4: Podíem haver esperat. I tant. No vull dir exemples, però ho sé.
3: Però també m'agradaria que anés sortint més.
5: No, no, això no es passa així.
4: Dir-ho és dient, una bona...
3: I ens
4: n'és dient
3: com està el tema.
5: Veure, no, és la seva obligació, com a alcaldessa.
4: No, però hi ha alcaldes que potser
5: igual,
4: no ho haguessin
5: igual,
4: dit. Bueno,
5: penseu
4: el que vulgueu.
5: Home, no. Bueno, sí.
3: Jo personalment tinc bona sintonia amb ella. O sigui,
4: no,
3: però
5: m'agradaria
3: que estigués cada dia... Cada dia n'és informant com va progressant aquesta, això de l'aigua.
4: Jo personalment he sentit que per poca cosa haguessin dit, bueno, potser he anat massa de pressa d'altres poblacions.
5: Si això ve des de maig, i no s'ha enterat ara.
4: No ho has entès. Altres alcaldes d'altres poblacions potser s'ho haguessin callat.
1: No es poden callar.
4: Per poqueta cosa haguessin esperat els paràmetres.
1: Poden tenir una denúncia molt gran en aquest cas.
5: No s'ho poden callar.
4: A mi és ben igual.
1: En aquest cas ja hi va haver una persona que va quedar afectada, per aquest motiu.
5: Exacte.
1: I per aquest motiu, aquesta persona que es va posar malalta, que no devia ser una, que n'hi deu haver sigut moltes...
4: Jo només he dit que estic contenta que ho hagin dit de seguida.
5: Ah, però ho han de dir-ho.
4: Perquè segur que passa a moltes altres més poblacions de fora d'aquí, no només aquí. I potser no ho diuen, jo només dic això, ni a favor ni en contra. Dono agraïment de que ho hagin dit.
3: Però
5: la seva obligació.
4: Ràpidament, però, sí, però ho han dit.
3: Però han tornat a dir com està progressant la solució?
4: Estan en ello.
3: No, jo aquí ja no hi entro. A mi
4: el que ho hagin dit que a temps, perquè hi ha molta merda, que mengem molt de plàstics i coses, i no ens ho diuen.
3: Però perdona. Si quan ho va dir era perquè estava a 107,
4: però el límit és a 100.
3: I el límit és a 100. Si ara sortís i digués, mira, ja hem aconseguit que estigui a 104. Això és el que vull.
5: Tranquil·litzes a la població.
3: Tranquil·litzes a la població.
4: Bueno, de moment deu estar encara malament.
3: No ho estem aconseguint i estem a 108.
4: Bueno, no m'heu entès tampoc el que vull dir.
3: Sí, t'hem entès.
5: Sí, dona, sí que
3: t'hem entès. Però li està faltant...
4: Altres poblacions...
5: Com que dona no?
3: Li està faltant.
4: Sí, però és que... Diu d'una manera com...
1: Deixa'm anar amb en Jordi.
3: Li està faltant anar comunicant més contínuament per tranquil·litzar la població. Perquè la població estem bastant intranquils. Perquè jo agafo el cotxe i me'n vaig a comprar garrafes a Santa Susana, perquè aquí ja no en queden.
5: Tens una cuba gratuïta cada tarda,
4: no? El tema de la cuba...
5: No, que jo dic... No, era un incís, perquè jo on vic no tinc problema. Jo puc beure aigua de l'aixeta i tal, però tens aigua gratuïta cada tarda, no? Van dir, eh?
1: Sí,
5: no cal que compris aigua.
3: On la posen, la
5: cuba? No ho sé.
1: Parlant d'amabilitat, eh?
5: No ho sé.
3: Perquè això tampoc ho sé, on la posen.
5: No, però hem anat d'una punta a l'altra.
4: Tots així, molt encesos.
3: I jo he comprat...
5: No, jo no.
1: A veure, sisplau, no parleu tots junts.
3: Perdona.
1: Tranquil·litza.
3: De l'aigua. Tema de l'aigua. Jo he comprat garrafes d'aigua embotellada per tindre garrafes per anar-la a buscar-ne més.
5: A reomplir-les.
3: Clar, però si poses la cuba en un puesto que només puc anar amb dues garrafes, tindré que fer 10 viatges i 20 vegades la mateixa cua. O sigui, perquè un puesto que posin la cuba en un puesto que tu puguis anar amb el teu cotxe carregat amb 10 garrafes i les puguis anar omplint, aquestes 10 garrafes.
4: Mm. Això de l'aigua són coses que poden passar i ha passat.
3: Sí, ja ho sabem que ha passat.
1: I l'obligació era dir-ho.
4: Ja ho han dit.
3: I l'obligació és lluitar per arreglar-ho.
5: També.
3: Perquè l'aigua és un tema de primera necessitat i tampoc ningú ha dit, pues mira, aquest mes no s'haurà de pagar el rebut de l'aigua. I això també és una altra cosa que tindrien que dir.
5: Anem amb la simpatia.
4: Amb la simpatia
5: i l'amabilitat.
4: Respecte, mare Maria Jesús, gràcies.
5: Sí.
2: I respecte per les opinions. La teva opinió
5: és superrespectable, jo la respecto perfectament.
1: A veure, per què enreneu totes juntes, sisplau?
5: Perquè som dones.
3: Perquè som dones.
1: La Patricia, la Montserrat, que s'ha de callar.
2: Jo és que soc de Can Gallina i no puc callar. Jo és que soc de Can Gallina.
5: Ah, sí, de Can Gallina.
1: A veure, sí que és interessant el tema aquest, l'amabilitat, ens hem anat, ens hem desviat una mica.
2: L'amabilitat i el respecte.
1: De tema. I bé, a veure, també tot el que és el consistori es podrien agrair tots els voluntaris que estem, doncs, a molts de llocs, inclús aquí a la ràdio.
2: I tant.
1: Mai no es pronuncien, ni d'un partit, ni de l'altre, ni d'aquí, ni d'allà. A veure, gràcies, població, esteu donant recolzament al poble, etcètera. No, això no!
2: És que
1: jo protesto aquesta... amb el fet que, bueno, obligació i també agraïment a la gent que
2: clar
1: està
2: que sí.
1: Dia a dia fent poble.
2: No cal, no
1: que
2: cal...
1: són voluntaris,
2: sí.
1: Tanto,
2: que, no, que no cal que cobris un milió d'euros per donar un servei com s'està fent a tant a Ràdio Tordera com
1: a
2: moltes altres entitats.
1: Gràcies a les entitats.
3: Però és que només es té en compte el tema monetari. El tema monetari. Quan algú fa una donació, dona diners... Però el teu temps té un valor, també. Té un valor. O sigui, el que aportem els voluntaris aquí a Ràdio Tordera...
1: Si
3: ho tinguessin que pagar... tindrien que tindre...
1: Ràdio Tordera i totes les altres entitats.
3: Sí, jo parlo d'aquí perquè estic aquí.
1: I bé, no, Jordi, jo hi ha vegades el que no... penso que el que és el consistori té que... tindria l'obligació de saludar-te sempre.
2: Sempre.
1: Que molta gent que estan en l'Ajuntament fa merda que no et veuen,
2: Sí.
1: El tanto, El tanto. Sí. I anem amb el tema amabilitat, obligacions i agraïments,
2: Potser la manera de dedicar això és quan te creues amb algú que... tu saludes.
1: Però sempre toca tu saludar,
2: Però quan...
1: No sé si ho has provat.
2: No ho sé, perquè tampoc
4: no... Això ja és peripè, no?
2: No m'ho trobo massa, no? Però sí, que a vegades que fan així com que no et veuen... Sí.
4: Això també sap greu.
3: Cadascú... la gent d'aquí del consistori, de l'Ajuntament, sí que em saluden, perquè esmorzen per aquí i tal. Sí que ens saludem.
1: Et saluden o saludes?
3: No, tots dos ens saludem. Però, per exemple, l'alcaldessa sempre em saluda.
4: Són amables.
3: Sempre em saluda.
2: A mi no sempre, però...
5: I a mi tant se m'ha
4: el que potser trobem a faltar més...
5: A mi m'és igual, a mi, sincerament.
4: Potser trobem a faltar més...
5: L'educació és davant de tot, ja està.
4: La integració, no? Voleu dir que...
3: Sí.
4: Que més a poble, no? Però de...
5: Sí. Jo, per exemple, si entro en un local i són, i hi ha gent i tal, bon dia, bona tarda, bona tarda, perquè jo el saludo, l'educació, a casa meva me la van donar. Si jo estic asseguda, entren i saluden, jo responc. Però si jo estic asseguda, entren i no saluden...
3: És que això és la primera norma de cortesia.
4: Tothom. Però és que aquí a vegades entren molts factors. Poden entrar les presses, les tres, els derbis... Sí, a vegades a mi m'ha passat.
3: M'ha
4: passat, a vegades, amb presses o coses, molta feina, potser no has vist algú...
2: Bueno, que això també és part del problema que tenim, no? Que ens posem excuses.
4: Sí.
2: Per no ser amables.
5: Espera't, que l'any que ve hi ha eleccions municipals.
1: Ja veuràs que tothom saludarà.
4: Ui, ara!
5: Hombre!
4: Mare de
5: Déu!
4: Tots els partits,
5: Tots, jo no t'estic dient ni un ni l'altre, no em puntualitzis
1: tothom.
5: Perquè estic dient tothom.
1: No puntualitzis, clar. Tothom.
5: Vull dir, ara l'any que ve l'elecció i ara l'any de l'amabilitat.
1: Acabem de rodonir, Patrícia, acaba de dir el que et sembli.
5: Que hem de ser més amables. I això de bon dia, bona tarda, saludar, hola, com esteu, això jo crec que mai trobaràs una mala paraula si tu saludes amb educació i amb alegria.
1: Montse,
4: jo penso que ser amable també és correspondre, no saltar de seguida, sentir-te ofès o no sé, tenir feeling, tenir no sé, amabilitat amb la gent que més a prop i en tothom. No, la gent no els agrada sentir-se invisible. Potser has dit bon dia, diu, ai, no sé si m'ha contestat.
2: Sí, bueno,
3: I quan amb una persona la tractes o comences amb una frase amable,
4: sobretot,
3: es presta a continuar aquella conversa i a obrir-se amablement
2: i tindre sobretot respectar les opinions, respectar les creences, respectar cada un que pensi el que vulgui.
4: Sempre que
2: a tu no t'imposin res, o sigui, l'altra persona pot pensar i dir el que li doni la gana.
1: Clar, a veure.
4: La gent vol canviar el món, però no es canvia a si mateix.
2: Sí,
4: això també passa.
2: És una manera de canviar de clar. Dins cap a fora.
4: Molt bé.
3: Mira, mira el mossèn que hi havia abans aquí, aquest que hi ara...
2: Salvador,
3: sí, el Salvador, el Salvador, ens trobava molt i xerrava. Mai em va parlar de religió.
1: Ah,
4: no, és clar. Molt
3: però teníem una conversa de motos, de cotxes, sí. de lo que fos. I era un tio, la mar d'amable.
4: Molt bé,
3: la mar d'amable.
4: Sí.
3: O sigui, i em queia simpàtic.
4: El trobaves
3: i
4: a tot arreu.
3: I jo soc agnòstic completament.
1: Sí. Es posava a l'altura normal
3: de ciutadà.
1: Sí,
3: de ciutadà. I va, aquest guanyava més amb aquest aspecte. I mai em va parlar de religió, mai va voler que jo entrés amb les seves idees.
2: Sí, sempre estava al voltant de dones.
1: Home, sí, era maco, era maco.
2: Tenia, no, sí, de senyores, eh? No,
3: tenia moltes feligreses.
2: No ho deien al mal sentit,
3: no,
2: eh?
3: No, tenia moltes feligreses.
2: Sí, sí.
1: Bé, és que ha entrat amb un silenci absolut... Silenci absolut
2: parlant
4: de religió ja no toquem avui política i
3: vostè pare és el que aparta les dones del mal, pues aparti mentre
5: dissabte. Això és l'Eugenio, vas veure la pel·lícula l'altre dia de l'Eugenio.
3: Pues jo li anava a preguntar
5: la vida
3: a mossèn Salvador.
5: Em va explicar aquest acudit.
2: No, jo estava preparant el terreny per si un dia torno a parlar de Terra Plana.
5: Molt bo! I de les vacunes, no?
2: I les vacunes.
1: Ja. Déu-n'hi-do en tu, Maria Jijús. Aquí els contertulis com s'hi van llançar, directament.
2: S'han de saber totes les...
1: Totes les versions,
2: i totes les alternatives que tenim.
3: Sí.
2: Per tant, és molt important.
1: Bé. Doncs aquí et deixarem. Gràcies a tots per dir la vostra, la nostra, i el tema que la Maria Jesús ara sabia perquè volia posar aquest tema de la Maria Jesús.
2: Ara
1: hem vist, eh? Una terra plana, eh?
5: Ara la propera vegada que li toqui amb ella...
1: A veure. Molt bé, doncs, audiència, nosaltres tornarem ja a regafar el magazín i bé, doncs abans tindran l'informació que sempre ens arriba per als equips informatius d'aquesta casa. Maria Jesús, gràcies pel tema.
2: Gràcies a vosaltres per deixar-me portar.
1: Ui, tant,
2: sí, sí, un dia d'aquests un monogràfic sobre Terra Plana.
5: Sí, va, sisplau.
1: Molt bé.
5: I jo vindré,
1: Jordi, gràcies també per estar aquí.
3: Jo de la Tierra Media.
5: Ovalada, tu.
1: Triangular. Montse, gràcies per estar aquí.
4: Gràcies
1: també.
4: A vosaltres.
1: I a la Patricia, moltíssimes gràcies també.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
5: Adéu.
0: Ara i aquí, d'estiu.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 15 de juliol. Les tres paraules del dia són aliança, gegants, soliva. Aliança Catalana constitueix el comitè local a Tordera amb Joan Grimal i Grèvol en qualitat de president. I el Festival Multipolar ofereix avui una nova proposta de narració oral amb Assumpta Mercader i Maria Carretero. Serà el Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre. Gegants. Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera. Començarà a 6:45 amb la plantada i seguirà a les 7 amb la cercavila pels carrers del poble. I Mas Mora prepara el plat fort de les seves festes d'estiu aquest cap de setmana a l'associació. Units per Mas Mora organitza 2 dies plens d'activitats. Soliva. L'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic tordarenc Salvador Soliva Romaguera amb un acte que farà dissabte a les 11 del matí. I torna al torneig 3x3 del CEP Tordera per Festa Major. Dissabte 22 d'agost arriba una nova edició d'aquesta competició que segueix amb la categoria d'aficionats Talent Ocult després de l'èxit de l'última edició. Aliança Catalana constitueix el comitè local a Tordera. La nova executiva local ha quedat encapçalada per Joan Grimal i Grèvol en qualitat de president. L'escoltem en declaracions a aquesta emissora.
2: El nostre gran objectiu és teixir una llista forta i presentar una candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent que faci front a la deixadesa, la inseguretat, la brutícia i l'incivisme que pateix la nostra vila.
1: Avui és el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut. Avui és Sant Bonaventura. Falta exactament 4 dies per la final del Mundial de Futbol, 40 dies per Sant Bartomeu. Esperem un dia avui amb cel variable, amb domini del sol algun núvol, màxima al voltant dels 33 graus, mínima de 24. Demà el cel estarà poc o mig ennuvolat, especialment durant el matí, amb temperatures molt similars i forta xafogor. La dita, si vols una bona col, planta-la pel juliol. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys. Fa un any explicaven que s'impulsava un projecte per conèixer les necessitats de la gent gran. Fa 5 anys estudiaven els efectes de la implantació de la cabal ambiental a la Tordera. Fa 10 anys un incendi cremava 1.000 metres quadrats de sotabosc i massa forestal a la zona de Mas Panella. Informada de la mort del senyor Pedro Cobles Cuervas, als 81 anys, la cerimònia es farà avui a les 12 a l'església de Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'Altre Claver.
6: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu. Amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
5: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
6: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendella. No te la perdis.
5: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM.
8: Tordera.
0: Infopodcast Tordera.
9: Llistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, al magazín dels matins de Ràdio Tordera.
10: Del bolet.cat.
11: Ha arribat el moment.
12: Hostiroi!
11: Treu-te la barretina, galifardeu, una mica de respecte perquè ets a punt de gaudir. No et queda gaire per saborejar.
12: Collons!
11: El primer, mític, llegendari vídeo d'acudits en català de tocatdelbolet.cat. N'hi ha per llogar-hi cadires, te'n faràs creus. Casum ronda, que n'és de bo.
12: Alça Manela, l'estita grossa.
11: Apa, som-hi.
10: Però què diu ara?
11: On vas, Diògenes? A pujar les deixalles. Anem al dòner? Kebab, no tinc un durum. Mai entendré per què els bancs tenen els bolígrafs lligats amb una corda, com si els lladres fóssim nosaltres. Saps per què m'agradaria dir-te Google? Perquè ets tot el que busco. Ah. Domènec, on va tan rebent circunspectes m'ha perdut i esparverat? Anava a cagar, però ara vaig a buscar un diccionari. Doctor, això meu és greu? Collons, pareu l'autòpsia. Hola, vinc per l'entrevista laboral. Té experiència? Uf, sí, com aquesta ja porto unes 30 entrevistes més.
12: Hostiroi!
11: No és cert això de que la bellesa està a l'interior. A la costa hi ha gent bastant atractiva, també.
10: Bona aquesta!
11: Ah, sóc una economia amb potes. Una economia amb potes? Què vols dir? El meu cabell està en recessió, el meu estómac en permanent inflació i aquests dos factors m'aboquen a una depressió profunda.
12: Hostiroi!
11: Una cervesa, sisplau. Depressió? No, no, no. Alcoholisme.
10: Cas en ronda, cas en l'espadret, però què diu ara?
11: Mira, he decidit deixar de fer-me preguntes retòriques. Al capdavall, de què serveixen?
10: Tocatdelbolet.cat.
11: Sempre que algú diu no crec en les consciències, contesto, que fort, jo tampoc. Procedim amb la prova del polígraf. Nom? Laura. Doncs comencem amb el peu, senyor. Amor, vull que passem un cap de setmana genial.
13: Molt bé, fins dilluns.
10: Cas en ronda.
11: Amor, passa alguna cosa?
13: No sé, tu sabràs.
11: Apocalipsi, capítol primer.
10: Collonit, de veritat.
11: La meva dona s'ha fugat amb el seu millor amic. I qui és?
13: No ho sé, però a partir d'ara també és el meu millor amic.
11: L'amor passa, però ell es queda. No et preocupa que a la teva edat la majoria dels teus amics ja tinguin fills?
13: I tant, però és que jo no sé com ajudar-los.
11: Si et persegueix un grup de taxidermistes, sobretot no et facis el mort. Ostres, tu amb els mosquits dels collons. Posa't repel·lent. Mare meva, quina quantitat més ingent de dípters nematòcers. Ja has decidit quina carrera estudiar?
13: Vull ser endeví.
11: Fill, vine aquí.
13: No, no, que em fotràs una hòstia. Coi, encara resultarà que se't dona bé.
12: Collons.
11: M'han regalat un despertador. I ara hora. I unes ulleres.
13: Ja veig.
11: I un mapa. Ves per on. I una balança de disseny integrada. No m'acaba de fer el pes. I roba d'entretemps. Què et sembla? Sepse, ni fred ni calor. I 5 seients de disseny.
13: N'hi ha per llogar-hi cadires.
11: I estris per cuinar.
13: Batú a l'olla.
11: I un vestit rosa amb cavallets de mar. Tela marinera. I un crucifix fluorescent.
13: Me'n faig creus.
11: Escolta, m'està fotent el pèl o què? Ah, me'n quedava un per fer el record Guinness. Pels pèls, ja està, fet.
10: Jo aquest xicot no l'entenc. La veritat, no l'entenc. Intento saber de què parla, però és que no, no l'enganxo. No, no, no sé de què parla.
11: Acabo de cremar 2.000 calories. És l'última vegada que deixo les magdalenes al forn mentre faig la migdiada.
10: Tocatsdelbolet.cat.
11: He decidit vendre'm l'aspiradora al Wallapop. Només la tenia ahir al pis, acumulant pols.
12: Hostiroi!
11: Molta gent entra en xoc quan descobreix que dolent sóc com electricista.
12: Collons!
11: Tocatsdelbolet.cat. Vosaltres no odieu la gent que es contesta les seves pròpies preguntes? Jo sí. Quin tipus de criminal és més probable que aparegui a Netflix? Un assassí en sèrie. M'he apuntat a un curs de pensament positiu. I què tal? Una puta merda. Al llit de l'hotel en plena lluna de mel. Amor meu, ara que ja ens hem casat, em pots dir amb quants homes has estat? Amb 7. Ah, em pensava que eren més. Sí, avui ha estat un dia fluixet.
9: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
14: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
15: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
16: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
15: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
16: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
15: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
9: De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu.

Arriba un dels moments més especials del programa, uns minuts per gaudir de la música catalana mediterrània, cançons amb ànima, amb arrels i amb aquell so que es transporta al mar, a la cultura i als records més únics. Doncs bé, pugem novament el volum, perquè la música sempre té alguna cosa que dir, com en aquest cas que anem escoltant de fons el senyor Joan Manel Serrat amb aquest Mediterrani.

Doncs bé, jo, Manel Serrat, doncs una d'aquestes veus imprescindibles i que en aquest cas nosaltres l'hem anat escoltant amb aquesta gran versió com és Mediterrània, una veu imprescindible de la cultura mediterrània i de la cançó d'autor. Canviem, doncs, de cantant, canviem de tema musical i ho fem al costat d'en Joan Dausà. I ho farem amb una versió musical que porta per nom La Gran Eufòria, ni més ni menys.

0: Joan Dausà és l'autor i també és el cantant que anem escoltant amb aquest tema realment imprescindible, La gran eufòria. Vanessa Sant Feliu de Llobregat, de l'any 1979, és cantant, compositor, actor i pianista, déu-n'hi-do, i s'ha convertit en una de les veus més estimades de la música catalana actual. En Joan Dausà i Roca, doncs, com dèiem, doncs és una de les veus més estimades de la música catalana actual. Canviem de cantant, canviem en aquest cas també de veu i ho fem amb el grup de Blaumut.
1: Un, dos...
0: És un grup de música catalana format a Barcelona el 2011. El seu estil combina pop folk i música clàssica amb una sonoritat elegant i molt característica gràcies a instruments com el violí i el violoncel. Escoltem aquesta versió musical, Bicicletes.

bé, nosaltres que anem fent camí de mica en mica, de minut a minut, amb aquesta versió del repertori, cada dia uns temes, un tipus de cançó, una melodia, que en aquest cas, si vostès prefereixen, doncs, algun tipus de música de ritme, només tenen que fer que trucar al telèfon de la ràdio 93 764 28 93. I ens anem directament a escoltar, doncs, el grup La Can Busto, un grup de rock català nascut al Vendrell l'any 1986, déu-n'hi-do, és una de les bandes més emblemàtiques del rock en català, i van tenir un paper destacat a l'esclat del rock durant els anys 90. Escoltem aquest gran tema, cançons que encara avui formen part de la banda sonora de moltes generacions, Més que la meva sang.

ni més ni menys més que La meva sang, aquesta cançó que encara avui forma part de la banda sonora de moltes generacions. Després d'alguns canvis de formació al llarg dels anys, el grup ha continuat fent música i actuant en directe. L'any 2024, Premi Fortuny es va retrobar amb la banda per celebrar el seu llegat amb una esperada gira de reunió. Doncs bé, l'Axa en Busto continua sent un dels grans referents del rock català en cançons que han marcat història de la nostra música.

pràcticament estiguéssim en directe amb un marc emblemàtic on estàvem escoltant aquesta gran versió més que la meva sant grup. Let's amb vostè i preparant-se ara perquè els amics de les arts, la nostra control la tenim, la llançarà i escoltarem un gran tema. Segurament t'estimo, els amics de les arts.

0: Dios blau. Senyors i senyores, estem escoltant ni més ni menys els Amics de les Arts, un grup format per en Dani Alegret, en Joan Enric Barceló i en Ferran Piqué. Al llarg de la seva trajectòria han publicat diversos discos d'èxit i s'han consolidat com una de les bandes més estimades de la música catalana. Amb un estil inconfusible i una gran connexió amb el públic, els Amics de les Arts són un dels grans referents del pop català i contemporani. Segurament t'estimo. I minut a minut arribant a la recta final d'aquesta estona del repertori musical en el que, si vostè vol un tipus d'estil, ens ho diu. Nosaltres li marquem una tendència d'aproximadament uns 20 minutets i ara, doncs, anirem acabant i ho farem ni més ni menys amb un gran grup. Aquest mateix que sonarà, que és... Charango.
1: Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire.
0: Charango, ni més ni menys, va ser un grup de música català format el 2010. El seu estil barreja pop, reggae, ska, folk i ritmes mediterranis en lletres optimistes que parlaven d'amistat, llibertat, solidaritat i compromís social, com aquesta gent jove que tenim a Ràdio Tordera. Amb aquest tema, benvinguts al Llarricatge.

I bé, aquestes versions musicals, aquesta música catalana que ens arriba realment al cor, com són amb aquests cantants, amb aquests grups, com hem anat, doncs, escoltant i sentint. Joan Manel Serrat, Joan Dausà, Blaumut, Lac Sant Busto i ni més ni menys que els senyors dels Amics de les Arts.

0: aquí deixem enrere la part musical i ara arriba un d'aquells moments que sempre fa venir gana. Per què? Per què? Perquè obrim les portes de la nostra cuina radiofònica. Amb qui? Amb la Joana Molins. Petita pausa i tornem de seguida.
1: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
2: Estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
3: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
2: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: Ràdio Tordera.
1: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: I ens visita la nostra cuinera disposada a compartir receptes fàcils, trucs que ens poden estalviar temps, consells perquè els plats surtin encara més bons i aquells petits secrets que només aprenen entre fogons. Perquè cuinar és molt més que preparar un àpat, jo ho dic directament perquè, a veure, no és una de les vessants que més me surti bé, perquè explicar, compartir, posar-hi una mica d'amor a cada recepta. Joana, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: És així, és això. Tantes coses.
1: Home, sí, depèn de lo que fas.
0: Cuidar, compartir,
1: disfrutar, gaudir.
0: En cada recepta, sí, mare meva, sí. No? Quina feinada,
1: I
0: no?
1: I gaudir-ho amb la família o amb els amics o tu mateixa, sí, Joana.
0: Exactament. Molt bé, Joana, doncs aquesta setmana ja novament ens tornem a retrobar i sí que t'agrada, doncs en aquest cas, doncs també fer esment de cuineres o cuiners.
1: I cocuiners, sí, eh? La setmana passada vam portar un cuiner, ara portarem una cuinera.
0: Molt
1: sí,
0: bé, sí. Quina serà aquesta cuinera?
1: Aquesta cuinera, l'Ada Parellada.
0: L'Ada Parellada.
1: Sí.
0: Parellada. Jo aquesta no la tinc gaire coneguda.
1: A mi m'agrada molt perquè també cuina molt, cuina senzilla, com la nostra, vull dir. Uh-huh. Ella també fa coses sofisticades, però d'una manera que tu, a casa, amb paciència també els pots arribar a fer, no et sortiran poder tan bé, però...
0: I si dius amb paciència vol dir que porta feina,
1: paciència, eh? Amb paciència, hi ha plats que sí. L'Ada Parellada ja ve d'una família de cuiners, o sigui, els seus pares, els seus avis, tots eren restauradors. Va néixer a Granollers, a la Font d'Europa, que és una fonda que s'hi ha menjat molt
0: sí,
1: i molt bé molts
0: sí,
1: anys.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquesta fonda té 250 anys d'antiguitat. I ella va néixer allà, però llavors es va independitzar i se'n va anar a Barcelona. I a Barcelona va muntar el seu restaurant, el Semproniana.
0: Se'n diu Semproniana. Ai, que quin nom és especial, no?
1: Junt amb el seu marit, llavors porten aquest restaurant. I és un restaurant molt, molt coquetó, i t'hi sents molt bé. Molt,
0: és petit o...
1: Bueno, si molt petit, coquetó, no, però que... no és d'aquests grans, eh?
0: Val. Sí. I has anat, de fet? Sí,
1: hi he anat i he gaudit molt. Em vaig fer una foto amb ell i tot, li vaig explicar
0: bé, no?
1: Que a mi m'agradava molt la cuina i ell em va dir, doncs, continua amb aquesta cuina, que és la que hem de defensar, perquè jo li vaig dir... Jo la cuina que sé és la que ens va ensenyar la meva mare i la meva àvia, la cuina nostra, la catalana. Hem de continuar perquè no es pot perdre. I llavors ella també el que té molt és el malbaratament dels aliments.
0: Ah, caramba.
1: Fa cursets.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors fa menjars a casa seu un dia i van diferents persones a menjar i tots són amb aliments que potser demà o demà passat haurien caducat i aquells aliments ella doncs els cuina i te diu, no, aquest aliment no cal que el llencem, perquè aquest aliment està en perfecte estat i es pot fer servir molt bé.
0: Ah, molt bé. Eh? És allò que de mirar una miqueta el que, és el que hi ha a la nevera,
1: ah,
0: no?
1: Després ah, exacte,
0: fer
1: mirar una mica
0: un bon plat, segurament, no, Joana?
1: Sí.
0: Bueno, això és, podem anar segurament és tot que reserva taula, no?
1: Sí, això sí, casa. Sí, millor que reservi, sí. Uh-huh. Llavors ella fa un menú els dies de...
0: Cada setmana
1: fa un menú. Un menú que ara no recordo el preu, però no és molt car, i llavors dintre, perquè llavors dintre aquest menú hi ha 4 o 5 plats, o 6 de primer, de segon, les postres, que també ho fa ella.
0: Caramba, no, molts de plats, no?
1: Sí, llavors ella surt molt a la televisió, tu no sé si...
0: No, jo, bueno, ara mateix, potser pel nom, no li poso l'imatge, saps?
1: L'imatge,
0: potser segurament que sí que ja l'ha vist, eh?
1: Surt a la premsa, televisió, i després el diari... un diari català que ara no recordo el nom, doncs quasi bé cada setmana hi penja receptes.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: Seguidora, tu, també, d'aquestes
1: sí,
0: receptes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo seguidora d'aquestes receptes i ella també m'agrada molt, sí.
0: Escolta'm, Joana, vull fer una mica el xafarder. Te'n recordo el que vau demanar per menjar el dia que vau anar
1: no,
0: allà?
1: No, ja no me'n recordo perquè poder fa 3 anys que hi vaig anar. Vàrem anar a veure la Sagrada Família?
0: Sí.
1: Que és preciosa, eh?
0: Sí.
1: Recomano anar-hi. I això ja fa 3 o 4 anys. I anava amb el meu net i el meu fill petit i la meva jove i el meu marit. I no me'n recordo el que vam demanar, però sé que, bueno, vam estar xerrant. Ell es va sentar allà a la taula amb nosaltres, molt,
0: bé, molt
1: amable.
0: No, molt bé.
1: Perquè quan ell està del servei, passa les taules que hi ha, què, com
0: bé,
1: us ha anat, us ha anat bé,
0: bé,
1: o no us ha agradat, o tot això. Sí, està molt bé.
0: Molt bé. I sé que nosaltres també amb la Joana cada setmana ens explicarà una miqueta d'algun cuiner d'aquests que tu doncs t'agraden.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Perquè esclar, també deu haver-hi algun que dius aquest tot el que fa és massa sofisticat.
1: I sí, també, també. Bueno, m'agraden i m'agraden anar-hi, però esclar, són coses que ja no hi prestes tanta atenció, perquè com ells fan un plat, dius, bueno, això no tinc jo els èstrics a casa per treballar-ho ni per fer-ho. I llavors no hi poses tanta atenció. Jo poso més atenció a la cuina com la nostra, i que sempre aprens moltes coses, perquè a vegades fas coses d'aquesta manera i ells te donen la idea de fer-ho de l'altra
0: manera. Sí. I jo el que m'ha sobtat ara, com explicaves, és que amb un menú i una persona reconeguda com a cuinera hi hagin tants de plats, perquè hi ha vegades que només vas a un tipus de restaurant de caixa, te posen només la carta veure...
1: Hi ha 6 plats de primer, 6 plats de segon, postres...
0: Molt bé.
1: I, sí, molt bé, ho té molt bé, molt bé.
0: I bé, també amb la Joana ens hem proposat, ni més o menys, explicar algun truc. I jo avui li he proposat a la Joana, escolta'm, Joana, explica'm la carn, a veure com l'hem de coure perquè ens quedi bé, perquè a vegades comença a sortir molta aigua. Això és problema de la cocció o problema de la carn?
1: Problema de la carn.
0: Ah.
1: Sí, perquè la carn avui en dia, encara que nosaltres mirem d'anar al millor carnisser que nosaltres sapiguem, el millor carnisser que nosaltres trobem, però esclar, ells no maten aquell porc, clar, o aquella vedella, clar, o aquell xai. Els hi porten els seus proveedors. I ells confien en aquestes persones. Clar. Però, esclar, aquella carn, a lo millor... jo crec que a vegades hi ha massa aigua. L'aigua és horrorosa, eh? Sí. Principalment a la vedella. La vedella...
0: Ja com en comença a sortir l'aigua per allà, sí, ja... No hi ha molta...
1: És que també l'has de posar al foc molt fort, la vedella. És que la vedella també té el seu truc.
0: A veure, explica-ho, Joana.
1: Perquè si volem nosaltres fer un bistec que ens quedi ben tendre, primer de tot hem de posar la planxa sense oli ni res, que el fa.
0: Ah, val.
1: I quan està ben calenta, llavors hi hem de posar la carn. Però no la podem girar ni tombar fins que no està d'aquell cantó. Perquè si l'anem tombant i girant, queda escaldada. I llavors l'aigua va sortint.
0: Però com saps
1: ha de quedar ben sellada. Bueno, perquè tu dius un parell de minuts, depèn del gruix d'aquell bistec. Si tu fas un entrecot, fas una mitjana, o fas un bistec fi, un bistec primer és pim-pam. Ara, si tu fas un entrecot que fa un dit o dos, aquell entrecot vol més. I llavors li tirarem sempre la sal després.
0: Com ja està...
1: La Maldon, una mica de sal Maldon, quan fem un entrecot.
0: Maldon, per què la Maldon?
1: Perquè la Maldon és aquella sal gruixuda, que llavors tu com el talles, com que tu no li has posat abans, te don més sabor a la carn. Perquè el ser gruixuda, sala.
0: Val.
1: I llavors un ratxet d'oli, sempre d'oliva natural. Un ratxet d'oli.
0: Però tot això com ja està cuit l'entrecot?
1: Sí.
0: I l'oli, quan li posem?
1: I llavors també el que també va molt bé és posar oli a la carn. Tu aquest bistec el tens en un plat mitja hora abans, perquè sempre recomanem que es tregui mitja hora abans de la nevera, així, perquè no sigui... I llavors posi un fil d'oli en aquest bistec.
0: I la sal
1: cantó,
0: no,
1: La sal no. I llavors la planxa sempre calenta i sense oli. I llavors hi tires aquest bistec que ja té una mica d'oli. Llavors aquest bistec a vegades no fa ni la meitat d'aigua. Queda més bé.
0: Igual, perquè és que la veritat sí que és el que comentes, eh? Vull dir, malauradament...
1: Bueno, i llavors també comprar un bistec que sigui tendre...
0: Has provat el tipus, Joana, perdona, aquest bistec que està una mica com passat, que dic jo, aquest tipus de bistec...
1: Aquest tan gros.
0: I tan groc.
1: Que té la... No. A mi aquest gust d'aquest d'allò madur, que és diguéssim...
0: Sí.
1: Bueno, és madur. És com si mengessis sagí. Allò, saps com posàvem sagí?
0: Sí.
1: Al caldo jo no n'hi poso mai, no m'ha agradat mai, però... Doncs té aquell gust de vell. Llavors aquest bistec per això s'ha de fer a la brasa. Si tu aquest bistec el fas a la brasa...
0: Sí, amb foc.
1: Amb foc,
0: clar.
1: A la brasa amb foc,
0: no amb la
1: canvia molt. A la planxa no. Aquest bistec, perquè a la planxa te queda aquell gust de la grassa que va deixant.
0: Clar.
1: En canvi, a la brasa, què passa? Amb la griella, ho crema, el foc crema tot allò. Aquest bistec a la brasa És bo.
0: Vinga, ens anem cap a la cançó que a la Joana li agrada escoltar i la vol dedicar, i que nosaltres també fem aquesta crida de la nostra audiència, cuineres, cuiners, si de lo que parlem. Voleu trucar i voleu dir la vostra, Joana, que
1: clar,
0: la diguin,
1: que truquin, i ens parlarem un rato.
0: Escolta'm, quina recepta ens faràs avui, per no ni deia, si algú ens vol trucar?
1: Avui, cachopo.
0: Ai, mare... Cachopo, cachopo, bueno, ja ho veureu, però sí. Segurament que molts ho saben el que vol
1: sí,
0: dir.
1: Sí, tu també, ja ho
0: veuràs. Quina cançó has demanat, Joana?
1: He demanat, ai, ara no recordo.
0: A veure si la Tanit ens ho diu.
1: Sí.
0: Com?
1: Poble català. Això, poble català. Poble ara català. No me sortia, sí.
0: A qui la vols dedicar, vinga?
1: La vull dedicar a tota l'audiència, perquè s'ho mereixen, perquè ens escolten cada setmana, i ara amb aquesta calor també que ballin una mica allà a la cuina.
0: Que passarà una mica més d'aire, no?
1: Exacte.
0: Vinga, poble català, i anem de seguida cap a la recepta.

0: Doncs bé, sí que estem a punt, Joana, d'escoltar molta atenció aquesta recepta que avui ens portes i que, bueno, m'has comentat que té un nom que jo m'he quedat una miqueta parada. A veure, doncs vinga, anem-hi.
1: Bueno, sí, se'n diu cachopo. El cachopo ve d'Astúries, abans Astúries. Ara el trobes a pertot, eh? Però és un plat que és asturià. I el servien molt a les cidreries.
0: Ah, molt bé.
1: A les cidreries, el cachopo era molt i molt famós. I llavors jo he fet aquest cachopo, he intentat fer-ho com ells el fan, jo el vaig fer l'altre dia, que era el meu aniversari, i
0: ja
1: per sopar el vaig fer.
0: Felicitat.
1: El cachopo amb ous i patates fregides. Ous ferrats i patates fregides. Bueno, el cachopo és de vedella.
0: Ah,
1: és cachopo de vedella, eh? Llavors necessitem tapa plana, perquè la tapa plana és la jo sempre quan compro per rebussar, la millor carn que compro és la tapa plana. Hem de comprar 8 talls de tapa plana per 4 persones, que sempre diem. Pernil salat 100 grams, d'aquest que és 50 ibèric, jo es poso 50 de l'altre, el 50% ibèric. Formatge 8 talls, el formatge que us agradi, cremós, un formatge cremós, 8 talls.
0: El blau també pot anar-hi bé.
1: Si vols molt que t'agrada un menjar fort, sí, perquè pensa que hi va el pernil.
0: Esclar.
1: I llavors el blau és molt fort.
0: Clar,
1: jo no l'aconsellaria perquè poder quedarà molt fort.
0: Massa fort. Molt bé.
1: Llavors, ous, 7 ous, 1 quilo de patates, farina blanca, pa per rebussar, pa per rebussar, oli de girassol i sal.
0: Molt bé.
1: Llavors direm que ens detallin 8 talls de cachopo per rebussar. Quan els tinguem, a casa els posarem a sobre el marbre amb un paper de forn blanc, i si tenim aquell martell, no sé si tu tens aquell martell petit de picar la carn,
0: sí.
1: I posarem un altre paper a sobre perquè no se'ns enganxi, i la picarem.
0: Molt
1: la
0: bé.
1: Picarem amb el sentit perquè ens quedi finet i ens quedin tots els talls iguals.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Una vegada tinguem això fet, que en paper de forn va molt bé, el paper de forn va molt bé, ho tenim tot fet, llavors es tracta de farcir aquesta carn.
0: Ai!
1: La salarem per un cantó i llavors hi posarem aquest pernil que hem dit, però sempre tinguent en compte que hem de deixar mig dit per cantó perquè no ens surti.
0: Vale.
1: Primer de tot hi posarem una capa de formatge. Un tall, normalment amb un tall n'hi ha prou, perquè el formatge si el compres...
0: I em vas fer servir tu, Joana?
1: Jo vaig fer servir el cadí, però esclar, cada un...
0: Aquest és tradicional de sempre, sí. Que té un gust normal, vale.
1: I si no, pots fer servir un abarti, un que sigui cremós així, l'abarti també és molt bo,
0: Sí.
1: L'abarti
0: sí.
1: També. Doncs llavors posarem una capa de pernil, una capa de formatge, una capa de pernil i una altra capa de formatge.
0: Ah,
1: i ho taparem amb aquells talls que ja veurem que més o menys nosaltres els haurem posat que se'ns avinguin un amb l'altre.
0: Ah, molt bé.
1: Si un és més gros, més petit, per fer un llibre.
0: Molt bé.
1: I amb el morter, amb aquesta massa, acabarem de picar tot al voltant i llavors què farem? L'enfarinarem amb farina blanca, el passarem amb ou batut i després el passarem amb l'ou de rebussar.
0: Ai!
1: I tindrem, bueno, primer, llavors, abans de fer això, l'haurem salat per l'altre cantó, perquè primer el salarem per dintre, després no hi tirem molta sal, perquè pensem que hi ha pernil.
0: El pernil sempre, com se cou, deixa anar més a l'obra.
1: Això nosaltres no cal que ho fem aquell moment. Ho podem fer i llavors ho posem a la nevera 2 i 3 hores.
0: Preparat.
1: Sempre per això, amb un paper, perquè no se'ns enganxi una sobre l'altra, A la nevera, que no ens quedi enganxat. Posem una capa i l'altra capa, si no hi cap tot a la mateixa plata i hem de fer un altre sostre, i posem el paper aquest de cuina i llavors el tapem amb un paper de cuina també per a la nevera.
0: Val.
1: I després només es tracta d'agafar una fregidora si en teniu, i si no, una paella que tingui bol i amb un litre d'oli ben bé, de girassol ben bé, perquè ha d'haver gruix d'oli. Que aquest oli el podrem després conservar.
0: Bueno, colar-lo i tornar-lo a fer servir.
1: Llavors l'hem de fregir, com tinguem costum nosaltres de fer-ho. No massa, pim-pam també. En 5 minuts està tant d'un cantó com de l'altre, perquè no quedi massa sec. El posem amb una mica de paper absorbent. Tenim les patates fregides que ja els hem fet mentre estan en una altra paella.
0: Les patates com les talles? En forma de patata fregida o així esqueixades?
1: No, no.
0: O com ho fas?
1: Jo els faig primes, jo sempre els faig primes.
0: Vale.
1: De patata llarga, de paia.
0: Vale.
1: Paia però més gruixuda.
0: Sí, vale.
1: Jo sempre els faig, no són braves, són patates fregides. I llavors ho presentem, el tros de carn, les patates fregides i l'ou ferrat. I bueno, escolta, tant els nets com els grans, com... Boníssim, eh? Queda?
0: A veure, poses aquesta carn rellena i dalt, sí. Patates frites al costat...
1: Sí. I l'ou ferrat... a sobre de les patates.
0: Ah, vale. Bueno, això que... Val, molt val, bé, no?
1: Sobre les patates frigides, l'ou.
0: Un sol... Això és un àpat.
1: Una... No, no, això, amb aquest plat en tens prou, eh?
0: No, bueno, ha de tipar això, prou, eh?
1: Exacte.
0: Molt bé,
1: si
0: no?
1: Si tu llavors vols posar unes olives per picar, una tonteria, sí, sí, perquè sí. Mentre s'esperen... Perquè, esclar, ho has d'anar fent mentre esperen que no prenguin la paciència.
0: Bueno, mira, és qüestió d'entretenir-los una mica amb tu, som quatre olives, una mica de
1: batlletes,
0: una mica de batlletes, i ja està.
1: I que prenguin un got d'aigua o el que els agradi.
0: Molt bé, molt bé. Doncs molt interessant aquest,
1: molt.
0: Aquest
1: queda,
0: plat, eh?
1: I queda molt bo, eh? Molt.
0: Sí que m'he agafat i te demano que ho tornis a repetir. Sí. És a dir, has dit farina... Ou sí. I un altre tipus de farina.
1: Sí, i pa torrat, que és el que rebossem, el pa de rebossar.
0: Bueno, l'últim que l'hem de passar...
1: és el pa de rebossar.
0: Bueno, diem l'ordre, Joana.
1: Agafem aquesta vedella, tapa plana.
0: Sí.
1: Vuit talls, perquè els, o sigui, en quedaran quatre, perquè els, clar, els ajuntarem
0: farem
1: un amb l'altre. Farem un llibre, mm-hmm. Però per separat. Un llibre que no com aquells, com fem el llom que diem llibrets ja tallats, no, que ens va més bé així. Llavors, els ingredients els torno a dir, els 100 grams de pernil salat, el formatge, la Barti, si voleu, 8 talls, els ous, 7 ous, que els 7 ous n'hi hauran 4 per menjar-los i els altres per fer
0: el rebossat. Molt bé.
1: Un quilo de patates, farina normal, la farina normal de sempre, la blanca, la farina normal i el pa per rebossar.
0: Val.
1: L'oli... un litre d'oli o un litre i pico de girassol. Jo sempre ho faig en girassol, tant les patates com això, perquè l'oli aquest no te canvia el gust de la carn,
0: de la carn
1: ni queda res. Tant agafeu l'oli de girassol especial per fregir.
0: Ah, també n'hi ha un oli especial per fregir. Ai,
1: canvia, coi, molt, canvia molt l'especial de fregir o l'altre.
0: Ja
1: és un oli alto eólico.
0: Alto eólico.
1: Bueno, ja ho diu, para freir.
0: Ah, vale.
1: Ja és especial per fregir. Ja ho dic en castellà.
0: Molt
1: perquè,
0: bé, molt bé.
1: Perquè
0: molt
1: ho
0: bé.
1: Diuen en castellà,
0: Molt bé, Joana.
1: I llavors, doncs, farem això. Agafarem aquest llibret, el salarem per un cantó, el farcirem amb aquest pernil i aquest formatge, una capa primer de formatge, el pernil i una altra capa. I el taparem amb l'altre tros de carn.
0: Molt bé, molt bé. El piquem una mica,
1: amb
0: molt
1: de carinyo. Dels cantons, perquè ens quedi ben enganxat. Sí. I llavors el passem per farina blanca, el passem per l'ou, que ja el tindrem batut, i llavors el passem pel pa torrat, el de sempre, el de tota la vida, de rebossar.
0: Molt bé, molt bé.
1: I llavors ja és qüestió de fregir.
0: Molt bé.
1: Jo sabeu què faig amb els ous per no deixetar. Agafo el tormic i els passo pel tormic.
0: Ah, bueno, i queda ben
1: i els
0: també.
1: Tinc ben deixetats.
0: Bueno, esclar, i queda millor potser.
1: I llavors perquè... els reposo en una plata una mica ampla que vegis que tiqué pel tall de carn i ja està. I llavors tens les dues plates al costat. Una amb la farina blanca i una amb l'altra.
0: Molt bé. Catxopo total,
1: Catxopo total.
0: Doncs vinga, Joana, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, una setmana més, una bona cuina, i t'esperem la propera setmana.
1: Exacte, fins a la setmana vinent, a veure si truqueu i demaneu algun plat que el farem.
0: Vinga, va, vinga, esperem. 93-764-28-93, que tenim a la tenir preparadíssima per agafar la vostra trucada. Vinga, va, ens n'anem ja directament i posem ja punt i final en aquest magazín, i que bé. Doncs ens n'anem ja, adéu Joana, fins la propera setmana, i bé, ens n'anem també a saber ara les persones que han opinat de la pregunta que feien participativa, doncs a veure quines cançons els agradaven i tot això, no ho teniu això a punt o què, a veure. Doncs a veure què ens han dit, quines cançons li agradava a la nostra audiència.
2: Doncs bé, des del Facebook tenim diverses respostes. La que més s'ha repetit és la cançó titulada Gente Luminosa, tot i que també ha sortit Coti per Coti dels Tallets i Tuturú de Siderland.
0: Fantàstic, doncs molt bé. Cançons que tindrem en compte, que les posarem perquè les pugueu doncs disfrutar d'aquest segon que dèiem. Quina és la cançó que en un segon diries aquesta cançó m'encanta, m'agrada? Joana, tens alguna, tu? En un segon? Jo...
1: moltes, en tinc moltes. Bicicletes, moltes.
0: Així arribem al final de l'àrea aquí d'aquest dimecres. Gràcies per haver convertit en nosaltres doncs, l'actualitat, les converses, la música, el bon humor i també coses per reflexionar. La vostra companyia és el que dona sentit a aquest programa. I cada dia ens anem a continuar fent ràdio de proximitat amb il·lusió i amb el cor. Demà hi tornarem per això, eh? Noves entrevistes, més notícies, noves històries, més música i sobretot amb les ganes de continuar a fer-vos companyia. Que tingueu un molt bon dia, cuideu-vos molt, regaleu amb un somriure. Aquí teniu al costat, jo aquí amb la Joana ja ens hem abraçat, perquè mai saben com pot canviar el dia d'una persona. De part de tot l'equip de l'àrea aquí, gràcies per ser-hi. Fins demà, recordeu, la vida s'ha de viure ara i aquí. Adéu-siau!

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escolta. Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Aliança Catalana constitueix el comitè local a Tordera. La nova executiva local ha quedat encapçalada per Joan Grimal i Grèvol, en qualitat de president. L'escoltem en declaracions a aquesta emissora.
5: El nostre gran objectiu és teixir una llista forta i presentar una candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent que faci front a la deixadesa, la inseguretat, la brutícia i l'incivisme que pateix la nostra vila.
4: Un dimecres on expliquem que el Festival Multipolar ofereix avui una proposta de narració oral. Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre. Ens en parla Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
6: Faran un assaig que es diu Curts, crus, grans arguments, poques paraules. Vull dir que el títol ja diu molt de sí, eh? Dèiem que també bé, serà una sessió ben especial.
4: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera. Començarà a 6:45 amb la plantada i seguirà a les 7 amb la cercavila pels carrers del poble. I Mas Mora prepara el plat fort de les seves festes d'estiu aquest cap de setmana. L'associació Units per Mas Mora organitza 2 dies plens d'activitats. Ho avança Òscar Monroy, vicepresident de l'entitat.
7: I que la màxima il·lusió que tenim és que l'any passat vam haver de suspendre les festes precisament perquè vam tenir aquell temporal tan fort que va venir i vam haver de cancel·lar. Llavors fa 2 anys que no fem festes.
4: L'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic torderenc Salvador Soliva Romaguera. Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Ens parlava d'aquest torderenc la Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
8: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
4: Parlem d'esports perquè en concret torna el torneig 3x3 del CEP Tordera per Festa Major. El dissabte 22 d'agost arriba una nova edició d'aquesta competició que enguany segueix amb la categoria d'aficionats talent ocult després de l'èxit de l'última edició. Parlem també del temps, previsió que hem d'esperar aquest dimecres, els propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Comencem aquesta jornada dimecres de moment amb un temps tranquil, amb domini del sol a tota la comarca, algun interval de núvol baix, poc important, i a mesura que avanci el dia, aquesta tarda sobretot, s'espera que la nuvolositat es faci una mica més compacta en núvols mitjans, que fins i tot no descartem que puguin arribar a deixar alguna goteta molt puntual, preferiblement cap a la zona de la serrada litoral, a l'interior de la comarca. En general, ben poca cosa, i més tenint en compte les pluges importants que caldrien perquè tenim els boscos realment molt secs. D'entrada, s'espera que tinguem temperatures avui més altes, han pujat les mínimes una mica en relació a les d'ahir, les màximes també no arribaran al llindar d'alerta, però sí que tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa entre els 32 i els 33. Tot això amb vent que bufarà moderat de garbí, aquest matí fluix, però aquesta tarda s'intensificarà aquest vent i la situació marítima estarà dominada aquest matí pel marejol, aquesta tarda per la maror a tota la costa maresmenca.
4: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
10: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Molt bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la banqueta d'estiu d'avui dimarts 14 de juliol. Avui un dimarts que ens esperen moltes coses ben bones, ben carregades. És un dimarts molt important per al Mundial, un dimarts molt important per a la selecció espanyola. Poseu-vos còmodes, agafeu algun refresc, agafeu la vostra cerveseta, piqueu alguna cosa i poseu a punt perquè la banqueta ja comença.

Vinga, va, que avui tenim molta teca i per saber qui estarà assentat al meu cantó en aquesta banqueta d'avui dimarts, anem a entrar en sumari i anem a descobrir-ho tot plegat.

Vinga, va, doncs avui serà un programa, com us vaig avançar ahir, un programa de tertúlia, un programa doncs, per anar escalfant una mica els motors per al partit, que comença d'aquí a uns 55 minutets, i és que jugarà aquesta semifinal del Mundial entre Espanya i França, una semifinal, pel que molts diuen, una final avançada. Per això és necessari que avui ens acompanyin molts noms que ja coneixeu, que ja esteu acostumats a sentir les seves veus, però avui parlarem de tot això amb una tertúlia que veurem què opinen els nostres tertulians sobre com arriben les dues seleccions, qui és la preferida i com han anat veient el Mundial per algunes veus noves que no han estat en aquestes tertúlies mundialistes. Tot això passarà aquí, a la banqueta d'estiu, en aquesta propera hora, que ja sabeu que en aquestes tertúlies del Mundial acabem el programa i 45 a 3 quarts, doncs per donar temps a arribar a veure aquest inici de partits i perquè vosaltres també doncs, pugueu ja activar el canal que toca, el canal corresponent, per començar a veure aquest partit, aquesta semifinal, que de ben segur, vulgui o no vulgui, és que guanyi una o l'altra selecció, segur que pels amants del futbol és un dels millors partits d'aquesta temporada.

Vinga, anem a analitzar una mica l'actualitat esportiva torderenca abans d'entrar en el temari d'aquesta tertúlia. Avui parlem també de futbol, però parlem del Club Futbol Tordera perquè ha anunciat els seus dos primers fitxatges per la propera temporada. Els torderencs Carlo Rodríguez i Enzon són les primeres incorporacions per competir a segona catalana. El Club Futbol Tordera ja té la maquinària en marxa per confeccionar un projecte competitiu i il·lusionant de cara a la propera temporada. La direcció esportiva ha començat a moure fitxa i el club ha fet oficials les dues primeres incorporacions per al nou curs. Es tracta de Carlo Rodríguez i Enzon, dos reforços de caràcter ofensiu que competeixen en un que comparteixen un denominador comú. Tots dos són jugadors de poble que tornen a casa després d'acumular experiència en categories de nivell. La primera pedra del nou projecte és Carlo Rodríguez. El davanter tordereng aterra de nou al municipal, avalat després de destacar de manera excel·lent durant dos anys en la seva etapa de juvenil amb l'Aquatel i el seu instint i talent, i van obrir les portes de la DAM, on va competir a la Divisió d'Honor, la màxima categoria del futbol base estatal. El seu bagatge també inclou un pas per les files de Badalona, Lliga Nacional, i ara Rodríguez torna al club dels seus orígens per sumar tot aquest talent ofensiu al primer equip. També, seguint en aquesta mateixa política de recuperar el talent local, la segona cara nova anunciada pel club és la d'Enzon. L'extrem torna a vestir la samarreta del Club Futbol Tordera, club on es va estrenar fa uns anys. Des d'aleshores, el jugador ha anat forjant una carrera plena i brillant, on ha estat una peça clau d'aquesta Juve Lloret de Mar a primera catalana, i la temporada passada va fer el salt nacional jugant a la tercera federació amb el Múrcia. Enzon arriba per aportar el seu desbordament des de la banda i suma verticalitat a l'atac tordereng. Més enllà d'aquestes dues incorporacions il·lusionants, el full de ruta del Club Futbol Tordera implica per no perdre la identitat construïda en els darrers anys, i és per aquest motiu que el club ha confirmat les renovacions d'Òscar Ruscalleda, Pau Llastarri, Serrano, Adrià Casanovas, Pujades, Mas Ferrer, Badó, Adrià Barceló, Juan Esteban i Jandro. Alhora, van anunciar que els camins del club i Raúl, Àlex Cobos, Boris i Diego Bernal es separen, com també la de Aleix Massé i Pitu a l'equip tècnic.

I aquestes són les notícies d'actualitat local que portem avui. I ara anem a entrar una mica amb temari i anem a explicar-vos el partit que es ve aquest vespre.

Com tots sabreu, la selecció espanyola s'enfronta al combinat francès a la semifinal d'aquest Mundial a l'estadi Aundales, a un pas de la final. I és que aquest és el clàssic europeu i decideix el primer finalista. França i Espanya es troben en la semifinal del Mundial 2026, on totes dues seleccions busquen la primera plaça a la final. El conjunt de Luis de la Fuente arriba en el duel en un gran estat de confiança. La Roja va vèncer in extremis al Portugal a vuitens de final per 0-1 i, posteriorment, va guanyar amb una mica de patiment contra Bèlgica a quarts de final amb un 2-1, amb Miquel Merino com a gran heroi en tots dos enfrontaments. Ara, la selecció busca continuar amb la bona ratxa i tombar els francesos en l'últim pas abans d'arribar a la gran final de la Copa del Món, on espera a Anglaterra o Argentina. I és que fa 16 anys que Espanya no arriba a unes semifinals del Mundial. Ho van fer en el Mundial del 2010, on, a més, van aconseguir emportar-se la primera estrella de la seva història. Per l'altra banda, França arriba en una molt bona dinàmica a aquest clàssic europeu de seleccions. El conjunt de Didier Deschamps va guanyar el Marroc a quarts de final per 2-0 amb gols Mbappé i Dembélé, que situen entre els màxims golejadors del Mundial. En aquest sentit, la selecció francesa busca la victòria contra el conjunt espanyol. Si ho aconsegueixen, els blues arribarien a la tercera final consecutiva. Triomfs a Rússia 2018 i decepció a Qatar 2022. Però no serà fàcil per als francesos, ja que els últims precedents d'Espanya somriuen amb la Roja, amb la victòria a les semifinals de l'Eurocopa del 2024 per 2-1 i també a la semifinal de la Nations League per 5-4. També, en les últimes hores, s'ha vist aquesta notícia del clatellot antiracista de Rajoy a Lamine Yamal més desafiant de l'entorn. I és que en el seu 19è aniversari, la vigília de les semifinals contra França, l'extrem de Rocafonda recorda el seu poder integrador del futbol, amb unes paraules que recordareu que va dir l'expresident d'Espanya, Rajoy, unes paraules una mica, d'àmbit racistes, dient que a la selecció francesa no hi havia cap francès, però és que la Lamine Yamal li van preguntar per tot això i va dir: no heu d'esperar res de mi. Conforme a dient que ja saben tot el que és capaç i el que opina sobre aquest tema i que no en parlarà gaire. Nosaltres, ara sí que sí, vinga, farem una petita aturada publicitària, tornem en breus per destacar, ara sí que sí, doncs començar amb aquesta tertúlia de la prèvia del Mundial.

0: Vinga, va, i nosaltres que ara sí que sí, anem a començar aquesta tertúlia. Una tertúlia que de ben segur, com hem comentat al principi, donarà molt a xerrar, perquè estem possiblement davant d'un dels millors partits d'aquest Mundial, per molts, com també deia al principi del programa, una final avançada. I per parlar-ne, doncs tenim avui amb nosaltres a dos tertulians ja habituals aquí, a la banqueta d'estiu, en Pau Serranó. Bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bon vespre, Jordi. Com sempre, estic molt bé i emocionat per aquesta tertúlia i pel partit que esteu a punt de viure.
0: Ostres, compta amb aquest partit. A veure, com està en Damià? Quins ànims portes avui per aquesta semifinal?
2: Moltes ganes de parlar a tertúlia, però sobretot a les 9 de gaudir aquest espectacle, perquè serà espectacular.
0: I per primera vegada en aquest estiu també tenim els nostres locutoris, en Roger Roura. Roger, benvingut, i com estàs?
3: Hola, què tal, Jordi? Bona tarda. Encantat un altre cop de ser aquí amb vosaltres a una tertúlia de Ràdio Tordera, en aquest cas a la banqueta d'estiu, i com comentaven en Damià i en Pau, amb moltíssimes ganes d'aquest espectacle que està a punt de començar ara a les 9 del vespre.
0: Nosaltres que ho tenim de tot a punt ja per intentar doncs, posar fil a l'agulla en aquest partit, si us sembla, nois, anem a repassar primer l'alineació que ja ha sortit i destaqueu-me si creieu que hi ha alguna novetat. Per la part d'Espanya es repeteix el mateix 11 que va ser en l'últim partit contra Bèlgica, Unai Simón a la porteria, lateral esquerra per Cucurella, Emèric Laporte i Pau Cubarsia a la defensa, en lateral dret Pedro Porro, migcampista una mica més defensiu està Rodri, segurament l'acompanyi Fabián i Daniel una mica com aquest mitja punta, i a la davantera Àlex Baena, Lamine Yamal i com a punta de referència Mikel Oyarzabal. Nois, què opineu? Pau, comencem per tu.
1: És una gran alineació al final. Si el partit passat contra Bèlgica els hi va sortir bé, no dubto en que aquest partit els hi surti, bueno, igual, sí, igual, però millor crec que no, perquè França és una selecció molt potent que ara també comentarem el seu 11.
0: Damià, torna a descansar, Pedri.
2: Torna a descansar, Pedri. Ja m'he acostumat, perquè contra Bèlgica ja el vam veure descansant. No sé ben bé el motiu encara, perquè no sé si el sabeu vosaltres, si és per descansar, si és perquè no ho va fer bé, però mirant l'11 no em sorprèn gaire, perquè contra Bèlgica vam jugar bé. Per tant, si va funcionar la cosa, tot i el gol de Miquel Merino al minut 98, això al minut 90, perdó, pues que es torni a repetir, a veure què passa.
0: Roger, què et sembla tu? A més, amb una França que també s'ha de tenir molt de control en aquest mig del camp, que justament Pedri descansi avui, tu hi veus perill?
3: Sí, home, França, sens dubte, jo crec que és la selecció d'aquest Mundial, segurament la que ha ofert més garanties i la que més potencial té, especialment des de la mitja punta cap endavant. Realment fa certa por aquesta zona de tres quarts amb Dembélé, Olise, Barcola i després en punta d'atac a Mbappé, i jo crec que Espanya realment avui viu una prova de foc, especialment a la defensa, on Cubarsí s'ha consagrat com un dels centrals del Mundial, segurament un dels jugadors que millor paper ha fet amb Espanya, i

0: crec que el que pensava Luis de la Fuente era que comentaves amb en Damià el tema de Pedri, jo crec que pensa l'entrenador d'Espanya és que se solapen. Jo crec que pensa que es trepitgen l'un a l'altre i prefereix posar Rodri com a mariscal de camp en retriment de Pedri i oferir més múscul amb Fabián.
1: Repassem l'alineació de la selecció francesa amb Maignan a la porteria, lateral dret per Jules Koundé, l'est de la defensa Upamecano i Saliba, dos autèntics defensors també que s'enfrontaran als dos de la selecció espanyola, Lucas Digne com a lateral esquerra, dos migcampistes més adreçats a Rabiot i Tchouameni, com a una mica avançat i sobretot no tan migcampista sinó com a més caràcter ofensiu tenim a Olise per les bandes a Dembélé i a Barcola, i com a punt de referència ho comentava abans en Roger, Mbappé, ho deies ara tu, Roure, que, ostres, amb aquest atac, avui Espanya s'haurà de repensar, i no sé si creus, us ho pregunto també els tres, però comencem per tu, Roger, que si realment aquesta Espanya s'enfrenta per primer cop en aquest Mundial a una selecció potent, i si és així, qui creus que pot patir més de la plantilla espanyola?
0: Sí, segurament és el primer duel on Espanya s'enfronta a una selecció que per talent o per nivell podríem considerar directa. Bèlgica, per nom, tenia una molt bona selecció, però tenint en compte que Espanya era la vigent campiona d'Europa, que França era la vigent subcampiona del Mundial, doncs realment és un duel de titans i segurament és el primer duel realment aparellat pel que fa a nivell que té Espanya. Com dèiem, veurem si és capaç de sobreposar-se. Jo crec que Deschamps el que ha fet a la roda de premsa prèvia al partit és rebaixar una mica les expectatives per part de la selecció francesa, posant-li aquesta responsabilitat al combinat espanyol, dient que ells eren els favorits. Jo crec que Deschamps aquí està fent trampa al solitari, està clar que com a mínim s'enfrenten dos dels favorits. Jo crec que les quatre seleccions que són ara semifinalistes...
1: Però són del top 4 del rànquing.
0: És que
1: FIFA.
0: Realment totes són molt candidates, però, o sigui, torno a insistir, Dembélé, Olise, Barcola i Mbappé, dir que l'altra selecció és favorita, home, jo crec que es tenim més cara que esquena, però jo crec que com a mínim està igualat, així que veurem si Espanya és capaç d'igualar-ho. Jo crec que és ara Espanya quan sí que realment ha de demostrar que pot ser campiona del món. Jo crec que és capaç de fer-ho, i jo crec que Espanya el que ha aconseguit Luis de la Fuente és que sigui un equip primer sòlid, segon rocós i després que competirà tots i cadascun dels partits. És molt difícil pensar que avui França li fotrà un ruixat a Espanya, perquè crec que té la suficient base i la suficient solidesa com per, com a mínim, competir, però és que a més, òbviament, pot guanyar, està clar.
1: Qui creus, quin jugador creus d'Espanya que avui sortirà més escaldat?
0: Escaldat en el sentit...
1: En el sentit de que pot patir. Que pot patir davant d'aquesta davantera de quatre jugadors. Sí que és veritat que, òbviament, poses a Olise a la posició de Dani Olmo, i Olise és un jugador molt més extrem, molt més davanter, no? Que deixes una mica el teu mig del camp depenent de Tchouameni i Rabiot, únicament.
0: Jo crec que sobretot la defensa. Ara mateix em costa una mica de dir algun jugador en concret. Jo crec que Laporte i Cubarsí estaran molt exigits en el dia d'avui, i avui... De fet, Jordi, permetem explicar aquesta anècdota. Estàvem mirant un vídeo del segon gol d'Mbappé que fa contra l'Argentina a la final del Mundial, aquell que empalma de mitja volea de semitisores. Com li agafa l'esquena a Molina, jo he vist el vídeo a càmera lenta i ja m'ha semblat ràpid. És a dir, crec que Mbappé és rapidíssim, crec que realment en les desmarcades, en els desmarcatges, és tremendament ferotge, i Laporte, que és un jugador un pèl més rígid, que segurament té menys cintura que Cubarsí, jo crec que pot patir, és més posicional. Jo crec que Laporte és un jugador molt intel·ligent, però haurem d'estar atents, aviam, amb com acaben de desenvolupar aquestes cobertures i aquest seguiment a Mbappé. Jo crec que l'eix de defensa estarà molt exigit i que haurà de frenar bé Mbappé. Ja ho ha fet Cubarsí amb el Barça, però a veure avui en tema de seleccions si es manté així.
2: Jo, mirant l'11, m'ha sorprès que Barcola és un jugadoràs, però m'ha sorprès que estigui per Doué, perquè a mi Doué m'encanta, és un jugadoràs, i m'ha sorprès aquest, no sé si és un canvi o no, perquè no m'he fixat amb les altres 11s de França, però responent a la pregunta que has fet abans de qui hauria de patir o qui creus que sortirà més escaldat, jo crec que Aidan, Roger, la defensa, i jo específicament crec que Cucurella, perquè crec que s'enfronta a duel directe contra Dembélé. Dembélé és una màquina, o sigui, és espectacular la velocitat, el regat que té, i Cucurella, bueno, haurà de demostrar, potser demostra que és molt bon lateral, però jo crec que de tots els jugadors d'Espanya crec que el que patirà una mica més avui serà Cucurella, bàsicament pel duel que té.
1: Pau.
3: Doncs jo, mira, per començar observant les alineacions, t'anava a dir que potser m'ha sorprès, però al final crec que no jugui Mikel Merino,

0: perquè crec que al final és un jugador d'aquests que els treus així com a últim recurs de al minut 90 perquè sorprengui a l'equip rival i t'acabi marcant gol, com ja ha fet en els últims dos partits. I tornant a la pregunta de qui creiem que sortirà més escaldat, doncs és difícil de dir, perquè potser també hagués triat en Cucurella com en Damià, però jo crec que acabaré triant Unai Simón, perquè em sembla que pot rebre moltíssim, bueno, infinits xuts gairebé de França. La davantera de França és letal, és mortal, la veritat, et pot complicar moltíssim el partit. Però bé, tenim Unai Simón a la porteria, que ha rebut un gol també en tota la competició, en tot el torneig, també gràcies a la seva defensa, que esperem que l'ajudi molt en aquest partit.
1: Roger, tu abans deies que creus que avui a França no fusellarà la porteria d'Espanya, és a dir, no hi hauran gaires gols o no passarà tant per sobre. Creus que avui potser aquesta França, que és la que coneixem, que la selecció espanyola ha guanyat sempre i té aquests partits anteriors a favor, com la Nations League i l'Eurocopa, creus que avui seguirà aquest camí o que França pot trencar aquesta dinàmica?
2: Jo crec que si algun equip té la capacitat de trencar aquesta dinàmica ara mateix és França, sens dubte. Ho hem anat repetint durant tot el Mundial, ho hem comentat ara a la tertúlia. Realment et mires l'alineació de França, segurament la posició o la zona del camp que genera més dubtes és Tchouaméni i Rabiot, sobretot per un tema de talent, de prejudicisme una mica fins i tot, és a dir, amb menys finura tècnica segurament, cap dels dos és, diguéssim, un virtuós amb la pilota, segurament Rabiot sí que té una tècnica més depurada, Tchouaméni no tant, però a partir d'aquí després el que tu se't ve el cap és... No passa res, perquè l'únic que han de fer és connectar amb algun dels jugadors de davant. I quan tu penses en Dembélé, en Olise, Barcola, Mbappé, i després algú et diu ei, que ara sortirà Doué, doncs realment fa certa por.
1: Tens a Cherki, després també.
2: Tens a Cherki, vull dir que realment el talent ofensiu de França fa esgarripar. Mm-hmm. Jo crec que com ara deia en Pau, Unai Simón estarà exigit, i si no és un partit amb molts gols, serà per dues coses. O perquè França no estarà del tot encertat, o perquè Unai Simón l'hauran fet internacional, mai millor dit. Però realment jo crec que sí que hi haurà molta presència de França, i jo crec que França sí que pot tombar aquest mur d'Espanya. Realment és que avui crec que per part dels dos partits és d'aquells dies que diu, si no fem el partit perfecte avui veurem oli.
1: També he escoltat molt que es deia que òbviament França per aquest Mundial potser era la preferida per als seus jugadors, la seva plantilla, la manera de jugar, els resultats que han anat obtinguent al llarg de tota la competició, però amb això escoltava que França, l'única selecció que podia parar França era la selecció espanyola. Si no la parar la selecció espanyola, seria campiona d'aquest Mundial. Faria tres finals consecutives i dos Mundials en aquests últims tres Mundials. Opineu el mateix? És a dir, esteu d'acord amb aquesta afirmació, Damià?
3: Això de que Espanya és l'única que podria parar? Mm-hmm. Estàs... Bé, jo crec que de les quatre semifinalistes que hi ha, jo crec que sí, perquè mirant Anglaterra, mirant l'altra semifinal, que és Anglaterra contra Argentina, jo crec que Argentina i Anglaterra, els dos tenen molt bon nivell, però jo crec que la idea de joc de França, la millor selecció que la pot parar, per mi és Espanya, perquè pel joc que té, i per l'1x1 que podríem dir de jugadors que podrien parar els jugadors francesos. Però arribats a aquest punt, jo crec que gairebé, o sigui, si està de semifinal potser un és favorit, però és semifinal, és futbol i tot pot passar.
0: Doncs sí, Damià, estic d'acord amb tu, basant-nos en la pregunta que ha fet en Jordi, de que si Espanya no frena França serà campiona del món. Doncs sí, perquè França té jugadors que jo crec que és això, que els únics que els poden frenar són la defensa espanyola per la seva qualitat. I parlant per l'altre cantó de les semifinals, Anglaterra-Argentina, crec que Anglaterra, tot i que sigui una molt bona selecció, tingui molts bons jugadors, així com Harry Kane o qualsevol altre, el que acabarà guanyant serà França.
1: Roger, em feies que sí amb aquesta afirmació de que realment l'única selecció que pot parar aquesta França és Espanya.
2: Sí, perquè crec que ara mateix és la que li pot treure la possessió a França. I realment el que crec que ha d'intentar Espanya i el que crec que té més números d'aconseguir de totes les seleccions, o sigui, el fet de que els migcampistes de França no connectin tan freqüentment amb els davanters, crec que la selecció espanyola és la que té més capacitat d'evitar-ho. No tant per tenir molt de múscul al mig del camp, que segurament en Fabián en guanyes, però Rodri és un jugador més posicional, Fabián, vull dir, és un jugador més físic que Pedri, però tampoc diries que és del tot un box-to-box, però jo crec que el que pot fer Espanya és treure-li la pilota senzillament a França. Realment, si una selecció pot ara mateix dominar el partit a través de la possessió, és Espanya, i realment tenint a Rodri com a mariscal de camp i com a director d'orquestra, crec que ho pot aconseguir. Com dèiem abans, jo crec que Luis de la Fuente interpreta que amb Pedri es xoca, i per tant ho poses un o l'altre. Realment ha costat de veure un partit aquest any de la selecció on Rodri jugui molt bé i Pedri jugui molt bé. Realment quan jugava un molt bé semblava que l'altre no tant. Jo crec que Luis de la Fuente ho interpreta d'aquesta manera. Per mi no ha sabut encaixar tot bé les peces, però en tot cas això li ha donat rendiment, i crec que Espanya el que ha de fer és intentar dominar la pilota, i més quan aquí tens debat és a Rabiot i a Tchouaméni, que d'entre totes les seves virtuts una d'elles segurament no seria amassar la pilota. Rabiot segurament una mica més, però Tchouaméni ha fet una temporada bastant regular, regular en el sentit de segurament no del tot perfecta amb el Madrid, i jo crec que aquesta és l'arma d'Espanya. A partir d'aquí, per mi tens una altra arma, que és que Lamine Yamal estigui endollat. Lamine Yamal ha fet un Mundial... No, en cap cas diré que de salvador, però diguem en una línia de 6-7 pel que ens té acostumats. Per tant, sembla ser que encara es pot guardar una sota la màniga. Veurem si és avui, realment s'ha de deixar anar, realment a fer el partit que toca. Sabem que li posen molts de marcatges a sobre, però jo crec que el fet de tenir un dels tres millors jugadors del món ara mateix en plantilla, Espanya ho ha d'explotar, i sembla ser que avui pot ser el dia. Està més motivat que mai, i sabem que a Lamine Yamal no diré que li avorreixen els altres partits, però realment quan es posa les botes en els partits importants.
1: Creieu que Espanya l'única manera per guanyar França és que apareixi Lamine, Damià?
3: No ben bé, és una part molt important que apareixi al millor nivell de Lamine, però no crec que no ben bé, perquè Espanya ha demostrat que té jugadors de molt alt nivell, i jo crec que per molt que en Lamine no estigui al 100-200% del nivell que pot mostrar, jo crec que per l'altra banda també tens un jugador molt bo, i en si la plantilla és molt bona. El centre del camp hauria de dominar bastant, perquè és un centre del camp pensat en dominar, i res, bàsicament en Lamine, si està a molt bon nivell, ajuda moltíssim a l'equip per generar perill i ocasions de gol, però no crec que se'n vagi el partit cap a baix si en Lamine no està al seu màxim nivell.
0: Doncs mira, jo crec que si volen dominar a nivell ofensiu, és a dir, atacant, sí que necessitaran a la millor versió de Lamine Yamal. Lamine ja ho ha demostrat, és un jugador molt diferencial que apareix en partits importants, la veritat. És un jugador molt bo tant ofensivament, també a l'hora de defensar, per dir-ho d'una manera, quan es fica les piles, tot i que, com deien de mi, al mig del camp Espanya es veu superior, i defensa bé, al final tens enfront a un atac amb Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé i Bradley Barcola, serà una mica difícil, però jo crec que els poden aguantar bé. O sigui que la resposta a la pregunta que ha fet en Jordi de que si es necessita Lamine Yamal és sí.
1: O sigui, creus que Lamine ha de sortir si vols, sí, vol guanyar aquest partit, eh?
0: Sí, sí.
1: Roger, acaba de fer una mica, has dit que necessita, bueno, ha d'aparèixer Lamine, però creus que si no apareix Espanya no es pot emportar aquest partit?
2: Sí, jo crec que avui Espanya ha de fer el partit perfecte, i això requereix el millor Lamine. Crec que Espanya s'ha pogut permetre durant aquesta fase de grups i durant aquestes fases d'eliminatòries, sense tenir el millor Lamine Yamal, poder anar tirant, poder anar passant, perquè realment la selecció espanyola és potent, i perquè crec que és un equip que en bloc i en conjunt funciona molt bé, independentment de Lamine Yamal, segurament millor que el Barça, en el sentit que és un equip més coral que el Barça i amb menys Lamine dependència, perquè ens entenguem, però crec que ara mateix, amb el nivell que està exhibint França, una França que ja venia bé el 2022, que aquest 2026 ve encara millor, que per molt que Deschamps a mi em sembli un entrenador rígid, ha sabut explotar totes les seves virtuts, però que una França que només pel nom ja automàticament et fa la impressió que hauria de ser campiona, doncs això requereix que el teu millor jugador avui jugui bé. I això jo crec que un cop arriba a les semifinals del Mundial és impepinable. Em costa molt de pensar que si Anglaterra passa, Kane faci un mal partit, que si Argentina passa, Messi faci un mal partit, que si avui França passa, Mbappé faci un mal partit. Realment, Espanya, per passar, necessita els millors jugadors al millor nivell, com va fer l'Eurocopa del 2024, i això passa perquè Lamine Yamal avui estigui inspirat.
1: Creieu que... O sigui, quina selecció creieu que ha tingut un camí fàcil? És a dir, anem a repassar una mica els camins. Espanya va passar per fase de grups com a primera, però no sé jo si dir amb dubtes, és a dir, crec que per mi sí que va passar amb una mica de dubtes amb els resultats que va tenir, però sí que és veritat que després, amb alguns partits, potser va acabar de redefinir-se una miqueta, però crec que no gaire. Va passar després contra Portugal, anem a repassar una mica així saltant-nos a alguns partits, però contra Portugal potser era una de les seleccions que es deia que, ostres, podia donar la sorpresa en aquest Mundial, sobretot per l'equip que tenia Portugal, sobretot al mig del camp, sí. que tenia la selecció portuguesa. Per vosaltres, aquell partit va ser decepció, és a dir, us esperàveu aquella Portugal, us esperàveu que es pogués passar d'aquesta manera? Ostres, potser em va deixar una mica fred el camí, no, Pau?
0: Responent a la pregunta sobre el partit, jo crec que tampoc va ser un mal partit de Portugal, sinó que dels seus millors jugadors, com són João Neves i Vitinha, no estaven al 100%, no estaven centrats en el partit, no eren conscients del partit que havien de jugar davant una Espanya molt potent. També a Espanya jo crec que va tenir un pèl de sort, i és que es va lesionar Nuno Mendes, que és dels únics jugadors que sap parar a Lamine Yamal, tot i que tampoc va destacar quan el van canviar. El que més va destacar va ser el canvi de Merino i fins i tot et diria de Ferran Torres, i bé, per tant crec que no ha estat decepció de Portugal, sinó més ganes de guanyar d'Espanya.
3: Mm-hmm. Jo decepció en si tampoc ho crec, perquè o sigui, per mi a Portugal no era del que... O sigui, pel nivell que ja estava mostrant no era del que dius de aquesta selecció de passar 100% de tot, perquè no m'estaran mostrant el que és fase de grups, els partits inicials un al nivell, però sí que és veritat que, com m'ha dit en Pau, que per mi va ser bastant clau, tot i que es va lesionar a finals de partit, però va ser bastant clau a la lesió de Joan Neves, has dit?
0: Nuno Mendes.
3: Perquè jo crec que sí que és veritat que és dels únics del món que separa a Lamine Yamal, i és una peça molt clau, perquè si tens un jugador que sap parar el màxim rival que tens, pues t'afavoreix moltíssim.
1: Per tu, Roger, en aquest Mundial Espanya ha tingut un camí pla?
2: No, però el podria haver tingut més complicat. Per exemple, a l'Eurocopa sí que recordo que va tenir un camí molt, molt complicat. Es va haver d'enfrontar Alemanya, França... Realment, allò que a vegades et diuen, ostres, que bé que vagi pel costat bo del quadre, uh-huh. Bueno, doncs que li expliquen a Espanya. Si voleu anar a veure el quadre que tenia Espanya el 2018, i us en faríeu creus de com va acabar aquell Mundial de Rússia. Tres quarts del mateix, el del 2022, i en canvi a l'Eurocopa, quan li toquen les primes dones, quan li toquen els ossos més durs d'arrossegar, és quan va treure el seu millor nivell. Vull dir, a vegades no sempre és sinònim, però crec que aquesta vegada enfrontar-te a aquesta Portugal a vuitens de final, crec que és difícil dir que t'ha tocat el camí de roses, perquè ara per no sabíem si és decepció o no, per mi una mica, quedar segona de grup en un grup on, a banda de Colòmbia, tens República Democràtica del Congo i Uzbekistan, realment hauries d'haver passat com a primera, tenint en compte el nivell de plantilla, i ofereixen un nivell molt pobre, com per cert acostuma a fer Roberto Martínez amb els seus equips, que realment m'està decebent una mica. Jo crec que hauria d'haver ofert més, i tornant a Espanya, jo crec que no. Si has tingut Portugal, Bèlgica i França, a partir de vuitens no pots parlar de camí fàcil, perquè realment No ho són, o sigui, però també és veritat que si tu vols guanyar el Mundial has de guanyar els millors.
1: Però t'ha convençut a algun partit d'Espanya?
2: Jo crec que ha anat de, clarament de menys a més. Va començar amb dubtes i jo crec que arriben al seu millor moment. Crec que el partit contra Bèlgica és prou sòlid, crec que arriba amb prou garanties a semifinals. Crec que el partit contra Portugal no és brillant, però em va fer la sensació, em va fer la impressió que el va tenir molt més dominat que Portugal, especialment a la segona meitat. Jo, si haguera estat portuguès, hauria d'haver estat molt més preocupat, diguéssim, a la segona meitat que no pas als espanyols, i per tant crec que Espanya arriba amb la fletxa cap amunt. Veurem avui si és capaç d'aguantar aquest rendiment.
1: En canvi, França va tenir... Bé, ha golejat bastant. Ha golejat bastant, 3-1, 3-0, 4-1, 3-0, i potser on va patir més va ser contra Paraguai, amb un 0-1. I potser el partit que podia donar la sorpresa i eliminar França era el Marroc, però que França va aconseguir guanyar 2-0 una altra vegada, demostrant que és una ferma candidata en aquest, per aquest Mundial. Un camí potser amb seleccions que déu-n'hi-do, que potser han donat més tralla durant la resta de Mundial i que ha convençut i s'ha plantat en unes semifinals.
3: Sí, mirant el camí que ha tingut Suècia, Paraguai i la selecció del Marroc. Bé, el partit que, com has dit, més va patir és el de Paraguai, sorprenentment, tot i que ja dèiem que Paraguai, que sempre... Quan un equip gran, ja no parlo de seleccions, però quan un equip gran juga contra un petit, depèn del partit, però la majoria d'enfrontaments el petit mostra el seu millor nivell, el doble del seu millor nivell, i va patir, només va marcar, crec que, va marcar un gol només, i crec que va ser de penal de Mbappé, i bé, la resta... A França, Suècia, van quedar 3-0, per tant, jo crec que és una victòria sòlida. No me'n recordo ben bé del partit, perquè ja fa bastant, però victòria sòlida. I contra el Marroc, que pensava que patirien més, i no van patir tant com m'esperava, perquè mirant el domini, la possessió, les estadístiques que mostra el del partit, França ho va tenir, no fàcil, perquè el Marroc és molt bon equip, però pensava que ho tindria molt més difícil i que seria un partit molt més igualat, amb un 3-2, per exemple.
0: Sí, Damià, tens tota la raó. Això passa molts cops al futbol, quan vas més confiat pensant que jugues contra un equip d'un nivell inferior al teu, el guanyaràs sobrat, però no. Ja també es podia veure en el França-Paraguai o en l'Argentina-Cap Verd, també, que els hi va costar molt aquestes dues grans seleccions, i també en els partits grans, que sembla ser que et costarà molt, però al final tampoc potser et costa tant, així com el França-Marroc, que no li va costar gaire.
1: Roger, per tu el camí de França òbviament ha estat potser més complicat que el de la selecció espanyola?
2: Sí, és complicat de ponderar, perquè jo m'esperava més de Marroc. Realment em va decebre bastant. És un equip que va ser bastant amarrategui, que li va cedir molt la pilota a França. Realment podíem esperar que el partit ja fos trebat, tenint en compte les aspiracions del Marroc, però és que realment va oferir molt poca coseta. Se li va complicar una mica el partit amb el Paraguai, però després el Marroc va oferir un nivell pobre. Per tant, tenint en compte les expectatives que teníem amb el Marroc, podríem dir que era un camí més fàcil que amb el d'Espanya. Jo crec que al final ho ha acabat siguent, però en tot cas, segurament aquest mal rendiment que per mi ha donat el Marroc, també hi ha molt de part de mèrit de França, perquè crec que realment va anestesiar molt bé el conjunt marroquí, i al final doncs ha acabat arribant a aquestes semifinals amb molta solidesa. Realment França ha arribat amb mà de ferro a aquestes semifinals i amb plenes garanties, i postulant-se òbviament com una de les candidates a guanyar aquest Mundial.
1: Falten 20 minuts, nois, per començar aquest partit, un partit que ve possiblement, com comentava a l'inici, sigui una final avançada de les semifinals. Per mi, crec que per tothom, potser és la més interessant que hi ha. Anem a fer aquest 1-1 que acostumem a fer amb aquestes tertúlies. Anem a repassar una mica les dues alineacions. Us vaig tirant el nom i em dieu doncs amb qui us quedaríeu. A la porteria, Pau Mainan o Unai Simón?
0: Aquí em quedo amb Mainan. Trobo que té un nivell superior a Unai Simón, tot i que a Unai només li hagin marcat un gol en tota aquesta competició.
3: Sí, jo també estic d'acord amb en Pau, que em quedo amb Manyan, però bàsicament és perquè l'Unai Simón ha tingut una defensa espectacular i no li han arribat tantes pilotes com per mostrar tot el seu nivell que té, perquè de segur que és molt bo, per tant, jo em quedo amb Manyan.
2: Jo també em quedo amb Manyan.
1: Lateral esquerre, Lucas Digne, Cucurella. Pau.
0: Tot i que Cucurella estigui al Madrid, m'he de quedar amb ell perquè trobo que té un nivell molt, bueno, bastant superior a Digne. I és un gran lateral.
3: Jo crec que... Jo també em quedo amb Cucurella, tot i que no he vist gaire el nivell de Digne, no el coneixo gaire, però Cucurella, tot i que estigui al Madrid, em quedo amb ell.
2: Roger? Sí, jo també amb Cucurella. Dinka va arribar a ser lateral suplent de Jordi Alba al Barça. Crec que està fent un bon Mundial. Realment semblava que li havien perdut una mica la pista. S'ha acabat consolidant com a titular en aquest lateral esquerre a França, i tot i així em continuo quedant amb Cucurella. Crec que és més complet i crec que té millor peu a l'hora d'atacar.
1: Un Digne que a més està a punt de fitxar pel PSG, que encara no s'ha fet oficial, però que està a puntet de Carmelet. Passem al lateral dret. Koundé o Pedro Porro? Pau.
0: Aquí em quedo amb Koundé. Trobo que és un molt bon lateral, que té una qualitat molt bona, tot i que els últims partits amb el Barça no ho va demostrar gaire, però pot aportar molt tant ofensivament com defensivament.
3: Jo em quedo amb Pedro Porro perquè és un lateral que m'encanta, o sigui, no el segueixo tant perquè no juga a la Lliga Espanyola, però va jugant al seu temps. Però em quedo amb Pedro Porro perquè a mi Koundé és un jugador que, tot i que la temporada 24-25 al Barça va fer molt i molt bé, la temporada aquesta, l'última, ha fluixejat una mica, i tot i que pot tornar al seu millor nivell, em quedo amb Pedro Porro.
2: De normal, segurament tots ens quedaríem amb Koundé, però sí que és veritat que ha arribat bastant justet i amb poca benzina a les cames a aquest Mundial. Un Koundé que, com ara deia en Damià, ha anat cap a baix al Barça, tant a nivell ofensiu com defensiu. Realment semblava que a vegades se li abaixaven els ploms i que realment arribava justet en algunes fases dels partits, i sobretot amb algunes despistades poc comuns d'un jugador d'elit. I ara Pedro Porro va amb la fletxa cap amunt, realment està oferint un nivell espectacular que jo no m'esperava, sincerament, i ara mateix sí que em quedaria amb Porro, tot i que no t'ho diria durant en cap altra situació.
1: Bueno, recordem que decidim segons el rendiment del Mundial.
2: Sí,
1: vam acabar fins i tot escollint a Oyarzabal per davant de Cristiano, Roger? Vull dir,
2: ara mateix.
1: Bueno, el Mundial, ho sento molt, qui li faci mal. La defensa, Pau Cubarsí o Pamecano? Pau.
0: Pau Cubarsí, següent pregunta.
3: igualment.
2: Jo Cubarsí també, i a més de fet, una de les esperances d'Espanya és que Upamecano i Saliba facin la particular cagada que fan en aquests grans escenaris. Upamecano és un central de moltes garanties, però sempre en té una a cada partit important. Li ha passat contra el Madrid, té aquestes despistades de jugador, o sigui, de poc propi de l'elit, així que veurem si avui Upamecano està encertat o no, però sempre en té una, així que a veure si Espanya ho aprofita o no, i Cubarsí molt, molt sòlid aquest Mundial.
1: Per vosaltres, ràpid, el millor defensa del Mundial, de moment?
0: Pau Cubarsí.
2: Sí, segurament
0: Cubarsí. Paredes.
2: Sí.
1: L'altre central, Emeric Laporte, Saliba.
0: William Saliba. És un molt bon central i ja ho ha demostrat a la Premier League, tot i que aquí només compta el rendiment del Mundial, que també ho està fent excel·lent.
3: Si contem només Mundial, a Emeric Laporte.
2: Sí, potser en general Saliba, avui Laporte, sí.
1: Al mig del camp, a Rodri o Tchouaméni?
0: Uf, aquí em sembla que em quedaria amb Rodri, sí.
3: Jo no en tinc cap mena de dubtes que Rodri. Rodri és molt millor per mi que Tchouaméni.
2: Rodri també, sí.
1: I en aquest cas, respectant a l'11, Fabián o Rabiot?
0: Fabián Ruiz.
3: Jo també, Fabián.
2: Jo crec que arriba pitjor que l'Eurocopa.
1: Bueno, ve de lesió també.
2: Ve de lesió, sí, i m'agrada més Fabián que Rabiot.
1: Com a migcampista ofensiu, diguem-ho com vulgueu, Dani Olmo, tot i que no és la seva posició, Olís.
0: Trobo que és millor jugador.
3: Olis també, perquè a mi l'Olis m'encanta.
2: Olis. Però si Olmo està inspirat, compte. Però clar, Olis està...
1: És un jugador
2: està...
1: que mou molt bé entre línies.
2: Olis està a un nivell...
3: Ho va fer molt bé contra Bèlgica, em va agradar moltíssim.
1: L'extrema esquerra. Àlex Baena, Barcolà.
0: Uf, aquí em sembla que et tiraria per Àlex Baena. Està fent un bon Mundial.
3: Jo el Mundial de Barcolà no l'he vist gaire, però igualment tiro per Baena.
2: Jo amb Barcolà. Crec que és la cama més coixa de la selecció espanyola, a Àlex Baena, per molt que estigui fent un bon Mundial.
1: Mm-hmm. Deixaré l'extrem dret per l'últim, perquè potser és el que portarà més davant. Anem a la punta de referència, Mbappé o Oyarzabal, Pau.
0: Aquí m'ha quedat amb Kylian Mbappé. 8 gols al Mundial, ja està.
3: Cap mena de dubte, Kylian Mbappé.
2: Mbappé.
1: I ara sí, per acabar, Lamine Dembélé.
0: És un cara a cara molt xungo, però crec que tiraré per Lamine Yamal, per l'actuació que farà avui. Jo crec.
3: Però deixo que farà avui. No, sí, jo també tiro per Lamine Yamal, perquè tot i que Dembélé en aquest Mundial ho estigui fent molt bé i Lamine potser hagi fluixejat una miqueta en aquests últims partits, per mi Lamine Yamal té un nivell excepcional pel que farà, mira el que diré, pel que farà avui i el pròxim partit, perquè estic segur que arribarem a la final.
2: Jo també Lamine, perquè crec que abasta més fases del joc, crec que és un jugador més complet. Jo crec que arriba, o sigui, si ens hem de quedar pel rendiment d'aquest Mundial, Dembélé jo crec que ha fet millor Mundial, però avui, on les papes cremen, que s'acostumen a dir, a mi dóna'm a Lamine, un jugador que es creix en els grans escenaris, un jugador per mi molt més estètic, molt més depurat tècnicament que Dembélé, per molt que, vull dir, Dembélé és l'anterior pilotador, però en tot cas, a mi m'entra molt més pels ulls a Lamine Yamal, i aviam si Dembélé està encertat o no, però sí que és veritat que et fa la sensació que a vegades el yin i el yang, últimament és més yin, últimament sembla que Dembélé està molt més encertat i que amb la selecció francesa es creix, però amb tot i amb això, a mi en aquest dia és important, es dona malament.
1: Doncs, nois, amb això nosaltres que ho anirem deixant, abans d'acabar m'agradaria que féssiu una porra ràpida, Pau.
0: Jo dic... 3-2 per Espanya.
1: Damià.
3: Jo diré no tirarem tants gols, 2-1 per Espanya.
1: I Roger?
2: 2-2, passa Espanya a penals.
1: Doncs Pau, Damià, Roger, moltíssimes gràcies per estar un dia més aquí a la banqueta d'estiu, per estar en aquesta tertúlia. Nosaltres que ens acomiadem per anar a veure aquesta semifinal. Moltíssimes gràcies de nou, nois. Ens veiem a la propera. I a tots vosaltres que ens esteu escoltant a la banqueta d'estiu, la 107.1 de l'FM o a www.radiotordera.cat, ens veiem demà. Esperem que acabeu de gaudir d'un magnífic partit, sobretot de molt futbol, i que gaudiu de la nit. Ens veiem!

0: d'estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'altre claver.
3: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
2: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
3: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis!
2: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, amb moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
1: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
4: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
5: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
1: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
4: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
1: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
4: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP per tindria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
1: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
4: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
1: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
6: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
1: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
3: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogó, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
1: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
4: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
1: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
7: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35 respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
8: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, massa dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem tretocat i és que no plou.
7: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
8: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans,
7: A Calla Atenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
1: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
9: Bon dia. Una reunió que, com deies, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla del Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes dels focs i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, en dues localitats de l'Alt Camp, i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
1: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
10: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
1: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
11: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
12: Ha estat un cop molt dur per tothom. És una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu hi ha i s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
11: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem a matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. Illa ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
14: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
13: Ell ha dit que la integració és positiva.
14: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
13: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
1: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
15: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
16: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
15: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
1: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. Un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
18: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors, i com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
17: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
1: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
4: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
4: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
1: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
4: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa occidental.
19: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
4: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
1: Atenció a aquesta data. A partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
21: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
20: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
1: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
22: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha dut a terme en prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
23: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquest el 30% les tindran de repetició, que és 2 o més. En 6 mesos, o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
22: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
0: Els regidors Ambé Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Ambé Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
3: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
0: De cara als propers mesos, el PSC ofereix...

0: la ciudad y la cubierta del ábside de la catedral. Todo eso se podrá visitar per lliure o a través de viajes historioartísticos que explicarán aquests espais. Jordi Jordán es regidor de la Festa del Renaixement.
1: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats a al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer este nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement este espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges històrico-artístics.
0: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
2: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, 500.000 de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
4: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
3: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
5: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. El primer, gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal, i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. El combinat espanyol, per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
6: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
5: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes, i ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i en l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus en les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
5: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font Procedent del Barça B, la portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní, va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12

0: anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça, el pivot nord-americà. Amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
8: Hola, soy Lina Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
7: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
8: Adeu, Embaladits!
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
1: Sí, ja vaig, estic acabant de sortir de casa. Merda, m'he deixat les claus a dins.
2: Museu particular. Capítol 9. Les claus.
3: Hola, Àlex.
1: Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
3: Esclar.
2: Museu particular.
1: Les claus, no et sembla un objecte fascinant, les claus?
3: Sí, són molt úniques, cada una, sí.
1: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I a més, també ens acaba parlant sobretot d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de, com a mínim, fa 6.000 anys, és a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egipcis ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses que eren importants per aquesta gent?
3: Algo relacionat amb la feina, cases, algo que se n'obtenia diners, imagino.
1: Doncs sobretot els magatzems, és a dir, clar, tot el que era doncs la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort, perquè
3: estan tancades amb clau.
1: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, tia, no hagués tingut la fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
3: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes,
1: no?
3: Petitones del vidre.
1: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, ja dins, no, de la història d'Espanya, la que, pobra, no, i malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir, no? I es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no? I que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar,
3: oh,
1: no? I doncs i besar-li els peus,
3: oh,
1: aquesta cosa,
3: per favor,
1: de no voler deixar marxar. Però torno a la història, que potser m'he anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, i els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys, relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que, a més, servien de clau. I això et el servia amb ells per, en tot moment, saber on era la clau, que era la seva mà, la portaven posada amb un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant, tinc una arqueta, per tant, tinc calés, o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
3: D'acord? Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
1: Sí, sí, sí, és una miqueta, com a molt especialitzat, no? I en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i realment són precioses, no? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també, doncs, la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici, és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys i, evidentment, per crear claus que els puguin obrir, no? És com, per exemple, en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu, encara avui existeix el gremi de serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la Revolució Industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la Revolució Industrial, al segle XVIII, es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? Una cosa no va sense l'altra. I sobretot, també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera, que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818, un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
3: Ara mateix acabo de veure el logo, l'acabo de visualitzar.
1: Unes lletres de color blau, sí, doncs blau encara avui, sí. Després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector. No? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior, que van ser inventades per un americà, que es deia Linus Yale, el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una, aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no?, que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques. No? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar-lo, en aquest cas, a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no?, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mínim a mi m'ho sembla per això, per aquest simbolisme d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent, i fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè, doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de l'Nakba, que és l'expulsió de més de 750.000 persones, persones de palestines, que passen a ser refugiats. amb moltes, el que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món van ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els hi donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol, doncs, de la seva intimitat, que per desgràcia van arribar a perdre.
3: Com ara pensava amb aquesta última part que ens has explicat, pensava això, que com les claus poden esdevenir un símbol. Ara està una mica fora de guió això, però és igual, perquè m'hi ha fet pensar.
1: Això és el millor.
3: No que sí, jo també ho crec. No, pensava que ara que hi ha hagut les primeres manifestacions una mica massives amb tot el tema del lloguer, que el símbol també que s'està utilitzant són les claus, no? Aquest moviment de clau de pis, perquè acaba també com simbolitzant l'espai on tu vius, que és un com un dret bàsic tenir un lloc on viure segons la Constitució, bla bla bla bla bla. I mira, ara m'hi has fet interconnectar amb tot això. Posem una mica de música.
1: Vinga, va.

0: A veure, et porto una cançó que és una meravella, que és Falling. És la cançó que va servir a l'Alicia Keys per debutar l'any 2001. La colo amb tota la cara del món perquè no té res a veure, senzillament que l'Alicia es diu Kiss.
1: Kiss.
0: No té res a veure. Però és que em sembla tan meravellosa la cançó i com que m'agrada començar amb música i sé que no em renyaràs,
2: no,
0: pues
2: no,
0: endavant. I mira, volia aprofitar també perquè em renyis una mica més. Perquè avui volia fer una mica de, com es diu això, d'autobombo. Sí, perquè tu i jo vam començar fa molts anys a ser amiguets, però després vam començar també a treballar junts. I una de les primeres coses que vam fer junts i que vam aprendre moltes coses, o almenys jo em vaig aprendre moltes i m'ho vaig passar molt bé, i crec que també es va forjar una mica més la nostra relació en aquell moment, va ser quan vam comissariar Generació Re en el que en aquell moment seria el Museu de la Vida Rural, que ara ja és Museu Terra.
1: Exacte.
0: Generació Re, que era una exposició sobre moltes coses, però ho intentarem resumir dient que era una exposició de com van havent-hi canvis que venen promoguts o no per la societat, però que es generen trencaments. Posàvem, no?, dos exemples molt clars, com van ser la filoxera i Covid, i com moltes vegades sortim reforçats d'aquests canvis i es generen generacions de repensar, de reflexionar, de reimaginar, etc. Ho he fet bé, així, dit a
2: grans. Jo crec que sí, està bastant bé el resum. Llàstima que, esclar, ara no es pot comprovar, no?, si l'hem fet bé o no el resum, perquè no es pot visitar l'exposició.
0: Podem,
2: no?,
0: visitar la web, això sí.
2: Sí,
0: Expo Generació Res pot visitar. En qualsevol cas, va ser una idea teva meravellosa que m'agradaria que compartissis amb les persones que ens escoltaran.
2: Per tant, no és autobombo, és bombo teu cap a mi.
0: És bombotol? Sí, bueno, sí, una mica, sí. Bueno, perquè va ser un gran encert de l'exposició i ara veuràs cap on va, i espera, perquè tot està pensat. Et va sortir del teu cap fantàstic una instal·lació amb claus, que m'agradaria que ens expliquessis com la van muntar, per què la van muntar, per què se't va acudir, i una mica com es veia dins l'expo.
2: Bé, el tema era que havíem d'incloure dins de l'exposició un projecte de l'Institut Ramon Muntaner, que el que estava fent era estar cartografiant a nivell de països catalans els pobles abandonats que hi havia a Catalunya, en alguns casos doncs totalment, bueno, en cas nosaltres ho vam tractar a Catalunya, n'hi havia alguns que totalment abandonats, alguns que estaven en vies no, de ser abandonats, és a dir, que ells comptaven que tenien menys de 30 habitants, d'altres que estaven en procés doncs de poder-se tornar a habitar arreglant algunes cases i de més, no? Aleshores, no, era el que comentàvem precisament abans, no? A mi em va semblar que la forma fantàstica de representar cadascun d'aquests pobles era una clau, no? I aleshores el que vam fer va ser posar, en aquest cas vam acotar-ho a la vegueria de Tarragona, on hi havia 90 llocs d'aquests que entraven dins del projecte, vam posar 90 claus, cadascuna amb el nom del poble que volien representar, i era això, no? Era dir, al final segurament l'últim que va marxar d'aquell poble el que va fer també va ser, com dèiem en el cas dels palestins, és prendre la clau també, perquè no saps mai si hauràs de tornar, i allò és el que et permet sempre poder tornar a entrar el que potser havia sigut casa teva.
0: Va ser una instal·lació que a tothom li agradava molt, jo ho recordo, no?, quan fèiem visites, que la gent sempre la mirava com que no sabia si estava entre l'estadística, l'obra d'art, la instal·lació, i bàsicament també l'he portat perquè una mica de resultes d'aquesta instal·lació i també de la feina de l'Institut Ramon Muntaner, el que es va fer posteriori, que existeix ara mateix en línia, és un joc que el va fer l'Institut Ramon Muntaner, el Museu Terra i Còdol, que el van anomenar La clau ets tu. I bàsicament és un joc que està pensat per l'alumnat de cicle superior de primària i es parteix d'una idea d'un món cada vegada més urbanitzat en el qual s'han de generar propostes per repoblar pobles abandonats o en risc de despoblament a través, doncs, ja et pots imaginar, de la sostenibilitat, del patrimoni, etc. En qualsevol cas, a mi el títol em va semblar com que estava molt inspirat en la instal·lació que hi havia Generació Re, perquè al final aquesta paraula clau juga amb els significats. I parlant de significats, he portat tres obres d'art d'un mateix autor, que és Magritte, autor surrealista, i les he portat perquè es diuen una, La clau dels camps, l'altra són quadres, La clau de vidre, i l'última, La clau dels somnis. La primera, La clau dels camps, és una peça molt coneguda que segur que, si us agrada una mica l'art, la teniu al cap, que és aquesta finestra que està encarada cap a un camp, els vidres es trenquen i queda el paisatge en els vidres, no? És una cosa molt, molt bonica. Després, a la peça, la clau de vidre, hi ha unes muntanyes i al mig d'aquestes muntanyes hi ha una roca flotant brutal. Bueno, em sembla que també és una peça molt bonica, parla, no?, una mica d'aquesta cosa de la naturalesa que és tan robusta però te la posa superlleugera perquè hi ha una roca flotant al mig del cel, es diu la clau de vidre. I finalment la clau dels somnis, on hi ha quatre imatges, un cavall, un rellotge, una gerra i una maleta, i a baix escriu coses que no són, no? Doncs, per exemple, el cavall té escrit la porta, el rellotge té escrit el vent i la gerra té escrit l'ocell, que això ho feia molt Magritte, jugar una mica al despiste entre llenguatges.
2: Que és i el que no és.
0: Sí. I les tres peces porten en el títol clau, però no apareix cap clau literal, evidentment, en cap dels tres quadres, i em fa l'efecte que aquesta clau de la qual parle és aquesta clau del joc, no? De la clau ets tu, entesa com quelcom, un artefacte, tot i que ara en Història de l'Art no ens agrada massa parlar d'artefactes, com aquest sistema que et permet accedir a altres espais metafòrics. Ens has explicat molt bé les claus físiques, d'on sortien i per què serveixen, però el concepte de clau de forma abstracta o metafòrica dins de l'art a mi em sembla molt interessant, no? Una altra obra d'art que t'aporto, que ara tinc molt a propet per qüestions laborals, és, segur que te'n recordes, Àlex, és l'homenatge a Sarajevo, que està al Museu d'Art Modern de Tarragona.
2: Un mural bastant gros, i a més destaca sí. molt en la sala on està instal·lat, sí, sí.
0: És una peça molt gran que va fer un ballenc, el Jaume Soler, i és com una mena de retaule que representa els horrors que va ser la guerra dels Balcans i concretament de la ciutat de Sarajevo. Perquè la gent es faci una idea, tot i que es pot buscar en línia, és un retaule que està dividit en caselles i a cada casella, a cada panell, hi ha una representació de la guerra, no? Doncs des de l'àliga que representa el poder, uns pits i un falos que representen les violacions que s'hi van dur a terme, la sequera, unes mans ensangonades, hi ha altres caselles que estan disparades, hi ha forats... És tot una mena de... Sí, de llibre obert del que pot comportar, en aquest cas va ser la guerra dels Balcans, però és aplicable a qualsevol altra peça. Per què la porto avui aquí? Perquè hi ha un panell, concretament, que té una clau penjant, com una mica a moda de ready-made, no? La clau penja i, literalment, si fa vent, es mou. Llavors, si et preguntaria tu, després ja veuràs per què t'ho pregunto, per què creus que hi ha una clau en aquest panell? Està en lloc super... O sigui, central, eh?
2: Pues suposo que potser és aquesta mateixa idea que hem anat repetint, no? Que és aquesta simbolització, no? d'aquella part íntima, d'aquella part privada, d'aquella casa, no? D'aquella llar que deixes, no? De tots aquests refugiats que han de marxar de casa i després van a llocs que normalment no hi ha claus, no? En els barracons no hi ha claus, en les tendes de campanya dels camps de refugiats no hi ha claus, no? És a dir, que també és una certa deshumanització no tenir una clau on poder-te tancar.
0: Mm-hmm. Està bé perquè tu, com jo, ets tirant a fosc i pessimista.
2: Sí, sí, sí, l'alegria de la huerta. Sí,
0: jo també
2: sí,
0: pensava el mateix, rotllo, que és aquesta casa que he hagut de deixar, aquest lloc que no sé cap on vaig, una clau, com t'ho deies abans, que potser mai més faré servir, i a mi se'm fa una clau trista. Però la persona que a mi em va explicar el retaule, que porta moltíssims anys treballant al Museu d'Art Modern de Tarragona, la interpretació que em fa és que és la clau que permetrà resoldre el conflicte. I em va semblar meravellós com dues noies d'edats no tan separades i que hem nascut a pocs quilòmetres de distància i hem tingut una vida molt similar, segurament en molts sentits, fèiem una interpretació tan diferent de la mateixa clau. I també em va semblar que ajuntava perfectament el que he intentat explicar avui, no? Que és la clau en aquest sentit més físic del mot, no? d'aquesta cosa que tanque un espai, però també aquest artefacte que permet obrir solucions o entendre'l de manera simbòlica. Estava tan segura que tu diries la meva interpretació, és que no he dubtat ni un moment.
2: Però al final es pot prendre també com una cosa ambivalent, no? És a dir, les claus serveixen per tancar, però alhora també serveixen per obrir.
0: Totalment. Sí, sí, és com tu abans, no? El pany existeix perquè hi ha la clau i viceversa. I per acabar, ja que he començat amb una cançó, tancarem una altra cançó,

0: Et presento a la banda Urban Cookie Collective, m'encanta el nom. Quan tu i jo teníem un any, és a dir, l'any 93, van llançar aquest single que es deia The Key, The Secret, és amb la cançó amb la qual es van fer famosos. S'ha considerat que és un dels himnes de la música dance dels anys 90, o sigui, la gent que en aquell moment estava en el dance la va adorar moltíssim, i la porto perquè tota la lletra, Àlex, tota la lletra de tota la cançó, que no és curta, t'ho asseguro, és I've got the key, I've got the secret, I've got the key to another way.
1: Molt bé.
0: I així va dient-ho tota l'estona. Però si tu penses, és profunda, la lletra,
1: sí, sí.
0: Perquè, escolta, tinc la clau, tinc el secret, tinc la clau per anar cap a un altre lloc. És, o sigui, és tot el que hem explicat resumit en quatre versets. Què et sembla?
1: Meravellós, com
0: ben
1: sempre.
0: Ben tancadet, no?
1: I tant, tancat amb pany i forrellat.

0: Mama, passaré un moment a buscar les claus de recanvi del meu pis.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: En 7.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Querol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut a les 2 de la tarda i s'hi han desplaçat 12 dotacions, entre les quals hi ha 5 mitjans aeris. Els bombers expliquen que s'hi han destinat els recursos possibles en aquests moments i que no es descarta que s'hagin d'incrementar. A més, apunten que possiblement hi ha algun focus al terme d'Aiguamúrcia. Es tracta del quart incendi aquesta setmana en aquesta zona i es troba molt proper al foc que es va declarar diumenge. I és que les condicions avui són complicades. L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que s'enfilaran també en punts del Gironès o la Selva, on ja no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis en risc d'incendi forestal. Més temes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, expressat el seu compromís, a més, en el tercer sector.
3: El món viu una onada reaccionària que capgira els equilibris geopolítics de l'estat del benestar pel qual tenim lluitat. Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
2: A la plana política, el PSOE, que recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots, és una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot. Es tracta del primer sondeig després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació, suposada implicació, el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox amb una lleugera davallada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. Esquerra Republicana puja 8 dècimes i supera Podem, i Junts en perd 3 i es queda amb 0,7. I darrer punt, perquè hem sabut tot just fa una estona que l'Ajuntament de Barcelona instal·larà una pantalla gegant per poder veure en directe la final del Mundial del 2026 de futbol aquest diumenge, que jugarà Espanya contra qui guanyi la darrera semifinal entre l'Argentina i Anglaterra. La pantalla s'ubicarà a les Corts, al carrer de Martí i Franquès, a l'altura del carrer Valdiri i Reixac, a tocar del metro de Palau Reial.
0: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres del Cant de la Sirena. Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres amb el Cant de la Sirena.
4: Bona nit, soc Toni López, acompanyat d'Ada López. Avui començarem amb una versió de la sardana en havanera La Santa Espina. Una sardana d'Enric Morera i d'Àngel Guimerà. Escoltem, doncs...
5: La Santa Espina.

Fantàstica interpretació d'aquesta Santa Espina. Continuem ara, això sí, amb una habanera del grup Morralla, Encisadora.

0: I aquesta cançó que escoltarem tot seguit és un himne contra el feixisme i el nazisme, però que amb el temps s'ha anat convertint en una cançó pop. És allò que l'establishment pot en tot. És també la cançó de la sèrie La Casa de Papel. La interpreta Marina Rossell i es diu...
1: Bella Ciao.

0: Bé, una cançó breu i continuem amb el grup Morralla i el tema...
1: Ànima Marinela.

0: Seguim amb el cant de la sirena. En aquest cas ens toca seguir amb el grup Morralla i una habanera que et porta per títol...
1: La noia del peix.

Seguim en aquest vespre enlluernador, aquest vespre que ens convida a posar veneres, que ja ho fem perquè és un temps de calor i un temps que, doncs, d'alguna manera fa que la venera sigui més important, i nosaltres sempre tenint en compte la cantada de veneres que tindrà lloc per la Festa Major. Continuem amb el grup Morralla, un cant d'amor.

0: Si t'acabes d'incorporar a la transmissió, val a dir que esteu escoltant la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, un programa que es diu El Cant de la Sirena i que va sobre havaneres, música catalana i alguna altra peça històrica musical. Avui tenim Marina Rossell com a convidada especial i una cançó que porta molta història.
1: Lili Marlene.

0: Una cançó que va marcar tota una època històrica, el de la Segona Guerra Mundial, que tant de bo no torni, que aquests temps no tornin. Continuem amb el grup Morralla i amb una versió en habanera d'una sardana, que es titula...
1: L'Empordà.

Nosaltres que ens acomiadem d'aquesta primera part del Cant de la Sirena i ho fem amb el grup Morralla i el tema Lola, la tavernera.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: Anem a escoltar ara el primer cant d'aquesta segona part, el del grup Morralla, que ens toquen...
2: A cau d'orella.

0: La veu inconfusible de Marina Rossell, que ens ha portat aquesta habanera, La Gavina. Continuem.
1: Amb el grup Morralla i La Calma del Mar.

0: el temps i la climatologia tan, i meteorologia tan important pels pescadors.
1: I ara el grup Morralla amb Plora Guitarra.

0: Nosaltres que una manera més hi direm adéu. Aprofito aquest instant per donar la bona nit a totes les persones, o bon vespre a les persones que ens segueixen el dimarts, el bona tarda a aquells que ens segueixen en redifusió el dimecres i el bon dia a tots aquells que ens segueixen de 8 a 9 els diumenges. Nosaltres marxem amb Pirata per un dia. Hem sigut Ada López
1: i Toni López.
0: A reveure, una forta encaixada, rebeu la nostra més sincera admiració per la vostra paciència davant de nosaltres i d'algun petit error que he comès jo. A reveure.

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El Cant Mariner a les ones del 107.1 de la FM. Dimarts de 9 a 10 del vespre, Havaneres a Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'onada de calor actual arriba avui al pic coincident amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i la Catalunya central, però també al nord del país esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus. Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics o en cas d'arribar en aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus diversos dies. I parlem a Lleida. L'aeroport de Lleida Alguaire tindrà el segon hangar més gran de Catalunya, més de 6.000 metres quadrats. Arnau Vila, M1 FM.
3: Una infraestructura que reforçarà l'activitat aeronàutica i permetrà crear fins a 150 llocs de treball. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest migdia les instal·lacions i ha remarcat que l'aeroport ja ha esgotat els 15.000 metres quadrats d'espais industrials previstos inicialment. A banda de mostrar-se satisfeta perquè aquestes actuacions consoliden l'aeroport Lleida-Alguaire com a un aeroport industrial.
4: La visió que tenim des del Departament i des d'Aeroports de Catalunya sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire com un aeroport industrial. Aquesta és la visió que ja fa alguns mesos venim treballant, l'estratègia que venim treballant. De fet, des del 2021 amb el pla especial ja es ve treballant aquesta estratègia.
3: La infraestructura està impulsada per Heavitech Eclan, una empresa amb seu a Xipre especialitzada en manteniment, reparació i revisió d'aeronaus. El responsable de la companyia, Michael Bobrowski, ha explicat que han escollit Lleida-Alguaire entre 45 aeroports europeus i preveuen que l'hangar entri en funcionament a finals d'any.
2: I Manlleu continua commocionada per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats ahir al riu Ter, després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i la policia. Els menors havien desaparegut la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que hauria mort accidentalment per ofegament a l'espera, això sí, dels resultats de l'autòpsia. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial, avui és el primer, i ha convocat un minut de silenci a les 8 del vespre davant del consistori en record dels dos infants. I parlem de Fira Tàrrega, que escalfa motors de cara a l'edició de 2026 amb els primers assajos oberts de la temporada, una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part d'aquesta programació. Ja ha activat la venda preferent d'entrades en aquesta 46a edició, mentre que la venda en general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega minuts abans.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi forestal a Sant Quirze Safaixa, al Mollanès. El foc hauria saldat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. Prioritzen en aquests moments el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 aèries per 2 focus. Afecta una superfície aproximada d'unes 20 hectàrees de terreny segons dades provisionals dels agents rurals. Mentre continuen pendents de l'incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Carol, a l'Alcamp, a la zona de Santa Maria, un avís rebut de les 2 de la tarda, i treballen 43 dotacions, 11 d'elles aèries. Es troba aquest incendi en una zona propera al terme d'Aiguamúrcia, el quart incendi en aquesta zona, de fet, en menys d'una setmana. I la polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com el darrer mur de l'Europa Occidental.
3: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
2: Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa al 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus a salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral per l'Agència per la Qualitat Universitària feta a estudiants que van acabar la carrera fa uns 3 anys. Encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC del juny. Els preus han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en un 3,2%. Els preus de l'electricitat i, en menor mesura, el gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per al fi de les bonificacions. I parlem del mestre Josep Pons, que s'ha acomiadat del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra que interpretarà la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i ha destacat l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: I primer escoltareu el capítol anterior, el final del capítol anterior.
1: Ara el que toca és anar a la terrassa del port, demanar una ració de calamars, que aquests sí que estaran pescats. I celebra que som la millor tripulació de la costa.
2: Calamars! Brrr. Calamars! Per al Quico! Genaro, paga! Filo! Mana! A sopar, gansos! A sopar!
0: El so de la barca del cotxe tancant-se, el motor que s'allunya i la música que puja de volum fins a fondre's en un acord final i suau.

0: Comencem el dia amb tot de problemes. S'han adonat que al garatge hi tenen un rus d'abelles. Se sent... Són moltes abelles. Són les 8 del matí. El Genaro i la Filo són al replà de l'escala amb les maletes a mig fer, perquè no s'atreveixen a entrar al garatge a buscar el cotxe. El Quico està tancat a la seva gàbia de viatge, protestant.
1: Filo, lliga'm bé el mocador al cap, que aquestes no estan per romansos, oh! Te queda molt bé, sembla un casc per anar a la guerra.
2: Genaro, tanca la porta de l'escala, que n'he vist una de grossa com un puny que volia pujar al primer pis i no tremolis tant, que has de trucar al 112.
1: Ja truco, Filo, ja truco. Hola, sí, el 112. Escolti, que tinc el garatge que sembla una sucursal de la granja San Francisco. Sí, abelles, milions. No, no m'han picat, però el meu lloro els està dient el nom del porc i es comencen a posar nervioses.
3: Fora de casa! I Genaro, comar! Agafa l'insecticida!
2: Què diu els bombers? Què diuen els bombers, Genaro, que vindran avui?
1: Diu que fins d'aquí unes hores no poden venir. L'apicultor municipal no podrà venir. Que tanquem bé i que marxem. Filo, no tenim cotxe. Estem atrapats al garatge sota el rus. No, és el cotxe que està atrapat. Nosaltres no. El garatge sota el rus.
2: Doncs cap a l'estació. Anirem a Badalona amb tren. La meva germana Encarna ens espera. I agafa el Quico, que no el podem deixar aquí de reclam per les abelles.

0: Mira que n'és de bonic, el paisatge. Vora el mar, Filo. Si no fos perquè anem fugint de casa com si fóssim delinqüents.
1: Mira el costat bo, Genaro. A Badalona, l'Encarna ens farà aquell suquet de peix que tant t'agrada. I podrem passejar per el port del petroli sense patir per si el motor de la barca s'atura. Quin calor! Oh, i això és un segrest! Libertat, Pratico! Revisor, sóc aquí!
0: Calla, animal, que ens faran baixada a Mataró. Filo, dissimula, posa la ràdio o canta alguna cosa.
1: Baixant de fons del gat. Oh, Genaro, escolta, si les abelles es mengen el tapís del cotxe, eh? Has tancat la finestra del conductor?
0: Ara m'ho dius, Filo. Ara mateix hi deu haver una abella reina asseguda al volant i fent-se selfies amb el retrovisor.
2: Se sent el soroll dels frens del tren xirriant sobre els rails. El tren s'atura sec. De fons, el so de les onades de Sant Pol i el silenci incomoda dels passatgers. Una mica de suspens, còmic, estil, contrabaix, lent, comença a sonar.

0: passa? Sant Pol? Però si aquí no s'hi atura tant de temps. Genaro, mira el rellotge, que l'Encarna tindrà el suquet a punt de bullir.
1: No, no ho sé, Filo. Han dit alguna cosa pels altaveus, però amb aquest soroll de llauna no s'entén res. Sembla que hi ha alguna avaria a la catenària, algun gos a la via.
0: Vull baixar. Això...
2: Vull baixar. Això és una presó. Genaro, treu-me d'aquí, que m'estic descolint.
0: Quico, calla, que ve el revisor per l'altre vagó i té una cara de pomes agres que fa por.
3: Se senten unes passes pesades que s'apropen. Plop, plop. El so d'una màquina de validar bitllets. Bip, bip, bip.
4: Bon dia. Bitllets i abonaments, sisplau. Estarem aturats uns 10 minuts per una incidència tècnica.
1: Qui té, senyor revisor? Doncs, anada i tornada a Badalona. Una calor que fa avui, oi?
4: Escoltin, vostès venen de la platja? Fa una olor molt forta a peix i a cera de vela?
0: És el meu marit, senyor. S'ha posat una colònia nova que diu Brisa Lotxa. Molt moderna, oi?
2: Has entrat a tren! El revisor lloro! El revisor té berruques!
4: Què ha dit? Qui ha parlat? Porten algun aparell de ràdio encès? Està prohibit sense auriculars.
1: No. És el meu mòbil. Tinc un to de trucada molt realista. És un pocket sobre la vida salvatge de les Amazones.
2: Amazones! Brr! Amazones, tu dia! Libertat d'expressió! Tinc el mòbil. Obre la cremallera o pico.
4: Aquesta bossa es mou. A veure, deixi'm a veure què porten aquí dins. No estaran transportant mercaderies perilloses o animals sense el transportí reglamentari.
0: Ai, senyor revisor, no se creurà. És un despertador antic de la meva àvia. Té un mecanisme de repetició que s'ha espatllat amb el sotrac del tren i no para de dir bajanades. Una relíquia de la família, sap?
2: I no! Foc el tren! Abelles al garatge! Genaro, corre!
4: Mare meva, la tecnologia d'abans era infernal. Vinga, facin callar el despertador o els hauré de convidar a baixar a l'estació de Caldes. I facin el favor de no portar peix fresc a sobre, que marejaran el vagó sencer.
3: El revisor s'allunya mentre el tren torna a arrencar amb el sotrac. Xop, xop, xop.
1: Oh, quina calor, Filo. Per un pèl, si el Quico arriba a dir el nom del revisor, acabem a la presó de Figueres.
0: Quico, ets un perill públic. Quan arribem a Badalona, et donaré una galeta. Però ara, ni un xiulet més fins que vegem el pont del petroli. Entesos?
2: Entès, capitana! Brrr, Quico, és un moble de l'Ikea! Brrr!

0: Arriben a Badalona, surten de l'estació, l'aire fa olor de mar i de ciutat. L'Encarna els espera a la Rambla.
1: Filó, Genaro,
2: però quina cara de pocs amics que feu. Sembla que hàgiu vingut a peu.
3: Ai, Encarna, si t'expliqués. Tenim el garatge que sembla una pel·lícula de terror. Hem hagut de sortir amb el que portàvem posat.
4: Brrr! L'Encarna! La reina del sofà! Algú! Algú guapa!
2: Aquell lloro no canvia mai. Vinga, anem cap a casa. Ja he trucat a un amic bomber a Badalona i m'ha dit que no patiu, que a les abelles els agrada el vostre garatge perquè deu estar ple de restes de menjar de les vostres excursions de pesca.
5: Ho veus, Filó? Tu ho vaig dir. El sucre que vas passar l'altre dia de la Carmanyola les hem tret nosaltres.
3: Escolta, Genaro, menys culpes i més caminar. Encarna, anem a dinar. Amb aquest viatge m'han agafat unes ganes que em menjaria un rusc sencer, abelles incloses.
5: Dona, no diguis això, que encara tindrem un disgust digestiu.
4: Brrr, a dinar, a dinar! Badalona és bona si la bossa sona. I el rusc a la brossa.
0: Ambient final. Se sent el so de les passes del grup allunyant-se pel passeig. El riure de la Filo i el Quico xiulant la melodia del port del petroli. La música puja de to fins que es fon en un silenci molt reposat.
6: La zona en el ladito, pero con alma propia.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
7: Tots els dimecres a les 6 de la tarda us convidem a fer un viatge imaginari a través del temps amb temes interessants i música a La Tarda és Record. Els dimecres a Ràdio Tordera, La Tarda és Record.
8: Bueno. Amb aquesta música comencem tan alegre aquest programa dels dimecres, La Tarda és Record. Pels que sigueu passejant pels carrers, que suposo que esteu passejant molt perquè fa molta fresca, doncs també portareu els auriculars i la ràdio a la butxaca per poder escoltar aquest programa, La Tarda és Record. Benvingut, Salvador.
9: Bona tarda, Joan. Bona tarda. Madrid. Que bé t'ha quedat això, eh? T'ha quedat rodó.
8: I radiofònic, també, no?
9: Molt bé, eh?
8: Bé, doncs hem de dir que ja estem aquí una vegada més i aquesta vegada vam preguntar a la gent què volien escoltar. A Sil Lluís Aguiler o la Marina Rossell. I avui ho seguim preguntant perquè al final del programa, segons els vots que surtin, doncs posarem un o altre la setmana vinent. I qui patrocina aquest programa, Salvador?
9: Ah, això, vols que ho digui jo?
8: Va, digui-ho tu.
9: Jo que no ho he tastat mai, això.
8: No hi has anat mai?
9: No.
8: Mira, truca-me.
9: Jo faig les paelles a casa, encara.
8: Però tu has de trucar.
9: Un dia hi aniré, un dia hi aniré. Esclar.
8: Si toca, no pagaràs tant.
9: Doncs un dia hi has d'anar perquè això de l'arròs m'agrada a mi. Bé, ho patrocina, ja ho sabeu, el restaurant Camiral, 145.

0: Sí, paella per dues persones, oberts de dimecres a diumenge, horari de 3, de la 1 a les 4, sí. I el telèfon te'l deixo dir tu.
1: Mira, 643-944-284.
0: Carai, 284, només passa el que tinc jo aquí.
1: Ah, no, què dius ara? Quin tens tu?
0: 643-04-42-89.
1: Ai, mare de Déu, on l'he dit jo aquest, doncs?
0: Ai, Joan.
1: Ah, doncs 89, ja està. És el 9 el que canvia. El 4 pel 9.
0: 643-04-42-89.
1: Ara sí. Bueno, doncs és aquest que diuen Salvador. Feu, no feu pas el meu.
0: Home, podrien tenir una sorpresa amb el que has donat tu, eh?
1: Ja, mira, ves, ves a saber. Podés al banco y te hacen descuento.
0: Ah, no sé, no sé.
1: Bueno, bé. Parlem de qui tenim convidat avui.
0: Clar, en Diango, no?
1: Oh, que canta cançons molt maques, eh? Heu de pensar que, bueno, tant dir que alguna no hi era, no? Heu dit?
0: Jo sí.
1: He sentit tant, por ahí pajaritos.
0: Tant com aquella que diu, tornaré.
1: Tornaré, no? Oh, però és la més maca de totes.
0: Doncs l'haurem de buscar en algun altre lloc. Oh, tu la tens, aquesta?
1: Jo l'he escoltat pel mòbil.
0: Ui.
1: Bueno, no passa res per una cançó que no crec que la gent l'hagués demanada.
0: Bueno, en posarem una altra que no estigui sí. Anotada.
1: Bueno, vinga, va, comencem. La primera que hi ha era mía.
0: Sí, corazón mágico.
1: Si la vieras con mis ojos.
0: Esa mujer.
1: Querer y perder.
0: Si yo fuera él.
1: La mare.
0: El pare.
1: Paraules d'amor.
0: Aline.
1: Per tu ploro. Aquesta era la cançó Rosó.
0: Ja veurem si surt aquesta o en surt una altra, eh? Si és aquesta...
1: I tornaré, que no tornarem a posar-la perquè no la tenim, no?
0: Ah, això mateix.
1: Molt bé, doncs anirem també per la petita llista que fem sempre per la gent que la vulgui variar. I qui tenim primer?
0: Ai, en Pedro Infante.
1: I cantarà...
0: La Calàndria, noi.
1: És molt maca, aquesta de la Calàndria. Si l'escolteu bé, és bueno. Molt maca. També tenim en Basilio, que cantarà Cisne Cuello Blanco.
0: Sí, saps que va venir aquí a Tordera?
1: Sí, per això me n'he recordat al veure la cançó.
0: I saps quina cançó va cantar?
1: Cisne Cuello Negro.
0: No, La Barca de l'Olvido, muchacho.
1: Ah, mira, un dia la posarem.
0: Sí, perquè jo me'n recordo com si fos ara, eh?
1: Sí, ja m'ho apunto. La Barca de l'Olvido?
0: Sí.
1: No me'n recordo.
0: Diu, pas... espera, porque la barca del olvido...
1: Ah, sí.
0: No se ha ido, no sé què, no sé quantos.
1: Ah, sí. Aquesta és espera, que la barca del olvido...
0: Sí. I ara aquí tenim Rios de Babilònia, no?
1: Ah, sí, Boniem.
0: Boniem.
1: I ja està, ja he acabat la llista, m'ho he acabat tot. Sí. I començem per la primera cançó. Si no hi ha trucada...
0: No, perquè...
1: No trucada, perquè la gent espera dos quarts en punt i encara ara no saben quines cançons hi ha.
0: Ah, esclar, no deuen haver escoltat. Els agafarem infraganti.
1: Els agafarem infraganti.
0: Però, esclar, amb aquesta calor també vés a saber tu que no s'hagi espatllat algun telèfon, eh?
1: També perquè, que no hi havia cobertura a internet, també han dit, el dematí.
0: El dematí?
1: Sí, el dematí deien que no hi havia cobertura.
0: Això va ser ahir, eh?
1: Avui també ho posava, de 8 a no sé què, els 8 del dematí no anava.
0: Ah, no? Jo m'he aixecat molt aviat i anava, eh?
1: Sí? Doncs el deu haver espatllat tu.
0: No.
1: M'has espatllat tu.
0: Molt aviat i el primer que faig, abans d'esmorzar, internet.
1: Bé, doncs mira, com que la primera cançó del nostre convidat d'avui és La Mare, ja ens l'han demanat, doncs aquesta l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-la a en Jaume i la Julita.
0: L'haurem de deixar per una altra estona, perquè ara volen trucar.
1: Ara volen trucar? Doncs sí. Telèfon, sí. Han dit el telèfon? 93-764?
0: 28-93.
1: Hola. Bon dia, hola. Bona tarda.
0: Ui.
2: Bona tarda.
1: Mira la Maria, nena.
0: La Maria
1: que és fidel, eh?
0: Matinejat molt, la Maria.
1: Maria, digue'ns a Maria quina cançó t'agradaria.
2: És que m'ho ha dit el pare?
1: El pare
0: i la mare.
1: Sí.
2: No,
0: sí, la mare i el pare tenim.
1: Molt bé, doncs.
2: I si teniu temps, poseu la mare, també.
1: No, la mare ja l'anava a fer ara mateix. Per tant,
2: bueno.
1: Tu ja has d'anar més enrere amb el pare.
2: Bueno... Aquesta del pare no l'he sentit mai.
1: No, és que la gent no la demana.
0: Doncs pues igual que jo, a veure si tindrem una sorpresa. Aquest en Joan, Madrid...
1: A vegades posa títols que no els troben.
2: Bueno.
1: Què hi farem?
2: Segur que plourà, eh?
1: Ojalà.
0: Home,
1: ojalà
0: per això ho fem, eh? Sí. Perquè n'estem tips de tant de calor, ja.
2: Bueno.
1: Molt bé, Maria, bueno, dedica-la.
2: La dedico a les meves amigues i a la Quimeta Puig.
1: Molt bé, ben fet.
2: I a vosaltres dos.
1: Moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies,
1: Maria. Nosaltres
2: te la dedicarem a tu. Teniu temps, me'n poseu una altra.
1: Te'n posarem una altra perquè hi han de molt maques.
0: Sí, sí.
2: Vosaltres mateixos.
1: Vinga. Sí,
2: us deixo triar, eh?
0: Molt bé.
1: Sí, ja ho farem.
2: Vinga, adéu.
0: Gràcies, adéu.
1: Bona tarda. Bé, doncs ja tenim la primera trucada, la segona.
0: Hola. Hola.
1: Bona tarda.
0: Deu ser en Xapallí.
1: Bona tarda. O és en Marc?
0: O en Marc.
1: No se sent res de línia ni res.
0: O està ben mut, eh?
1: Sembla la línia de Balasco.
0: Bé, doncs...
1: Deu ser aquesta d'internet que, no fa, que falla.
0: Clar, deu ser això. Doncs tanquem i a tornar a trucar, no? Aquest senyor, aquesta senyora...
1: Doncs escoltem la mare.
0: Espera't, hola, hola.
3: Hola.
0: Ara. Ara.
1: Ai, és en Xapallí que estava dormint.
0: No.
1: No?
3: No dormo, no.
0: Mira, veus que és Xapallí.
1: Jota, Xapallí, què tal?
3: Molt bé.
1: I què, has escoltat la llista de cançons o t'hi has apuntat més tard?
3: Me'n dius dues o tres i ja està.
1: Dues o tres, mira, dues o tres, ja ho he dit. A veure, n'hi ha una que diu que era mia, d'en Biango... Si la vieras con mis ojos, esa mujer, querer y perder...
3: En Biango, en Biango.
1: En Biango, en Biango, sí. Que totes aquestes la canta en Biango.
3: ¿Vale?
1: Esa mujer, querer y perder, sí. Si yo fuera sí. Él, era mía, corazón mágico, si la vieras con mis ojos, d'en Biango.
3: ¿Qué es,
1: eh? Quina, eh?
3: Mis ojos.
0: Si la vieres con mis ojos.
1: Molt bé, si la vieres con mis ojos. Ara sí, molt bé, Joan.
3: I aquí en la tens alguna altra de...
1: En tinc una fora...
3: Llista,
1: tinc fora de llista, tinc. En Basilio, en Cis de Cuello Negro, Cine Cuello Blanco. Boni M, Ríos de Babilònia. I Pedro Infante, La Calàndria.
3: No, Boni M.
1: Boni M, vinga, doncs. Aquí ho vas dedicar tot això.
3: Això la dedico a tothom que escolta Ràdio Tordera, a vosaltres dos i tota la meva família.
1: Molt bé, doncs, Joan.
3: I que tingueu bon programa i bona música.
0: Gràcies.
1: Això, bona música la tenim. Bon programa, ja veurem.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu.
0: Doncs, de moment...
1: Ja anem per posar la primera.
0: Tu diràs.
1: Doncs la mare l'ha demanat en Salvador Massó, per la Julita, en Jaume, per en Joan Roser, en Joan, per en Francesc i la Maria Àngels, i per tots els que escolten aquest programa, i també en Francesc Llopart, la demanada per dedicar-la a la Maria Àngela Dalmau, a l'Enric, a la Nuri, en Joan Madrid i tota la colla.
0: La mare.
1: La mare. Canta Biango.

0: sempre que toquen aquesta me'n recordo allò de Madre solo hay una.
1: Sí, i a ti te encontré en la calle, no?
0: Bueno, sí, més o menys. Sí. Ara, i ara què?
1: I ara farem una altra cançó. Mira, saps què? Esperarem que la gent se vagin ambientant amb el nostre convidat d'avui, en Biango.
0: Que es vagin ambientant. Sí. Que vols que es ventin o què?
1: I posarem, sí, ambientant. Ah. No ventant, no.
0: Ah, yeah.
1: Posarem una altra de les cançons d'ell, no?
0: Sí.
1: I mira, han demanat la Mercè García, ha demanat Aline, eh? Aline, que has dit tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh? Aquesta, la demanat ella per tots, com sempre, els que escolteu aquest programa, i nosaltres dos.
0: Doncs, molt bé, moltes,
1: si la tens a punt,
0: moltes Garcies, doncs.
1: No la pots deixar anar, i a més en té demanada una altra, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Però també han demanat, México, de també han demanat el pare molt aviat, eh?
1: El pare també ens l'han demanat la Maria, però encara no l'hem pas de posar, el pare.
0: No, però vull dir que també ha sigut molt aviat, eh?
1: Sí, molt.
0: La primera
1: la mare, deixem reposar, i després farem el pare. Ara fem Aline.
0: Aline.
1: Aline.

0: camí.
1: Bé, doncs no sé si tenim aquesta trucada a punt. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Hola, Quimeta. Ai, que sort. Quimeta, t'hem rebut amb una cançó.
2: Aquesta ràdio no puc baixar.
1: No pots baixar, no el baixis, deixa-la dalt.
3: Deixa-la
2: pas. Sí, és que sí.
3: L'has de deixar sobre la tauleta, sí, treure-la del prestatge.
2: Sí, no veurà res. I si posem a l'aire, bueno, quina cançó teniu per mi?
1: Mira, teníem una cançó molt bonica que es diu Querer i Perder.
3: Carai, noi.
2: Però aquí no... Que és maco, això.
1: També tenim Per tu ploro.
2: Sí, massa que s'ha plorat a la meva vida.
1: Ah, bueno, però sóc jo que ploro per tu, eh?
3: Clar.
1: Diu, per tu ploro, no ploris tu.
2: Jo ploro per un altre. Bueno, va, quina una de ben maca.
1: Una de ben maca, a veure. Corazón mágico, eres mi, era mía. Si la vieras con mis ojos. Querer y perder.
2: Bueno, pues no sé quina agafar. Hi ha tantes i ja no...
1: Totes són maques.
2: Sí. Va, vinga. Faràs... Una mexicana?
1: La mexicana, vols? De la Calàndia?
2: Oh, no, aquesta sembla el nom no m'agrada gaire.
1: És molt parla d'un ocell, eh? Els ocellets t'agraden?
2: Bueno, posa aquesta.
1: Ara, home.
2: Ja miraré que te l'és.
1: Ja veuràs que t'agradarà molt.
2: Si és
1: molt
2: bona, menjarem. Si és dolenta, no.
1: Això.
2: Vale?
1: Molt bé.
2: Bueno, pues ja, mira, la dedicarem a la Maria, per tu, Maria, de tota la teva família. Després també vull dedicar per la petita, després... que no la dedico mai, el seu marit, és la Clàudia Ferrer. Bueno, saps què t'he dit? Tothom que escolta aquest programa, que vam passar bona tarda i una bona setmana per tothom. I bon programa.
1: Gràcies, Quimeta. Vinc. Bona tarda.
2: Adéu. Gràcies a vosaltres, a comptar-se.
3: Vinga, adéu.
1: Adéu. Tenim una altra trucada. Bona tarda. Ai, ha marxat. Se'n va anar.
3: Se'n va anar.
1: Un dia posarem el Salomé, aviam si la demanen també, no?
3: També, també. I ara posarem publicitat, si a vostè li sembla
1: posi,
3: bé.
1: Posi.
3: Sí?
1: Vinga, endavant.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
6: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A Olot ha caigut un arbre!
5: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
6: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
5: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
7: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Tenim trucada.
1: Sí, vinga, bona tarda.
9: Sí, trucada. Bona tarda.
3: Ai, la Quima.
1: Avui sí que estàs al tanto, eh, Quima?
9: Com?
1: Avui estàs al tanto, eh?
9: Ui, avui estic molt enfeinada.
1: Oh,
9: ui.
1: Ui.
9: Aquesta és per casualitat.
3: Sempre està enfeinada, la Quima.
9: Oh, així sempre, noi, sempre.
1: Quina vols, d'en Diango o de qui?
9: Mira, no podeu posar aquesta de Pedro Infante?
1: Sí,
9: la
3: Calàndria, sí.
1: És molt maca, la Calàndria.
9: Doncs mira, m'agradaria que posés aquesta.
1: D'acord, doncs vinga, la posarem.
9: per dedicar-la a tothom, la tarda és record.
1: Molt bé, doncs molt ja bé, està, ja ho has fet.
9: Bona tarda.
3: Gràcies.
9: Bona tarda.
3: Adéu.
1: Adéu. Ja està.
3: Altra vegada,
1: un altre
3: aquest,
1: que se'n va,
3: escolta,
1: aquest
3: noi,
1: és
3: la aquesta noia, escolta,
1: ara
3: no
1: farem?
3: Sé què passa aquí, eh?
1: Ara haurem de fer, doncs mira, per què no la posem, aquesta d'en Pedro Infante, què et sembla?
3: Posem el Pedro Infante.
1: Va, mira, l'ha demanat la Mercè García, que també li agrada molt les cançons mexicanes, la Quimeta Puig també s'hi ha apuntat ara, en aquests moments, i la Quima de Canet també.
3: També,
1: per tothom,
3: i ara s'han tornat a decidir a trucar.
1: Va, a veure.
3: Doncs vinga, som-hi, hola.
1: Hola, bona tarda. Segur que és en Marc que està remenant en allà a casa seva. Marc, porta i cuelga. No hi és, no hi és.
3: No hi és, no.
1: No, no li va bé la línia. Ja t'ho dic, ara avui no va bé la línia aquesta. Hi ha una línia que no va bé.
3: Ah, vols veus? Dir no. Mira, jo crec que va molt bé, eh? És algú que encara no sap, no sap què fer.
1: No sap fer l'entrar.
3: No sap què fer, aviam. Això. Hola? Hola?
0: Hola.
1: Ara, aixa, mira qui és. La Maria Cinta.
3: Ah, ve tu aquí, clar, pobreta.
1: És ella la que es fa la, així, la perla.
3: Sí.
0: És que no.
3: Clar.
0: Trucava i no. No,
3: clar, sí,
0: no.
3: Sí.
0: No sé si agafaven la línia altra vegada.
3: Ai, aquí, Maria.
1: Quina cançó vols escoltar?
0: D'en Biango, una.
1: Una d'en Biango. Tenim el pare, era mia, corazón mágico.
3: Era mia.
1: Va, vinga,
3: ai,
1: doncs, va.
3: Era mia.
1: Dedica-la. Maria Cinta, dedica-la.
3: Si vol.
1: Maria Cinta. Ja està, ja...
3: Ja està, ja no sent res.
1: Oh,
3: clar, ha perdut la cobertura.
1: La ha perdut clar. La cobertura. Això hem de fer una queixa aquí al poble.
3: Veus?
1: Que aquesta gent d'aquí de la plaça no tenen cobertura.
3: No tenen cobertura.
1: No fa anys, eh? No es pot solucionar això, nois.
3: Han de pujar amb el paraigua dalt del terrat.
1: Ah.
3: Per agafar
1: línia.
3: L'ona.
1: Bueno,
3: doncs, quan tu vulguis...
1: Anem per la Calàndria.
3: Per la Calàndria.
1: Pedro Infante.
3: Pedro Infante, la Calàndria.

0: Doncs bé, Joan, nosaltres donarem pas en aquest moment a informació en directe.
1: Molt bé, doncs nosaltres us encoratgem, esperant-nos d'aquí 10 minutets, suposo. Tornarem a estar amb el nostre programa a la tarda, és record. Endavant, posa una música.
0: Okay.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bona tarda, són les 6, els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Aquests dies estem explicant les deficiències del servei d'aigua potable al nostre municipi arran de la detecció d'aquest paràmetre del PFAS i estem parlant amb els serveis informatius de Ràdio Tordera en contacte directe amb el govern municipal i volem actualitzar a aquesta hora la situació al nostre municipi. Per això agraïm que ens acompanyi l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: N'estem parlant des del dia que ho van comunicar de manera pública en roda de premsa. Estem seguint cada dia l'evolució a través de també, evidentment, les comunicacions oficials del Servei de Comunicació de l'Ajuntament de Tordera i volem saber a l'última hora com està la situació, si hi ha alguna novetat al respecte.
2: Sí, és important parlar-ne perquè hi ha tres qüestions que m'agradaria explicar a l'hora d'actualitzar la informació que tenim avui d'última hora i que m'agradaria posar damunt la taula amb la voluntat novament de donar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania i sobretot de responsabilitat perquè el que ens pertoca al govern i al final a tot l'Ajuntament és garantir i protegir la salut de les persones, entre moltes altres coses. Tres coses us volia especificar en directe avui a la ràdio. La primera és que la millor notícia de tot plegat és que ja tindríem les solucions tècniques damunt la taula. A través es confirma que necessitem els filtres de carbó actiu, es descarten altres mesures de caràcter tècnic que al llarg d'aquesta setmana hem estat gestionant amb les dues empreses gestores dels serveis, tant Aqualia com abastaments d'aigües del Tordera. Tenim les mesures que passen per la instal·lació de filtres de carbó actiu. També estem treballant i tindrem el finançament per fer aquestes obres d'inversió, un finançament que anirà a càrrec de l'Ajuntament i que, per tant, en una de les qüestions que preocupaven a la ciutadania, un finançament que anirà a compte de l'Ajuntament i, per tant, no es repercutirà tarifes. El segon punt que voldria posar damunt la taula, important, és que avui Salut Pública finalment ens ha confirmat que la contraanàlisi presa a la captació del pou de Mas Mora també supera els paràmetres establerts per als PFAS. Per tant, avui arriba la confirmació que la contramostra surt encara per sobre del valor i per tant també Mas Mora s'afegeix a les zones de qualificació d'aigua no apta. Davant d'aquesta situació, què significa? Doncs que els veïns de Mas Mora es recomana el no consum d'aigua de boca, tant per beure com per cuinar. Insistim, amb el mateix risc baix que la resta de zones afectades. Davant d'aquesta situació, i tal com hem anat fent en les reunions de seguiment amb l'Agència de Salut Pública, de mostres, contramostres, de variabilitat en les dades, dels nivells d'incertesa de les pròpies analítiques que fan els laboratoris, que oscil·len en un 50%, davant d'aquesta incertesa, que ara s'afegeix una altra urbanització i que fem control setmanal justament per garantir la qualitat de l'aigua, des de l'Ajuntament de Tordera hem decidit ampliar totes les mesures socials que estem aplicant per garantir l'aigua potable a tot el municipi. És a dir, que a partir de demà les mesures de cisternes i cubes de dispensació d'aigua per tothom qui les vulgui estaran ubicades tant a les zones aptes com en les zones no aptes. El servei d'atenció domiciliària amb aigua que fem a través de Protecció Civil i els serveis socials també estarà garantit. També indicarem les fonts de les zones aptes i no aptes només per refrescar. I, evidentment, seguirem actualitzant a través de les xarxes socials tota la informació que ens arribi. Per què ho fem, això? I aquest seria el punt important, perquè vista aquesta variabilitat i aquesta incertesa, de la qual encara se'n desconeix l'origen, el que ens toca és protegir la salut de les persones i evitar-ne qualsevol risc, per mínim que sigui. És evident que el risc zero a la vida no el podem garantir, però sí que nosaltres, amb un exercici de responsabilitat, ens correspon minimitzar qualsevol risc i davant d'aquesta incertesa, com hem fet en altres ocasions d'episodis climatològics que hem viscut a Tordera, amb tema d'aiguats, d'inundacions, vam haver de tancar una fira per vent, amb els mateixos criteris de prudència que hem establert durant tot el mandat en diferents àmbits, també ho fem, i més encara, amb la salut pública. Per tant, com que les dades són canviants setmana a setmana perquè fem controls, farem extensives les mesures a les zones aptes i no aptes. Per tant, tothom podrà fer, tothom podrà fer ús d'aquesta aigua si considera que a casa seva té un risc, i encara que la zona sigui declarada com a apta per al consum. Entenc que aquest ball de dades pot generar certa inquietud a la ciutadania, perquè ens la genera a nosaltres. Vaig comentar la setmana passada, perquè tot just fa una setmana de la declaració d'aigua no apta, que el comportament dels PFAS és incert, que ni els científics encara el coneixen, i el que sí que vull, i no vaig fer l'altre dia, vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua, i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries, que perimetrin les zones de mostreig de la mitja Tordera, que sembla que de la zona del tram de la mitja Tordera, sabeu que nosaltres estem a la baixa Tordera, per tant sí que exigeixo avui públicament que l'ACA es posi les piles, i permeteu-me l'expressió, a l'hora de determinar quin és l'origen i d'aquests abocaments, perquè al final a nosaltres Salut ens reclama accions immediates, i l'ACA, per tant, també li correspon emprendre les accions immediates perquè aquestes coses no ens passin. Dit això, insisteixo, el risc segueix sent, com la setmana passada, molt baix. El risc només existeix quan el consum de l'aigua de boca és elevat diàriament i molt prolongat en el temps. Estaríem parlant d'uns mínim de 2 litres d'aigua diaris durant com a mínim 20 anys. Per tant, el risc és petit. I donar el missatge de tranquil·litat, i que l'acció de govern passa per prevaldre la salut dels ciutadans, i per tant recordar que aquestes mesures es fan extensives a totes les zones de Tordera amb l'arribada de cisternes i aigua domiciliària, i que el que volem sobretot és garantir la salut de les persones.
1: Amb tot això que ens està explicant, per posar-nos una miqueta en context, al principi ens comentaven que hi havia zones de Tordera on l'aigua és no apta, l'aigua és apta. Ara ens comunica que han detectat que a Masmora, que entenc que era una zona apta,
2: ara és no apta.
1: Ara és no apta. I en aquest sentit, la primera pregunta: els veïnats, urbanitzacions aptes, es recomana el consum d'aigua, o cal ser prudent i llançar un missatge de que precaució?
2: Mira,
1: entenc que el missatge és que es faran mesures a tot el poble, però la recomanació quina
2: és? La qualificació i la competència de recomanar, obligar o prohibir, en aquest cas és de l'Agència de Salut Pública, val? Per tant, a nosaltres la recomanació ens arriba d'aigua no apta per les zones afectades. Ara bé, exercint la màxima responsabilitat i la màxima prudència, i veient que avui les dades són unes en aquestes zones i demà segurament seran unes altres, el que volem és no dir a la ciutadania el que ha de fer, perquè cal apel·lar a la responsabilitat personal, però no ens compete a nosaltres recomanar o no recomanar, perquè la competència és de l'Agència Catalana de l'Aigua. En tot cas, el que a nosaltres ens toca és garantir unes mesures per tothom qui no vulgui, perquè li generi una ansietat o una angoixa, pugui disposar d'aquestes mesures que posem a l'abast. La nostra competència no és dir si l'aigua és apta o no apta, això ens ho dictamina Salut Pública, i en aquesta línia estem treballant conjuntament tots aquests dies.
1: D'acord, queda clar en aquest sentit. Per tant, aquestes zones que eren aptes i que no s'havien posat mesures com cubes o aquest servei d'atenció domiciliària, doncs disposaran a partir de demà de tot aquest servei.
2: Exacte,
1: també.
2: A mi el que correspon és protegir la salut, recordar que el risc és baix, i sobretot entendre la preocupació de la gent, i per tant atendre la preocupació de la gent amb les mesures que l'Ajuntament té a l'abast, que és prevenir i ser molt prudent davant d'aquesta situació d'incertesa.
1: Entenc que aquestes zones que fins ara es detectava que era apta al consum i que no s'havien detectat aquests paràmetres, s'estan analitzant de manera recurrent.
2: Constant, i a tots els pous de Tordera. Constant, i a tots els pous, sí, des del focus de la setmana passada, que no havia passat mai fins ara. Vull dir que hem de determinar per què ara sí i abans no. Vull dir, per això exigeixo a l'ACA que es posi immediatament a fer la feina en aquest sentit, i no ens diguin que estarà resolt a curt o llarg termini, com em van indicar la setmana passada i per escrit. Per això volem saber per què ens ha passat ara. I per tant actuar en conseqüència.
1: Ja per acabar, molta gent pregunta això fins quan durarà.
2: Mira, fins al menor temps possible. Jo espero que en setmanes pugui estar resolt, perquè com que no sabem si ara ens arriba una ploguda, aquests paràmetres baixaran i estaran establerts dins del límit, o al contrari, si segueix sense ploure encara, o baixaran, com que no coneixem les tendències, haurem d'esperar a les noves analítiques que farem al llarg d'aquestes setmanes. Ara bé, sí que amb salut pública, en aquest cas, es cobreix, i de manera comprensiva, perquè també ho fem nosaltres, que ens toca protegir la salut de les persones, anirem d'acord amb el que diguin ells, i si hem d'esperar tres analítiques per declarar l'aigua apta, esperarem tres analítiques, que vol dir tres setmanes, i si ens hem d'esperar cinc, per garantir la tranquil·litat, ens n'esperarem cinc. M'agradaria que fos el més aviat possible? Sí. De moment haurem d'esperar unes setmanes.
1: Alcaldessa, gràcies per ser clara i explicar la situació en aquests moments, i que ho anirem desenvolupant i explicant també les properes hores perquè la gent conegui aquestes novetats.
2: Sí, dir també abans d'acabar, Lluís, si em permets, que aquest missatge d'aigua no apta ho hem fet arribar ja abans d'entrar a la ràdio, perquè volia que ho sabessin per mi personalment els presidents de les associacions de veïns de Mas Mora, que se'n farà trasllat tot seguit a tots els veïns de Mas Mora perquè estiguin al tanto, i de la mateixa manera també que ho comunicarem els presidents de la resta d'associacions de veïns, que sàpiguen que, tot i ser zones aptes encara, que podran disposar d'aquestes mesures per la tranquil·litat de tota la ciutadania, de la mateixa manera que ho van fer l'altre dia.
1: Com s'està fent a través dels canals oficials i a través d'aquesta emissora, anirem també actualitzant els horaris d'aquestes cubes i de tot aquest servei perquè la gent en tingui constància de cara a demà i dels propers dies.
2: Així ho farem.
1: Alcaldessa, gràcies i fins a la propera.
2: Bona tarda. Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres ho deixem aquí avui amb aquest butlletí especial de les 6 de la tarda. Anem actualitzant tot plegat a partir de les 7 i en propers butlletins i a través de les nostres xarxes socials. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I fins aquí que comença altre cop aquest programa La Tarda és Record, després de la informació que ens ha portat la senyora alcaldessa d'aquest poble. Nosaltres comencem la segona hora, diem ja.
1: Ja, es queda ja, 45 som aquí, no?
0: Ja som aquí, hem vingut.
1: Déu-n'hi-do, no? Patiu.
0: Continueu en el 107.1, perquè ara posarem més cançons.
1: Clar, sou aquí.
0: Tenim que posar El Pare, que és la cançó que ens havia demanat la Maria, i l'ha dedicat a la Quimeta Puig i a tots nosaltres, les seves amigues, perquè diu que torna a escoltar el programa el diumenge. No sé si ara ja el fan el diumenge o no el fan, però bueno, per totes les amigues, una salutació d'en Salvador i meva, no?
1: De totes maneres, si et sembla, que fem una trucada.
0: Ah, sí, sí, mira-la. Mira-la que trempada.
1: Voldríem agafar-la, saps? Però...
0: No, jo avui mira, no sé pas
1: escolta,
0: què passa.
1: Que, sí que fan, aquesta
0: ens ho han espatllat tot.
1: Amb els telèfonos, eh?
0: Els telèfonos, tu. Bueno, tu posa el pare i a veure com
1: ho sap. Però ara, com que ha passat per aquí...
0: Ah, t'ho han remenat tot, no?
1: Sí, i bueno, ara...
0: Realment, vols que canti una cançó mentrestant?
1: De totes maneres, tinc el pare a punt.
0: Ah, bueno.
1: Sí, home.
0: No volia cantar Remena Nena, però no cal.
1: No cal, no cal. Doncs el pare, per tot el que tu has dit, no?
0: I el que diré després.
1: Molt bé.
0: Davant.

0: que ens escolta des d'allà per internet. I diu que sí que li va a l'internet.
1: Sí? Amb ell. Clar, home.
0: Ah, el dematí no, jo què sé, tio. Que
1: sí, però aquí va persones, això, eh?
0: Per persones. I per persones.
1: I per, també, si tens influència...
0: Jo tinc moltes influències.
1: Doncs...
0: Bueno, doncs posarem aquesta Paraules d'amor, a veure com la canta en Biango.
1: I després publicitat.
0: D'acord.

0: aquest estiu al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de

0: fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
0: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930-130278.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Tots els dimecres a les 6 de la tarda us convidem a fer un viatge imaginari a través del temps amb temes interessants i música a La Tarda és Record. Els dimecres a Ràdio Tordera, La Tarda és Record.
1: Bé, doncs nosaltres continuem amb aquest programa La Tarda és Record i posarem una cançó que ens l'ha demanat la... A veure, no, en Joan Chapelí. Si la vieres con mis ojos. I també la dedicarem a la Maria Dolors Oliveres, que sabem que ens està escoltant i que sabem que va millorant i ens alegra molt.
7: I tant que sí. Doncs la Maria Dolors Oliveres, vinga, força i ànim.

0: Bé, i ara continuarem, perdó, amb aquesta cançó que ens ha demanat la Maria Cinta. Era mia. I aquesta cançó, pues, se l'ha dedicat ella a tota la gent que escolteu aquest programa, i nosaltres també us la dediquem. Canta en Biango.
1: Clar, naturalment, no. Home, perquè d'allà, de la selecció, no me n'has dit cap, encara.
0: Sí, perquè saps què ha passat?
1: Només hem posat la Calàndria.
0: Però el Boniem ha sonat mentre estaven preparant per telefonar a l'alcaldessa.
1: Perquè opa, aquest estava en un altre raconet separat, el Boniem, eh? No pensis sí. Tu que l'hàgim tret de la llista normal.
0: Doncs jo semblava que me l'havien copiat i estava molt trist, però també la posarem, eh?
1: Ah, bueno. I el Cisne de Cuello Blanco, com toca?
0: També ara, a darrere d'aquesta.
1: A darrere?
0: A darrere d'Era Mia, de la Maria Cinta.
1: Doncs, quan vulguis...
0: Endavant.

0: I ara tornem a estar aquí, Salvador.
1: Tenim un dilema, eh?
0: Quin dilema tenim? Posem el blanc o posem el negre?
1: Jo posaré el que m'han deixat aquí perquè és d'en Basilio. Els altres que hi han són d'altra gent.
0: Ah, no, sí, és d'en Basilio la que has de posar.
1: Hem de posar la d'en Basilio.
0: Sí, que l'ha demanat l'Anna Fernández per en Marc i les seves amigues. Tris del Cuello Blanco, Tris de Cuello Negro, i també s'hi ha afegit en Marc Massaguer. Quina casualitat que li dedicaven, però ell també s'hi ha afegit. Per tant,
1: mira, veus?
0: Mira, tindrà dues dedicatòries.
1: I tant.
0: Doncs posem-ho.
1: Som-hi.
0: Cisne Cuello Blanco, Cisne Cuello Negro.
1: Ja en parlarem si surt el blanc, eh?
0: En parlarem, ja veuràs com sí.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Escolta.
4: Bé, això de cuello blanco, cuello negro, que me recorda allò, saps?
5: Allò.
4: I les blanques fan molta llana, les blanques?
5: No. I les...
4: Sí, molta, sí.
5: Molta, sí, molta
4: i
5: llana.
4: I les negres, també, també.
5: També. Totes en fan. Bé, doncs ara sí que anirem per una altra de les cançons que tenim aquí, de Bonnie M. Eh? Riots i Babilònia, que l'ha demanat l'Àngels Droc per en Marc Basseguer, l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-la a tots els que escoltem aquest programa, i també s'hi ha afegit en Joan Chapellí.
4: Molt, doncs,
5: doncs Bonnie M, Riots i Babilònia.

0: Bé, música disco.
1: Maco, eh? Sí. Bon hi hem, eh? Aquells temps que anàvem a la discoteca, sí, allà. Eh? Sí, vam començar a la pista de l'amistat, vam acabar al Clavé.
0: Eh? Bueno, però hi havia totes les discos
1: sí,
0: a la costa.
1: Després vam anar a la Caluga i l'altre, com se deia l'altre?
0: I a Platja d'Aro, i a Blanes, no, i a Calella, no, i a Malgrat.
1: Jo no tenia cotxe, no podia anar jo.
0: Hi havia però, tren, eh?
1: Amb tren també, si podia anar, però no. Per tornar, què?
0: Ui, trobaves
1: peu,
0: allà...
1: No? A peu, per
0: tornar. Cotxe i moto disposats.
1: Bé, escoltem Per tu ploro, no per tu, eh?
0: No, per mi no.
1: La dedicaré a la meva senyora, la Roser.
0: Sí.
1: Perquè ella sé que, clar, es diu Roser. Home, i aquesta està dedicada
0: si,
1: a la Roser.
0: Si tu no ho saps, imagina't.
1: Doncs, per ella, aquesta cançó que sé que li agrada.
0: Doncs...
1: Per ella.
0: Ah, i a mi també m'agrada, eh?
1: Les Rosers i Rosors que ens escoltin.
0: Doncs, molt bé.
1: Endavant. I Rosites.
0: I Rosites. I Rosalies, no?
1: I Rosalia, també, va. Ah, vinga. Rosem-les i totes.
0: Tot el grup. Sí.

0: Aquest tema l'hem estat parlant amb en Martí, sí. I jo li he dit, t'ha posat aquí pel teu, per tu, pel teu amor, que jo li he posat amb ell, però en Madrid t'ha posat Per tu ploro, i Per tu ploro no té res que veure amb Rosó. Però ara, ja que l'has demanat, jo te la busco,
1: gràcies.
0: I te la poso.
1: Gràcies.

0: Bueno,
1: doncs bueno. Fem un aclariment per a la nostra audiència, per un altre dia.
0: Era un error del títol.
1: No, vull dir, es pot fàcil confondre. Sí. Pel teu amor és la típica teu amor. Rosó.
0: Sí.
1: I jo, per tu ploro una és una altra. Sí, sí. Vull dir, són dues coses diferents.
0: Jo no volia plorar per ningú.
1: No, però és molt bonica i molt emotiva.
0: Bé, doncs ara tenim 18 persones que entren en el sorteig.
1: Doncs mira,
0: un
1: jo...
0: Un número del 18.
1: Avui el bombo, com aquests estrifulgues dels informatius, tinc el bombo a dalt.
0: El bombo a dalt.
1: Sí. I he anat a comprar un número de loteria que acaba amb 9. Posa el 9.
0: El 9. A veure, doncs, a veure, què tenim per aquí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Has donat la sort a la Carme Pagès.
1: Caram.
0: Maria Carme Pagès.
1: No li hem pas posat res, ara, una cançó per ella.
0: No, però són els que han votat.
1: Ah.
0: Han votat i ha guanyat el Lluís Aguiler.
1: Ah, per té la setmana que ve.
0: Té 8 vots, Lluís Aguiler, i la Marina Rossell en té 7.
1: Ja.
0: Aquests s'han votat per internet.
1: Ah.
0: Ells també hi entren, perquè si no ja no votarien.
1: Home,
0: naturalment. Doncs avui ha entrat la Carme Pagès, amb el número 8, i serà la que anirà aquí del restaurant Camí Ral 146 de Tordera. El Val està aquí a la ràdio, el pot passar recollint aquí, i doncs podem despedir amb una consola de les que tenim del nostre cantant convidat d'avui, que és en Biango.
1: Bueno,
0: quina tens per aquí?
1: Aquí avui tens... el que passa que haurem de
0: hem
1: fer...
0: posat amb... Era mia?
1: No, bueno, és que falten...
0: Ah, sí, ja l'hem posat, sí.
1: Sí, falten un minut i mig per entrar als
0: busca
1: informatius.
0: Busca una curta. I... Querer y perder, si yo fuera él...
1: No, mira aquí, no, és que com que t'he buscat aquesta pel teu amor, sí. He desfet la llista que teníem preparada. Sí. I
0: ara què tenim?
1: Ara podem posar-ne... qualsevol cançó, com per una de Sau, per exemple. Que
0: posa Sau, sí.
1: Que ets a...
0: en Sau, Sau. En Sau també està de moda.
1: No sé.
0: Durant molts
1: no.
0: anys. És
1: una cosa que diu Sau, i com que és una sorpresa,
0: sí.
1: La gent serà un minut,
0: ja
1: perquè
0: un minut,
1: després entra els informatius. Per tant, si ens podem acomiadar, no?
0: Sí. Doncs sí, ens acomiadem i diem que la setmana que ve tindrem en Lluís Aguiler.
1: En Lluís Aguiler per la setmana que ve.
0: Sí.
1: Mira, acabem... Molt bé.
0: Acaba molt bé.
1: Doncs, adéu-siau, que sigueu feliços.
0: I mengeu forces nissos.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera aquesta jornada d'avui dimecres. L'Ajuntament de Tordera amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca. L'alcaldessa Elisabet Mejías exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
1: Vull fer públicament és exigir a l'ACA públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
0: Aliança Catalana constitueix el comitè local a Tordera.
2: La nova executiva local ha quedat encapçalada per Joan Grimal i Grèvol en qualitat de president. Joan Grimal ens amplia la informació.
3: El nostre gran objectiu és teixir una llista forta i presentar una candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent que faci front a la deixadesa, la inseguretat, la brutícia i l'incivisme que pateix la nostra vila.
0: El Festival Multipolar ofereix avui una proposta de narració oral.
2: Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9. Sílvia Enfronts ens informa.
4: Faran un assaig que es diu curt, cruç, grans arguments, poques paraules. Vull dir que el títol ja diu molt de sí, eh? Dèiem que també serà una sessió ben especial.
0: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera.
2: L'associació Units per Mas Mora organitza dos dies plens d'activitats.
5: La màxima il·lusió que tenim és que l'any passat vam haver de suspendre les festes precisament perquè vam tenir aquell temporal tan fort que va venir i vam haver de cancel·lar. Llavors fa dos anys que no fem festes.
0: I l'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic torderenc Salvador Soliva Robaguera.
2: Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Ens ho explica Mercè Torrelles.
6: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
0: En esports torna el torneig 3x3 del CEP Tordera per Festa Major.
2: El proper dissabte 22 d'agost arriba una nova edició d'aquesta competició que enguany segueix amb la categoria d'aficionats talent ocult després de l'èxit de l'última edició.
0: Un informatiu on parlarem de comarca, com no de la previsió del temps, amb en Joaquim Serra.
7: Comencem aquesta jornada dimecres de moment amb un temps tranquil, amb domini del sol a tota la comarca, algun interval de núvol baix, poc important, i a mesura que avanci el dia, aquesta tarda sobretot, s'espera que la nuvolositat es faci una mica més compacta en núvols mitjans, que fins i tot no descartem que puguin arribar a deixar alguna goteta molt puntual, preferiblement cap a la zona de la serrada litoral, a l'interior de la comarca. En general, ben poca cosa, i més tenint en compte les pluges importants que caldrien perquè tenim els boscos realment molt secs. D'entrada, s'espera que tinguem temperatures avui més altes, han pujat les mínimes una mica en relació a les d'ahir, les màximes també no arribaran al llindar d'alerta, però sí que tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa entre els 32 i els 33. Tot això amb vent que bufarà moderat de garbí, aquest matí fluix, però aquesta tarda s'intensificarà aquest vent i la situació marítima estarà dominada aquest matí pel marejol, aquesta tarda per la maró a tota la costa maresmeca.
8: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha comparegut aquesta tarda a Ràdio Tordera per actualitzar la situació del subministrament d'aigua al municipi arran de la detecció de PFAS, aquestes substàncies de microplàstics, en els pous de captació. Davant la confirmació de Salut Pública que el pou a Mas Mora també supera els paràmetres establerts, aquesta urbanització ha estat declarada com a zona d'aigua no apta per al consum de boca. L'alcaldessa ha confirmat que la solució tècnica definitiva serà la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'ETAP, a l'estació de tractament d'aigua potable. Aquestes obres seran finançades íntegrament per l'Ajuntament, per la qual cosa Mejías ha volgut deixar clar que no repercutirà a les tarifes que paga la ciutadania. Malgrat que la qualificació d'aigua no apta afecta zones concretes, el govern municipal ha decidit ampliar les mesures de protecció a tot el municipi per un exercici de responsabilitat i prudència. Escoltem Elisabet Mejías.
1: Davant d'aquesta situació i tal com hem anat fent en les reunions de seguiment amb l'Agència de Salut Pública, de mostres, contramostres, de variabilitat en les dades, dels nivells d'incertesa de les pròpies analítiques que fan els laboratoris, que oscil·len en un 50%, davant d'aquesta incertesa, que ara s'afegeix una altra urbanització i que fem control setmanal justament per garantir la qualitat de l'aigua, des de l'Ajuntament de Tordera hem decidit ampliar totes les mesures socials que estem aplicant per garantir l'aigua potable a tot el municipi. És a dir, que a partir de demà les mesures de cisternes i cubes de dispensació d'aigua per tothom qui les vulgui estaran ubicades tant a les zones aptes com en les zones no aptes. El servei d'atenció domiciliària amb aigua que fem a través de Protecció Civil i els serveis socials també estarà garantit. També indicarem les fonts de les zones aptes i no aptes només per refrescar. I, evidentment, seguirem actualitzant a través de les xarxes socials tota la informació que ens arribi. Per què ho fem, això? I aquest seria el punt important, perquè vista aquesta variabilitat i aquesta incertesa, de la qual encara se'n desconeix l'origen, el que ens toca és protegir la salut de les persones i evitar-ne qualsevol risc, per mínim que sigui.
0: Elisabet Mejías ha estat contundent en exigir públicament a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
1: Que el comportament dels PFAS és incert, que ni els científics encara el coneixen, i el que sí que vull, i no vaig fer l'altre dia, vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudiï de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua, i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries, que perimetrin les zones de mostreig de la mitja Tordera, que sembla que de la zona del tram de la mitja Tordera, sabeu que nosaltres estem a la baixa Tordera, per tant sí que exigeixo avui públicament que l'ACA es posi les piles, i permeteu-me l'expressió, a l'hora de determinar quin és l'origen i d'aquests abocaments, perquè al final a nosaltres Salut ens reclama accions immediates, i l'ACA per tant també li correspon emprendre les accions immediates perquè aquestes coses no ens passin.
0: L'alcaldessa ha enviat un missatge de tranquil·litat i responsabilitat assenyalant que la situació s'anirà monitoritzant setmanalment amb noves analítiques i que les mesures de restricció es mantindran el temps necessari fins a garantir amb total seguretat la qualitat de l'aigua. El partit polític Aliança Catalana ha oficialitzat la seva implantació al municipi amb la celebració del seu primer congrés local, que va tenir lloc el passat dissabte 11 de juliol. L'acte ha servit per formalitzar la constitució del primer comitè local de la formació a la vila, marcant així una nova etapa en la seva presència política a la localitat. La nova executiva local ha quedat encapçalada per Joan Grimal i Grèvol, en qualitat de president. L'equip es completa amb Pere Fons i Comas com a secretari d'organització i Antònia Romero i Rosales com a tresorera. Amb aquests nomenaments, el partit pretén consolidar la seva estructura interna per esdevenir un referent actiu en el debat polític municipal. Durant l'acte de constitució, el nou president, Joan Grimal, va expressar la seva satisfacció per la responsabilitat assumida i va definir quina serà la línia estratègica de la formació en els propers mesos.
3: Bé, la veritat és que estic molt content i orgullós d'haver estat escollit president d'Aliança Catalana a Tordera, i sobretot que els torderencs tinguin a partir d'ara una veu, la d'Aliança Catalana, de denúncia davant de totes les polítiques que han anat trinxant el nostre poble. Dic que a partir d'ara continuarem treballant al carrer, seguirem fent parades informatives, aquest any de fet ja n'hem fet 4, mantindrem reunions constants amb afiliats i veïns i continuarem assistint a tots els plens municipals com ja estem fent. El nostre gran objectiu és teixir una llista forta i presentar una candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent que faci front a la deixadesa, la inseguretat, la brutícia i l'incivisme que pateix la nostra vila.
0: El comitè local ha traçat un full de ruta basat en el contacte directe amb els veïns i el seguiment de l'actualitat municipal. El partit té la intenció de continuar amb el seu ritme d'activitat al carrer mitjançant parades informatives i reunions regulars amb afiliats. El partit assegura que treballarà intensament per presentar una candidatura competitiva a les eleccions municipals de l'any vinent.
2: El Festival Multipolar ens prepara avui una nova proposta cultural al Parc de la Mollera amb inici a les 9 hores. Curts, crus, grans arguments, poques paraules. És una proposta de narració oral a càrrec d'Assumpta Mercader i Maria Carretero. Ens dona detalls la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
4: Dimecres 15 continuarem amb una artista que ja fa molts anys que participa amb nosaltres i que ha actuat més d'una vegada en el Festival Multipolar, que és l'Assumpta Mercader, i en aquest cas comptarem també amb la Maria Carretero. Faran una sessió que es diu Curts, crus, grans arguments, poques paraules. Vull dir que el títol ja diu molt de sí, eh? Dèiem que també bé, serà una sessió ben especial.
2: Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per la temporada d'estiu.

0: La colla de geganters i grallers de Tordera organitza dissabte la 39a cercavila i plantada de gegants. Començarà a 6:45 amb la plantada a la plaça Lluís Companys. A les 7 s'iniciarà la cercavila, que recorrerà el carrer Amadeu Vives, Santa Llúcia, Folc i Torres, Camí Ral, Doctor Trueta, Sant Ramon, Ciutadans, i arribarà a la plaça de l'Església. Hi haurà una desena de colles participants, que seran Sant Celoni, Caldes de Malavella, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar, Lloret de Mar, Premià de Dalt, Salt, Cabrils, Abrera i Tordera. En acabar el recorregut, a la plaça de l'Església, cada colla farà el seu ball davant l'escalinata.
1: La urbanització de Masmora s'endinsa de ple en les seves festes d'estiu, organitzades per l'Associació Units per Masmora amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera. Després de la disputa del torneig de futbol Futmas el cap de setmana passat, la celebració reprèn l'activitat per oferir el plat fort de la programació. La festivitat arrencarà aquest divendres 17 de juliol a les 19 hores amb la ja tradicional festa Oli, que omplirà la pista de colors i música per a tothom, per a tota la família. La jornada de dissabte 18 de juliol serà la més intensa i concentrarà la major part de les propostes lúdiques i esportives. A les 9, la cinquena edició del torneig de petanca Masmora. A les 10, la cinquena edició de la cursa de natació. A les 11:30, activitats per als menuts i no tan menuts. A la 1, vermutada tradicional. I a les 4, tarda de cinema infantil. La jornada de dissabte culminarà a les 9 hores amb el sopar popular. Tot seguit, a les 10, es durà a terme l'entrega de premis dels diversos tornejos i a partir de 11:15 la pista acollirà l'actuació musical en directe del grup The Cosmopolitans. La festa continuarà a partir de 12:15 amb la sessió d'un DJ resident fins a les 2. Ho explica un membre de l'associació Units per Masmora, ho explica Òscar Monroy, vicepresident de l'entitat.
2: I a la nit fem el sopar de festes, que fem un sopar que, bueno, consta de... ens cuina la Clàudia, d'aquí de la bodega Clàudia de Masmora, i, bueno, la gent demana tiquet de manera anticipada i a partir d'aquí, bueno, a omplir tot el que podem. Després tenim concert d'un grup que es diu The Cosmopolitans, que són un grup d'aquí de Sant Pol, que veure què tal. I després, bueno, després tindrem DJs fins les 2:15 tindrem un DJ. Mira, què et podria dir? Que la màxima il·lusió que tenim és que l'any passat vam haver de suspendre les festes precisament perquè vam tenir aquell temporal tan fort que va venir i vam haver de cancel·lar. Llavors fa 2 anys que no fem festes.
1: Per a la venda de tiquets del sopar o per obtenir més informació, les persones interessades es poden adreçar al carrer Sotzena 4 els divendres de 6:30 a 8 o bé contactar a través del correu unitspermasmora@gmail.com.
0: I aquest dissabte 18 de juliol l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric acollirà una xerrada divulgativa per posar en valor la trajectòria de Salvador Soliva Romaguera, un tordarenc il·lustre que va tenir un paper destacat a la cort reial espanyola durant el segle XVIII. Tot i ser una figura poc coneguda per al gran públic, Salvador Soliva va ser una personalitat clau en el seu temps. Metge de formació i doctorat, va destacar també pels seus coneixements de botànica, habilitats que el van portar ha treballat directament amb els reis Carles III i Carles IV. Als 29 anys va publicar l'obra Dissertacions sobre el Sanet, un estudi científic sobre aquesta planta purgant. Tanmateix, un dels seus llegats més rellevants va ser l'estudi en profunditat de diverses plantes remeieres, entre les quals destaca la Maria Lluïsa. Ens parla d'aquest tordarenc Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
3: Un tordarenc que doncs no és massa conegut. Ell va néixer el 1745, o sigui que ens hem de remuntar al segle XVIII, i va ser una persona destacada que fins i tot doncs va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV. Us puc dir doncs que quan tenia 28 anys ell es va desplaçar a Madrid. Ell ja era metge, doctorat, i a més també tenia coneixements de botànica. Per això, doncs, va poder treballar a la cort reial. Ell va publicar als 29 anys una obra anomenada Dissertación sobre el sen, que és el senet, que és una planta purgant, i llavors doncs va fer diferents estudis d'altres plantes remeieres, entre elles doncs va estudiar la Maria Lluïsa.
0: La ponència anirà a càrrec de Joan Carles Barrera, president del Cercle d'Història i Biòleg, que oferirà una visió rigorosa i amena sobre la vida i obra d'aquest il·lustre personatge tordarenc. Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Durant la xerrada, els assistents podran tastar xarrups freds de Maria Lluïsa. En finalitzar la conferència, s'oferirà una degustació d'una crema elaborada amb la mateixa herba. Escoltem Mercè Torrelles.
3: La persona que farà la xerrada, en Joan Carles, doncs ens oferirà doncs uns petits xarrups freds de Maria Lluïsa, i després també, a l'acabar la seva xerrada, ens oferirà una crema també feta amb aquesta herba. Bé, vull dir, tothom que vulgui, és una xerrada oberta amb entrada lliure, per tant, doncs tothom que vulgui venir aquí en les i Bertrana, de l'Arxiu Històric, farem aquesta xerrada.
0: L'acte tindrà lloc aquest dissabte a les 11 del matí a l'Arxiu Històric de Tordera. L'entrada és lliure, oberta a tota la ciutadania, consolidant així l'aposta de l'arxiu per realitzar xerrades periòdiques de caràcter històric i cultural sobre figures rellevants del municipi.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Dins el marc de la Festa Major, el CEP Tordera organitza el seu ja tradicional torneig 3x3 de bàsquet al pavelló dels Països Catalans i enguany ve carregat de novetats i premis per tots els participants. Les inscripcions ja estan obertes i podré trobar l'enllaç a través de les seves xarxes socials. La participació en el torneig té un cost de 16 euros per jugador, un preu que inclou com a obsequi una samarreta commemorativa del torneig per a tots els inscrits. L'esdeveniment està dissenyat per acollir participants de totes les edats i nivells, oferint reconeixements en diferents àmbits. Hi haurà guardons per als guanyadors i guanyadores de totes les categories. Com a gran reclam competitiu, les categories sènior optaran a premis en efectiu i a banda dels partits. La jornada comptarà amb un emocionant concurs de triples. Una de les grans notícies d'aquesta edició és la continuïtat de la categoria talent ocult, una decisió presa degut a l'èxit en l'última edició i al reclam del públic. Aquesta lliga està pensada específicament per totes aquelles persones que no juguen a bàsquet de manera habitual, però que volen gaudir de l'ambient de la pista i la Festa Major d'una forma lúdica i sense la pressió de la competició federada. Finalment, l'organització es guarda sorpreses per despatxar properament. A més, durant tot el dia hi haurà un servei de bar.

0: nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. Mentrestant, la facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
1: En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Underrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
2: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
1: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
2: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
1: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
3: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als homes condemnats per violència o agressió sexual contra la parella o fills i obliga a escoltar els menors als judicis abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia.
4: El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
5: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
4: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada, poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats

comarca, però sí que tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca, puntualment es podien fregar els 35 i a prop de la costa entre els 32-33 graus a molt estirar. Per la seva banda, esperem un matí, com dèiem, amb domini del sol, però aquesta tarda apareixeran núvols, núvols mitjans que taparan el cel fins i tot i no descartem que puguin arribar a deixar alguna goteta puntual. Creiem que poca cosa, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Tot això amb vents que bufaran fluixos aquest matí i moderats aquesta tarda de garbí del sud-oest i situació marítima que estarà dominada aquest matí pel marejol, la marea de maror, el Maresme Nord, i aquesta tarda la maror dominarà a tota la costa maresmenca. De cara a demà s'espera una jornada en la qual repetirem una mica la situació d'avui, temperatures mínimes més altes, ambient força càlid aquesta propera nit, les màximes poden pujar una mica, poca cosa, mentre que tindrem altre cop un matí més aviat assolellat i una tarda en la qual tornarà a augmentar la nuvolositat, núvols menys abundants que avui, però novament núvols que mig taparan el cel aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que demà continuaran, bàsicament del sud-oest, amb una situació marítima que, com avui, estarà dominada per la maror a marees de mar de fons, sobretot al matí. De cara a divendres, ambient més assolellat, però amb temperatures que baixen una mica, torna a incrementar-se molt la humitat, això sí, la xafogor serà molt intensa, però tindrem temperatures doncs, moderadament càlides, sobretot al centre del dia. Les mínimes sí que seran realment altes i moltes d'elles per damunt dels 25 graus. Per la seva banda, els vents divendres més afeblits, situació marítima que estarà dominada pel marejol amb una mica de mar de fons al matí i tranquil·litat pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Diumenge amb més núvols, però d'entrada sense precipitacions.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana amb els regidors de l'Ajuntament. Avui compartim uns minuts, com poden comprovar, amb la regidora Toni García del Partit Socialista. Benvinguda, bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
1: Regidora, entre d'altres, d'Atenció Social, Serveis a les Persones, Gent Gran, Igualtat, entre d'altres. Uh-huh. Regidora, estem, doncs, en situació d'estiu, de calor, i sobretot moltes recomanacions, no? Sobretot els col·lectius més vulnerables del nostre poble, doncs que sobretot tinguin clar, doncs, que hi ha diversos serveis també a través de l'Ajuntament de Tordera que poden disposar i que cal que tinguin presents. Quines recomanacions es podrien fer?
2: Les recomanacions són, doncs, no sortir al carrer a les màximes hores de calor, hidratar-se molt bé i tenir també cura del nostre entorn. Hem d'oblidar-nos que a Tordera tenim un entorn meravellós de bosc i que entre tots plegats hem de vetllar per ell en aquests dies de tanta calor, no? I sobretot això, no? Tenir clar que les persones més vulnerables s'han d'hidratar molt bé, intentar no sortir al carrer a les hores de màxima calor, i també des de serveis socials, a través del teleassistència i del servei d'atenció a domicili, aquelles persones més dependents, també tenim una cura especial durant aquestes onades de calor.
1: Es fa un seguiment, no?, d'aquestes persones, a les truques, sí. Es pregunta com estan i es fa arribar, sí, aquestes recomanacions personalment.
2: Sí. El servei d'atenció a domicili, doncs, com ja tenen les TISs, no?, les treballadores de família que hi van, és més fàcil, no?, poder fer aquest seguiment, i amb les persones amb teleassistència el que es fa és que els avisaven a l'aparato que tenen, sí, a casa, doncs se les fa unes trucades, se les recorda una mica que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen, doncs, dificultats per alguna cosa, doncs ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
1: Molt bé. Hem de dir que a vegades en parlem amb la regidora a l'hivern del tema de la pobresa energètica. Entenc que l'estiu també passa al contrari, no? De gent que, sí, que bé, les cases no les pot ventilar, no té accés a aire condicionat. Aquí hi ha alguna ajuda o algun procés que es pot seguir a nivell

0: d'Ajuntament.
1: Bueno, el mateix que es fa davant de la pobresa energètica durant l'hivern és la mateixa que es fa durant l'estiu. Les persones que tenen dificultats el que han de fer és apropar-se a Consum, explicar quines són les seves circumstàncies i a partir d'aquí el que fem és enxegar tot un seguit, no, d'ajuts a nivell dels rebuts amb les subministradores i fer-los l'informe de pobresa energètica, sobretot per evitar els talls de subministre i que puguin tenir accés als subministres per intentar, no, que aquesta situació no es dificulti per la pobresa.
0: Quan aprofitem sempre que tenim la visita de la regidora de Serveis Socials per explicar quina és la situació a Tordera des de la seva àrea, tenim una situació estabilitzada, quins són els temes que més preocupen o que més esforços els hi aboquen a dia d'avui?
1: Bueno, la nostra població està creixent, sobretot està creixent la població de la gent gran, per tant aquí estem abocant molts més serveis, no, dels que ja teníem. La nostra plantilla ha crescut també en dependència, hem fet també un conveni amb Consell Comarcal per al tema dels PIAs, no, de quan es té aprovat la llei de dependència, doncs poder agilitzar. Sobretot estem abocant molts serveis a gent gran perquè la nostra població ha crescut i també s'està fent més gran i creiem que ara és molt, molt important posar molts recursos. I també, com sempre, doncs, les convocatòries que anem obrint cada any, sobretot a l'època d'estiu i abans de començar l'escola, no? Pues que són els llibres, els casals d'estiu, els menjadors, no? Les beques menjador, i també properament obrirem les beques extraescolars. Per intentar, no, ajudar tota els infants del nostre municipi a que puguin tenir accés, pues, als llibres extraescolars, que són molt, molt importants, no, que puguin tenir activitat fora d'escola, pues, que això ajuda molt a la cohesió social.
0: Hi ha molta demanda, de totes aquestes beques que em comentava?
1: Sí, estem més o menys a la mateixa demanda dels anys anteriors, no hem tingut una crescuda molt gran en aquests nivells. Podem dir que estem el mateix que des de tota la legislatura.
0: Aprofito perquè molta gent parla de quan arribem als 20.000 habitants, que estem molt a prop, i em sembla que precisament en serveis socials canvia bastant la dinàmica al passar de 20.000 habitants.
1: Sí, nosaltres ara tenim l'àrea de serveis socials, però no som àrea bàsica. Què vol dir àrea bàsica? Perquè els ciutadans i ciutadanes se'ns entenguin. Pues àrea bàsica vol dir que ja et declaren major de 20.000 habitants, és obligatori tenir l'àrea de serveis socials, i per tant els diners fas un contracte programa i aquest contracte programa venen més diners, més finançació per part de Generalitat. Ara en aquests moments nosaltres l'àrea bàsica és dintre del Consell Comarcal del Maresme, per tant els nostres diners es reparteixen amb altres municipis de la comarca, i quan arribem a 20.000 habitants podrem tenir tots aquests recursos econòmics única i exclusivament per Tordera. Hem de dir que a nivell de personal estem dintre de les ràtios, és a dir, nosaltres ja estem preparats per poder ser àrea bàsica. Els professionals que estan treballant a l'àrea són els que haurien de ser quan tinguem àrea bàsica. El que sí que guanyaria més molts diners de recursos públics, no, de la Generalitat, per poder donar encara millor servei.
0: Molt bé, parlem de més coses. La regidora Toñi García, regidora també de Gent Gran, un col·lectiu, com deia, doncs amb moltes necessitats al nostre poble i on la regidoria ja ha abocat molts esforços en els darrers mesos, i és un sector de la població important i que cal donar-li doncs eines, no? Quins són alguns dels objectius que es marquen en aquest col·lectiu?
1: Hem començat a fer dos vessants de treball, no? Un és l'ajuda assistencial, que coneixem, doncs, com a SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que hem de dir que en aquesta legislatura tenim un pressupost de 350.000 euros, és a dir, és un pressupost molt elevat del Servei d'Atenció a Domicili. Hem pujat més de 100.000 euros en aquesta legislatura, però també hem començat a treballar de forma transversal amb les entitats per a donar una activitat a la gent gran. Creiem que és molt, molt important que la nostra gent gran estigui activa de forma saludable, i també hem començat una campanya de l'edatisme en contra de l'edatisme amb Consell Comarcal. Aquí la consellera Marta Passet també hem treballat amb ella, precisament per això, no? Per donar a conèixer pues, la problemàtica que és l'edatisme, que és la, no? Aquesta mirada que es té de cap a la gent gran, i que creiem que la gent gran ja no és capaç de portar coses cap a la societat, i no és així. I llavors en aquest cas també estem posant molts recursos per fer aquesta campanya de sensibilització. I això, no? És a dir, no només hem de treballar a nivell d'assistencial i de tenir recursos assistencials, que són molt importants, sinó també de donar qualitat de vida a la gent gran del nostre municipi i que pugui ser activa dintre del nostre poble.
0: La paraula és això, activa, no? Perquè realment són molt actius.
1: Sí, sí, no? Veiem que l'esplai de la gent gran és una de les entitats més grans del municipi, que té una activitat molt gran, una participació també en moltes activitats del municipi, com el carnaval, a la fira del Ram, Sant Jordi, a l'aniversari, és a dir, sempre està molt present, no? I també, no, el que volem és a través de l'Associació de Dones també, bueno, això és anar fent créixer el teixit associatiu perquè la gent gran del nostre municipi estigui molt actiu.
0: La Tonya és regidora d'Esports, hem acabat ja la temporada esportiva, sí. I podem dir que ha sigut bastant positiva en general, regidora.
1: Sí, vam tenir la gala dels esports, no?, que la vam fer amb Ràdio Tordera, i vam veure com les entitats esportives han fet una gran tasca aquesta temporada. Ha sigut una temporada complexa, no?, vam explicar-ho també a nivell de mitjans de comunicació, que crec que bueno, no ens han tractat gaire bé a Ràdio Tordera en algunes instal·lacions esportives, però s'ha fet la feina, i les entitats esportives també han treballat de valent per portar el nostre nom arrel de tota Catalunya, i ens han donat, hem tingut molt bona temporada, no? Hem vist com el Futbol Tordera, el seu primer equip, ha pujat a segona, els veterans també hem guanyat la Lliga, el juvenil, els infantils de l'Atlètic, també grans triomfs al taekwondo, al patinatge, hem tingut que el bàsquet, no?, s'ha marxat al grup de femení, que ens ha donat tantes alegries a Tordera, però bueno, ara s'obre una nova etapa. D'aquí també donar les gràcies a totes les noies que han portat el bàsquet de Tordera molt, molt amunt, no? Crec que ha sigut una gran temporada, i també estem, no?, hem vingut fent durant aquesta legislatura treballant en millorar les instal·lacions esportives, i ara pròximament ja veuran que n'hi haurà obres als vestidors de la pista de l'Amistat per millorar també aquests vestidors, entre altres reparacions que també hem fet en el camp de futbol, a la pavelló d'Avinguda Països Catalans, i altres obres que tenim previstes en instal·lacions esportives, pues per això, per millorar-les, perquè tenim un gran teixit esportiu a Tordera amb esportistes de molt, molt bona qualitat, i el que volem, no, és recolzar moltíssim des de l'Ajuntament a totes les nostres entitats esportives.
0: Instal·lacions que de mica en mica van reformant, no és només ara, sinó que és un procés que estan seguint al llarg de tot l'any.
1: Sí, és com he dit, això és un objectiu que ens vam posar a començament de la legislatura. Som un municipi que tenim moltes instal·lacions esportives, i per tant hem d'apostar per elles, per anar-les actualitzant i posar-les al dia per això, no?, per millorar sobretot la qualitat esportiva.
0: Hem de dir que l'esport no para l'estiu, perquè també hi ha activitats de futbol sala, hi ha les bitlles a la fresca, vull dir que l'activitat esportiva no para malgrat ser l'estiu.
1: No, a l'estiu tenim a Tordera moltíssima activitat esportiva, doncs les bitlles a la fresca, els tornejos de futbol sala, els tornejos de futbol, també 3x3, de hockey, bàsquet, és a dir, tenim molta activitat esportiva precisament perquè els nois i noies del nostre municipi puguin gaudir d'aquestes activitats esportives. I la veritat que he de dir que l'activitat esportiva a l'estiu és molt maca, perquè veus com es barregen els nens i nenes de diferents clubs esportius, i es barregen en, doncs, gent del bàsquet jugant futbol sala o gent del futbol jugant a bàsquet, no? Que això durant la temporada no ho veus, i durant l'estiu ho veus com gaudeixen d'altres esports, i nens i nenes que comencen a gaudir de l'esport a través de les competicions i dels tornejos que es fan a l'estiu. I la veritat que és molt maco veure com a Tordera durant l'estiu no ho parem, i els nens i nenes i els no tan nens i nenes, també he de dir, poden gaudir de tota aquesta activitat esportiva.
0: Hem de dir que és la primera entrevista que mantenim amb la Toñi García ja com a candidata oficial del Partit Socialista a Tordera. Deixem aprofitar per preguntar-li sobre aquest fet, de com arriba aquesta possibilitat de que vostè sigui la candidata. Fa unes setmanes parlàvem amb el regidor Rafa Delgado, que explicava que ja fa temps que s'estava treballant en aquest full de ruta, que ara ja doncs s'ha fet públic. Entenc que era una il·lusió també per part de vostè de poder ser candidata.
1: Sí, home, evidentment és... Jo assumeixo aquest repte amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes. Evidentment també és una cosa que ja veníem treballant dintre de l'agrupació des de feia temps. Sant Rafa ja portava 12 anys com a cap de llista. Llavors va arribar el moment de pensar en que necessitàvem un canvi, i aquest canvi pues, l'agrupació i l'executiva m'ho va proposar, i jo després crec de 15 anys que porto treballant dintre del grup municipal, veia amb molta força, no?, de poder fer aquest repte i posar en marxa, no?, continuar amb aquest projecte amb moltes ganes per als tordarencs i tordarenques.
0: Entenc que ara està en el procés de començar a preparar programa electoral, buscar persones, ara estem en aquest sí. impàs, no?
1: Bueno, ara estarem treballant ja com tots els partits, no?, per tenir pues, la millor llista per als tordarencs i tordarenques i el millor projecte. Nosaltres sortim amb moltes ganes, amb ganes de poder aconseguir l'alcaldia de Tordera. Creiem que estem convençuts que som la força política, que tenim experiència en govern, experiència en oposició, que també és important saber tenir experiència a l'oposició, tenir experiència a govern, i preparats per un projecte que il·lusioni, que faci que els tordarencs i tordarenques confiïn en nosaltres com la primera força política.
0: Com dic, entenc que ara està en el procés d'elaboració, però sí que m'agradaria conèixer quina és la idea que té com a el Tordera del futur, quin haurien de ser els pilars fonamentals del programa electoral que presentarà el Partit Socialista.
1: Bueno, nosaltres estem convençuts que Tordera té molts punts forts, no? El seu entorn, les seves entitats, la seva gent, i tot això ho hem de posar en valor, ho hem de posar al centre de la política. També tenim, és enorme el nostre territori, i hem de poder donar servei de qualitat a tots els tordarencs i tordarenques. Creiem també que ja estem en disposició de poder avançar amb els serveis públics de qualitat i un ajuntament proper a la ciutadania, i de donar respostes a les realitats que els ciutadans i ciutadanes viuen. I el nostre projecte anirà basat en això, en serveis públics de qualitat, i sobretot tenir clar que tenim molta força a Tordera i posar en valor tota les seves qualitats.
0: Molt bé, regidora. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres, i serà fins a la propera.
1: Fins a la propera.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Fins la setmana vinent.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Els bombers afronten aquesta tarda un nou episodi de simultaneïtat amb focs a Sant Quirze, Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Hi ha 100 dotacions repartides entre els dos incendis. A Sant Quirze, el foc ha obligat a evacuar el càmping Guilla i la casa de colònies Camp Micaló i a confinar cases del Pla de la Casa Nova, l'hostal rural Mas Blanc i la casa La Rovireta. Els agents rurals hi diuen que la superfície afectada és de 97 hectàrees. A més, s'ha obligat a tallar la carretera C1413B entre Centelles i Sant Martí de Centelles. Es tracta d'un incendi forestal amb un potencial important de 500 hectàrees. S'hi treballen 53 dotacions, 15 de les quals són aèries. A més, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia ha tingut avui dues represes, al municipi de Querol, a l'Alt Camp, i l'altra a Pontons, al Penedès. La superfície afectada avui és de 14 hectàrees, que se suma ja a les anteriors. L'incendi de Rubió a l'Anoia es manté estabilitzat i si segueix treballant, això sí, amb 20 dotacions. I a partir del 25 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial a la campanya d'aquest any. És la primera vegada que les agendes s'obren amb aquesta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups de risc tenen cita finament a partir del 5 d'octubre. Seran els més joves i els més grans, els infants i les persones més grans de 80 anys. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
3: Quan abans ens vacunem millor i si és de forma programada ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
2: I un equip de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció a cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas. I a Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha ampliat una nova línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per a nous emprenedors que iniciïn la seva activitat. I la Generalitat aportarà 2 dels 20 milions d'euros que costarà ampliar el Tecnocampus de Mataró amb el nou edifici de 13.000 metres quadrats. Es tracta de la primera aportació econòmica de la Generalitat a un projecte que va arrencar fa 26 anys i que amb 4.600 alumnes s'ha convertit en un referent d'innovació i transferència de coneixement per les empreses. Ho ha dit avui la consellera d'Economia, Alicia Romero.
4: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dimecres 15 de juliol. Poseu-vos còmodes, que això ja està a punt de començar. Agafeu la vostra refresca, agafeu la vostra cerveseta, comenceu a picar alguna cosa per preparar el sopar, si fa falta, perquè avui tenim molt de teca per parlar. I de ben segur que algú avui té un dia més de ressaqueta, pel partit d'ahir de la selecció espanyola, que va aconseguir guanyar a la tota poderosa selecció francesa per 0-2 i està a la final del Mundial 16 anys després. Vinga, vai, sense més dilació. Això ja comença. La banqueta d'estiu està a punt de començar.

Vinga, va, i per començar us hem d'explicar qui m'acompanyarà, qui s'asseurà al costat meu en aquesta banqueta de dimecres. I com a dilluns vam comentar que mouríem totes les seccions, avui dimecres ens trobarem amb en Damià per parlar una mica sobre el Mundial. I és que sí, em direu, ostres, Jordi, vam fer tertúlia ahir, hi ha prou de Mundial, no? Bé, és el tema d'actualitat i avui la secció d'en Damià que porta sobre el Mundial, que acostumava a ser els dimarts, avui serà d'aquest post de valorar, fer una valoració d'aquest partit de la selecció espanyola contra França i també una mica de prèvia de l'altra semifinal que es disputa avui, uns minutets després que acabi aquesta banqueta de l'estiu. I bé, s'ha de parlar d'aquests dos partits perquè aquesta setmana ja acaba. El dissabte tenim la disputa del tercer i quart lloc i diumenge serà la gran final. Tot això i més en parlarem avui a la banqueta d'estiu amb en Damià i posarem a l'ordre del dia doncs tota la teca que hi ha del Mundial, que segur que és molta.

Vinga, anem a actualitzar-nos una mica d'aquestes notícies d'àmbit tordarenc. Avui parlem de bàsquet i és que torna el torneig 3x3 del CEP Tordera per Festa Major. El proper dissabte 22 d'agost arriba una nova edició d'aquesta competició, que enguany segueix amb la categoria d'aficionats talent ocult després de l'èxit de l'última edició. Dins del marge de la Festa Major, el CEP Tordera organitza el seu ja tradicional torneig 3x3 de bàsquet al pavelló dels Països Catalans i enguany ve carregats de novetats i premis per a tots els participants. Les inscripcions ja estan obertes i podreu trobar l'enllaç a través de les seves xarxes socials. La participació en el torneig té un cost de 16 euros per jugador o jugadora, un preu que inclou un obsequi d'una samarreta commemorativa del torneig per a tots inscrits, com era ja habitual en les altres edicions. L'esdeveniment està dissenyat per acollir participants de totes les edats i nivells, oferint reconeixements en diferents àmbits. Hi haurà guardons per als guanyadors i guanyadores de totes les categories i, com a gran regla del competitiu, la categoria sènior optaran a premis en efectiu a banda dels partits. La jornada comptarà amb un emocionant concurs de triples. Una de les grans notícies d'aquesta edició és la continuïtat de la categoria talent ocult, una decisió presa degut a l'èxit de l'última edició i al reclam del públic. Aquesta lliga està pensada especialment per a totes aquelles persones que no juguen a bàsquet de manera habitual, però ho volen fer i volen gaudir de l'ambient de la pista i de la Festa Major d'una forma lúdica sense la pressió de la competició federada. Finalment, l'organització es guarda sorpreses per desvetllar properament. A més, durant tot el dia hi haurà un servei de bar.

0: Anem a parlar ja una mica del que ve siguent el Mundial, no? Anem a centrar-nos una miqueta més per ara quan vingui en Damià, doncs, a poder tenir una mica de coses preparadetes. I és que parlarem d'aquesta defensa, del mur defensiu d'Espanya. I té un nom propi català. Cubarsí envia un missatge als crítics. I Pau Cubarsí és que s'ha convertit en un indiscutible d'una selecció espanyola que té milions de números defensius, té els millors números defensius del Mundial 2026. La Roja continua intractable a la Copa del Món. Amb el pas dels partits de la cita mundialista, la selecció espanyola ha trobat la seva millor versió, fet que es va demostrar en la victòria de la semifinal del Mundial contra França amb un 0-2, amb els gols d'Oyarzábal i Pedro Porro. Però, més enllà del bon joc, l'èxit d'Espanya també té una explicació molt sòlida, concretament des de la línia defensiva. La Roja s'ha convertit en un mur infranquejable i arriba a la final del Mundial amb la millor defensa del torneig. I és que el camí d'Espanya a la Copa del Món està marcat per aquesta solidesa defensiva. En 7 partits disputats, els de Luis de la Fuente només han concedit un gol. Va ser a quarts de final contra Bèlgica, en 2-1 amb gol de Ketelaere. Més enllà d'aquest únic gol dels belgues, Unai Simón ha fet 6 partits a porteria 0. A més, el porter de l'Atlètic Club ha trencat el rècord de minuts consecutius sense encaixar cap gol en la història de tots els mundials. Però aquesta bona actuació defensiva també es pot explicar per al bon funcionament de la línia defensiva de la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha definit a la perfecció quina és la seva defensa titular. Pedro Porro en el lateral dret, Marco Curi en el lateral esquerre i dos centrals, dos pilars, Pau Cubarsí i Aymeric Laporte. I és que la dada dels gols esperats converteix Espanya en el gran mur del Mundial. I amb les noves eines d'anàlisi i les dades avançades que han transformat el futbol modern, alguns indicadors permeten entendre a la perfecció que la selecció espanyola s'ha convertit en una defensa pràcticament infranquejable. Sense necessitat de grans intervencions d'Unai Simón, Espanya ha demostrat que la seva fortalesa n'és del bloc defensiu. La selecció de Luis de la Fuente gairebé no concedeix ocasions clares de gol i els seus números ho confirmen. Una de les estadístiques més reveladores del futbol modern, els gols esperats en contra, mostra que Espanya pateix molt poc perquè la seva estructura defensiva funciona a la perfecció. Els rivals d'Espanya poden arribar a frustrar-se perquè apenes tenen ocasions de gol. Sense anar més lluny, grans seleccions del món no van arribar ni a generar un gol esperat. França va generar 0,31 gols en contra, Bèlgica 0,34 i Portugal 0,61. I Cubarsí és un indiscutible al Mundial i dona una resposta als crítics. Un dels membres d'aquesta defensa extraordinària és Pau Cubarsí. El central del Barça ha arribat al Mundial 2026 amb 19 anys i s'ha consolidat com un dels millors defenses de la cita mundialista. En el seu debut a la Copa del Món ja és un dels indiscutibles de Luis de la Fuente. De fet, Cubarsí va ser un mur contra França. La defensa d'Estanyol va anul·lar a Kylian Mbappé i va demostrar que la seva maduresa en les grans cites va molt més enllà d'aquesta defensa. Els seus números confirmen el seu rol de líder. Com el Barça de Flick, és un referent per iniciar el joc des de darrere i superar la pressió rival. I és que, a més, a la zona mixta, a Pau Cubarsí li van preguntar exactament això i ell va respondre.
1: Hola, Pau, Javi Valle, para la zona. Entiendo que con Laporte pasarás tiempo, te irás de cañas, de lo que sea, porque la química que tenéis no es ni medio normal. Yo quiero que me expliques un poco cómo te entiendes con él, cómo estáis viendo, porque se habla mucho de otros jugadores, pero la solidez que estáis metiendo en defensa yo creo que ha alucinado a todo el mundo en este Mundial.
2: Yo creo que es de las cosas más importantes en el mundo de fútbol, tener la portería cero atrás, pues te ayuda muchísimo. Sí que a lo mejor había un poco de rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno con el nivel que tienen pues te ayudan a ser mejor futbolista.
0: Y después de 7 partidos y de un Mundial impecable, el central va analitzar la solidesa defensiva de la selecció espanyola després de la victòria contra França i va aprofitar l'ocasió per enviar un missatge als seus crítics. Ara, Cubarsí està només un partit d'aixecar el Mundial.

0: Vinga, va, i nosaltres ara sí que si anem a començar amb els continguts del dia d'avui, anem a donar-li pas a en Damià. Vinga, va, que això ara sí que ja comença.
1: Amb la calor que fa fora, és millor quedar-se dins de la banqueta. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

0: I vinga, va, ja està aquí, ja ha arribat en Damià, doncs, per començar a xerrar, com us deia al principi, doncs, el partit que vam viure ahir i que suposo que Damià va gaudir. Bona tarda, bon vespre, Damià.
1: Molt bona tarda, vam gaudir moltíssim del partit entre Espanya i França, un partit que, bé, em va agradar moltíssim, va ser molt complet de la selecció espanyola, no sé com el vas veure tu.
0: No, ostres, em va sorprendre. Em va sorprendre molt. Què? Ostres, esperaves aquest resultat?
1: No. O sigui, m'esperava una victòria d'Espanya perquè confiava, però no m'esperava tant el joc i com vam, o sigui, com la selecció espanyola va neutralitzar tant l'atac de França, perquè m'esperava un partit, a part de molts més gols, amb molt més patiment per part de la defensa d'Espanya.
0: Bueno, suposo que vols entrar en temari, no? Suposo que bueno,
1: ja... Això
0: ja
1: tu?
0: No, és la teva secció?
1: Sí, sí.
0: És la teva secció, home, és la teva secció.
1: Comencem, llavors.
0: No sé quins temes tens per sobre la taula, doncs, per parlar.
1: Bueno, la cosa seria, no sé, si vols parlar d'ahir com vam veure el partit, si vols fer una mica d'anàlisi tàctica i després ja fer la prèvia d'avui a les 9, que es jugava l'altra semifinal entre Argentina i Anglaterra.
0: Mm-hmm. Centrem-nos en aquest partit d'ahir, anem per ordre cronològic. A la tertúlia, ostres, parlàvem de que podria ser un partit complicat, podria ser un dels partits, i a més la tertúlia de la setmana passada parlàvem de que si Espanya s'havia d'anar, que seria en aquest partit.
1: Sí.
0: Ostres, no sé si creus que ha convençut i guanyant a França pràcticament està fet.
1: Bueno, és que veient el que feies de partits abans contra Bèlgica i contra qui va ser abans de Bèlgica? Contra Uruguai i la resta d'equips.
0: Portugal,
1: és veritat. No convencies gaire perquè no estaves jugant al teu màxim nivell i ahir no sé quina va ser la xerrada amb Luis de la Fuente i els entrenaments previs al partit, que ahir vas jugar molt i molt bé. No et dic que vas jugar, o sigui, al nivell de Barça Pep Guardiola, però vas jugar molt i molt bé. A mi em va agradar moltíssim el joc que va mostrar Espanya i no confiaria que ja està tot fet perquè hauràs de jugar una final i per molt que sigui contra Argentina o contra Anglaterra, que potser no estan al teu mateix nivell que tu en el Mundial, és una final i s'ha d'anar per totes si vols guanyar.
0: Uh-huh. Qui destacaries més? Què creus que ha sigut el fet més icònic d'aquest partit contra França?
1: D'ahir, el que més destacaria, el centre del camp, sense cap dubte, perquè crec que va ser espectacular com anem a dir trident, per dir-ho així, els tres al mig del camp, que eren Dani Olmo, Fabián i Rodri, es van menjar i van dominar el partit pels interiors, i com juga Espanya, que és més o menys, m'assemblen per mi més o menys com juga més, una mica el Barça, perquè és com del mig s'obren a les bandes, que tens Lamine per banda dreta i Àlex Baena per banda esquerra, i bé, jo crec que és el més important i el que funciona. Per això va funcionar la selecció espanyola ahir, perquè si tu domines el camp i trobes espais i opcions per obrir les bandes i generar oportunitats i també vas jugar per dins i generar perill per passers interiors, doncs és el que et funciona. I ahir crec que França o no ho va fer del tot bé o Espanya ho va fer molt, molt bé i França no va saber que com reaccionar.
0: Qui va ser per tu el millor jugador del partit?
1: Qui li van donar l'MVP? El Pedro Porro, no?
0: Pot ser.
1: Sí. És que ahir em va encantar Rodri, però és que no sé si algú de la defensa també, perquè la defensa ho va fer molt bé. De l'atac no donaria gaire l'MVP perquè, per exemple, Lamine Yamal no va aparèixer tant com deien que seria el seu ultrapartit. Per banda esquerra, Àlex Baena no ho va fer malament, però no... I a dalt, l'Oyarzabal, el que jugava, que, bueno, no em va acabar d'agradar del tot, tot i que va marcar el gol de penal. Jo crec que destacaria algú del mig del camp, qualsevol entre Fabián i Rodri, i si no algun lateral de la defensa, no sé.
0: Mira, jo per si he de destacar algú, destacaria Dani Olmo.
1: Sí.
0: Per mi ahir Dani Olmo va fer una masterclass de com es juga a futbol sense,
1: sí, sí,
0: sense marcar, sense res. Per mi ahir Dani Olmo, jugant entre línies, el toc, les passades del primer toc, com es movien pels espais per desequilibrar la defensa, com s'apropava per oferir, com es girava, Ostres, la foto que li ha quedat, tu l'has vist, la foto que li ha quedat a Dani Olmo? No has vist la foto? No. Bueno, després entra a les seves xarxes socials. Entres a les xarxes socials de Dani Olmo i, mare meva, tens una foto, però una foto que em recorda una de Messi rodejat per tothom. Espectacular. Però, a banda d'això, crec que ahir va guanyar l'equip.
1: Sí, sí. És a dir, sense cap dubte.
0: Es venia dient, ostres, compta amb aquesta França, compta que és molt poderosa. Sí, sí, és molt poderosa per noms. Sí. Però en clau conjunt, jo no vaig saber veure gaire cosa.
1: Bé, en clau conjunt, a veure, a mi em va agradar, sobretot els primers moments del partit, diria des del minut 0 fins al minut... No sé quan va arribar el gol d'Espanya, no me'n recordo. No sé si ho tens per
0: penal,
1: aquí.
0: Penal, sí, va arribar el 22.
1: Pues del 0 al 20, o sigui, em va agradar... O sigui, jo deia, buah, vaya partit ens posarà a França perquè, o sigui, ho estàvem fent molt bé.
0: Bueno, però o sigui, per fer-ho bé, o sigui, que l'únic que estava fent era pressionar.
1: Sí, però la combinació entre jugadors de com es passaven la pilota, com jugaven, que tampoc ho feien espectacular, però deia, carai, va, o sigui... És un molt bon equip. Després sí que és veritat que va haver el penal, que jo crec que no tenim gaire cosa com entès, un penal com la catedral, i després ja el partit ja que va començar a França dubtar una mica, Espanya va començar ja a imposar el seu joc, i va arribar a la mitja part, i després ja la segona, que per mi Espanya ho va fer molt bé, fins al... crec que va ser el segon que va marcar Pedro Porro, i després ja el partit va ser un desgavell, va ser espectacular. L'Espanya va dominar clarament el joc fins a minuts finals, que no va ser que França va ser, pues, com sempre va ser en els partits aquests d'eliminatòries, que als 10 últims minuts l'equip que va perdent per un, dos o més gols del marcador, pues, clar, evidentment t'ha d'apartar, en treure el màxim, van treure de la banqueta, i t'ha d'apartar el màxim per intentar, pues, remuntar o ni que sigui forçar la pròrroga.
0: Sí, però tu no et quedes curt, eh? Treus a Pedri de la banqueta, treus a Miquel Merino de la banqueta...
1: No, si tu també tens molta qualitat.
0: Clar, òbviament. També comentar, eh? Jo crec que la selecció espanyola està tenint, no vull dir sort, però sí que molta casualitat de que tots els equips que està jugant es lesioni una de les seves
1: William
0: estrelles.
1: William Salibai.
0: És a dir, en Portugal es va lesionar Nuno Mendes, en Bèlgica es lesiona Courtois, ara en França es lesiona Saliba, pràcticament el millor central del món actualment. Ostres, estàs tenint com aquestes petites pinzellades de sort que t'estan ajudant a arribar.
1: Sí, és veritat, o sigui, això ajuda molt. Crec que Bèlgica, que ho has dit, també es va lesionar De Bruyne, que li van agafar unes molèsties, no sé si al final del partit, que no va comptar gaire com va fer la lesió de Thibaut Courtois. Però sí, evidentment això t'ajuda, perquè més Messi és a principis de partit com ho va ser ahir, que William Saliba crec que al minut 20 o a voltants de minut... Els primers minuts ja va dir adeu al partit i no sé qui, no me'n recordo qui va entrar en el seu lloc, però bé, és una cosa que t'ajuda molt perquè evidentment si es lesiona un jugador de l'11 inicial... L'11 inicial està fet per sortir amb la màxima qualitat possible que puguis, i més si t'enfrontes a una selecció com és Espanya. Per tant, si es lesiona un jugador dels millors, per tant, d'un dels 11 millors que tens a l'equip, per tant, que estan a l'11, pues és un avantatge per l'altre equip, perquè has perdut una peça molt clau, i a sobre si és William Saliba, que és de la defensa molt, molt bo.
0: I Mbappé? Desaparegut?
1: Mbappé, adeu-siau.
0: Desaparegut?
1: Sí, sí.
0: Va haver-hi un flautista que li va dir...
1: No sé què va passar. No sé què va passar. Ja hi va haver... Sí, va haver un flautista, que has dit?
0: Un flautista.
1: Hi va haver un noi de 19 anys que li va dir adeu, que aquest Mundial és seu. I bé, ho va fer molt bé. Ara ja destacant Pau Cubarsí, ho va fer molt i molt bé.
0: Bueno, tots els duels de cap ho ha guanyat...

0: i Cobercí el va neutralitzar, però amb majúscules.
1: Mm-hmm. Quina va ser per tu la sorpresa? Quin jugador vas dir, ostres, no pensava que faria tan gran partit?
0: Pues un dels dos laterals d'Espanya, no et sabria triar aquí, o Pedro Porro Corella, que de fet l'úpero que el van fer i la tertúlia crec que vaig dir Pedro Porro, i després de l'altre lateral, no sé si vaig escollir Cucurella, sí, crec que vaig escollir tot d'Espanya. Un dels dos, perquè jo m'esperava... O sigui, ahir el meu plantejament de cap seria... O sigui, era que França et fusillaria amb la seva davantera, perquè tenien quatre jugadors espectaculars a dalt, i que els laterals, tant laterals com defensa, com, o sigui, com parella de centrals d'Espanya, patirien molt. I ahir em va sorprendre molt que tant Pedro Porro com Cucurella estiguessin tan encertats, i crec que Cucurella et va salvar dos o tres xuts de Kylian Mbappé, i Pedro Porro ofensivament va jugar molt i molt bé. De fet, ja està doble definida amb Lamine Yamal i no Marcos Llorente.
1: Vols que et digui una dada?
0: Tira.
1: Però he escoltat avui, és absolutament criminal. Pedro Porro té més gols i assistències en mundials a partir d'octaus de final...
0: Cristiano Ronaldo. Com ho sabia?
1: És una dada, però no, de les que fan por.
0: Sí,
1: una altra cosa. Ho va comentar en Roger ahir a la prèvia, i és que ja li vaig introduir. Tens molts noms, tens una davantera espectacular, però tens quatre jugadors de la davantera que sí, que poden causar molt de perill, que cada cop que s'apropava a França era un ai. Però és que al mig del camp... tens només a dos jugadors.
0: Rabiot.
1: I què vols que et digui? Chouameni i Rabiot. Saps? És a dir, ostres, depens del mig del camp de només dos jugadors. Perquè sí, sí. Olisee vas decidir que una posició de migcampista més ofensiu te'l faria un extrem. Te la jugues.
0: Sí.
1: Te la jugues. I més contra Espanya. Que Espanya sempre ha sigut una selecció que vol dominar el joc. I fixa't, la selecció... que jo crec que li ha competit més de tu a tu, ha sigut Bèlgica. Bèlgica no es va amagar, va voler proposar el joc, va dominar, va tenir molta possessió, ostres, combinava molt bé en el mig del camp, tenia domini en el mig del camp Bèlgica, cosa que a França no li vaig veure aquest domini.
0: Sí, jo, a veure, el que dius del mig del camp de França, tens a Tchouameni, que... i amb tirar, o sigui, aquest mundial no sé perfectament si ho ha fet molt bé o no, però ja tirant enrere el que ha estat la temporada, el Madrid tampoc ha sigut brillant, i tot i que és un dels bons del Madrid del mig del camp, però no ha sigut espectacular el seu rendiment, i Rabiot, que és un jugador que a mi personalment mai m'ha agradat, no, evidentment, no puc dir que li veuen a França, perquè evidentment...
1: Bueno, està a punt de venir el Barça, eh?
0: Qui? En Rabiot? Quan?
1: Fa temps ja, quan jugava a la Juve.
0: Carai, bueno, pues sort que no va venir. No, però és un migcampista que mai m'ha agradat, no li he trobat el què, pot ser bo, pot ser dolent, però no sé, mai m'ha agradat, i sí que és veritat que no té comparació el que és Tchouameni i Rabiot i el que és Fabián o Pedri i Rodri Dani Olmo, que és al mig del camp d'ahir de la selecció espanyola.
1: Et volia, abans de passar ja amb l'altre partit, al principi d'aquest enfrontament va haver-hi una falta criminal a Rodri d'Olisee amb una alçada per sobre del turmell que no va veure ni targeta. Li van preguntar sobretot també a en Rodri què opinava sobre les tantes faltes que li feien a Lamine. Què n'opines? Realment creus que a Lamine se li fa tantes faltes i no es piten gaire? Per exemple, l'entrada que va patir Rodri per tu era targeta?
0: Jo, per mi, l'entrada de Rodri, i ho vaig dir en directe a casa amb la meva família, per mi és targeta com una catedral, és un entrador brutal. I el fet d'això de Lamine, de les entrades, és un jugador que, clar, s'ha d'anar acostumant. O sigui, no és normal tant rebre 15 entrades per partit, però és un extrem que és molt sorpresiu, per tant, d'alguna manera l'hauran de parar. Com? Pues el futbol se'n diu fent faltes.
1: Si no siluen aquestes 10 o 15 faltes que li fan
0: clar,
1: per partit...
0: Però i a la mínima que el defensa veu que n'ha fet una que n'ha fet dos, que n'ha fet tres i que pot anar augmentant mica en mica el nivell de força i

0: àrbit, pues no ho considera una mica de joc així de futbol, seguiu, o no les pita, pues clar, la defensa es va aprofitant i és el que hi ha. Però per mi s'hauria de xiular més, perquè és una cosa que condiciona molt el joc, i n'hi ha algunes que dius, bé, Lamine, potser no tocava en aquest moment, o sigui, has anat més tu que ell a provocar-la, però hi ha altres que dius, és que com no es pot pitar això, o sigui, és una falta, o sigui, que te la pita qualsevol persona. No és gaire normal rebre 15 faltes per partit, però escolta'm, et dius Lamine Yamal, és un jugador molt i molt bo, i pues, d'alguna manera t'han de parar.
1: Espanya, que ja està a la final, jugarà el diumenge. Després ho intentarem fer alguna tertulieta el divendres com a prèvia, ja que a portes de cap de setmana i servirà una prèvia també pel tercer i quart lloc, un tercer i quart lloc que Kylian Mbappé pot seguir marcant gols i superant a Leo Messi, un Leo Messi que juga aquesta nit a les 9 contra Anglaterra. Els dos porten 8 gols, una Anglaterra que està amb un Jude Bellingham i amb un Harry Kane en plena estat de forma. A qui preferiries?
0: A qui preferiria la final? Mm-hmm. Jo ho he dit al vídeo d'avui del matí, que jo preferiria a la final Argentina, perquè trobo que el 27 de març, que no es va fer la finalíssima al final, no sé si 27 de març o de maig, crec que era de maig, pot ser?
1: No ho sé.
0: No, bueno. En qualsevol cas, el 20 d'esto que s'havia de jugar la finalíssima, que no es va poder per motius fora de futbol, el destí vol que es jugui Espanya contra l'Argentina, perquè és com tot perfecte, perquè és l'últim mundial de Messi, és el primer mundial del que hauria de ser el seu hereditari, que és Lamine Yamal, i és un partidàs a sobre, i són dues seleccions que ho estan fent molt i molt bé, i per mi Espanya havia d'anar, per mi a principis del Mundial Espanya la veia arribant molt lluny, perquè no sé, tenia aquesta com sensació, i per mi Argentina també la veia com a l'últim Mundial de Messi, pues, que també havia d'arribar a la final, i per mi jo... I de futbol també, parlant de nivell de futbol, també prefereixo una Espanya contra l'Argentina.
1: Quina et fa més por per això?
0: Quina em fa més por? És que Anglaterra per nom em mata bastant, eh? Jo et vaig dir l'altre dia que a mi els noms em tenten, i no sé, trobo que Argentina és una selecció que aquest Mundial, no sé com s'ho fa, que remunta tot, perquè els últims partits, per exemple, contra Egipte, va començar amb 0-2 i va acabar 3-2, I Anglaterra és una selecció que també m'agrada molt com juga, i no sé, jo patiria més. Per mi és molt millor. No, a veure, no molt millor, però és millor Anglaterra ara mateix que Argentina.
1: Una mica més. O sigui, millor de que toqui a la final.
0: Sí, millor de nivell, estic dient. O sigui, millor de potencial de joc.
1: O sigui, que és millor Anglaterra.
0: Sí, per mi sí.
1: Vale. No, aquí sí. Jo t'he de dir que prefereixo Argentina, simplement perquè, si no, seria repetir una mica la final de l'Eurocopa, que ja ho hem vist. És a dir, eren els mateixos jugadors i ja l'hem vist, no en cal. I, bueno, si guanya Argentina i passa a la final contra Espanya, serà això, no? De la finalíssima, l'últim Mundial de Messi... I mira, si perd Espanya, tampoc em posaria trist, la veritat. Mira, li dones un últim Mundial a Messi, té dos Mundials i acaba i cap a casa seva. I, a més, a mi, com a por, em feia més por França. Em feia més por França que Anglaterra o Argentina. Molta més, de fet. Però entre Anglaterra i Argentina prefereixo enfrontar-me contra Argentina... Bàsicament, perquè Cabo Verde li ha marcat dos gols, Egipte li ha marcat dos gols i li ha complicat la vida a aquests dos equips, contra Suïssa sí que va aconseguir guanyar més còmodament, però se li han complicat partits que no haurien de complicar-se. I a Anglaterra, doncs sí que, ostres, ha anat amb molta més solvència. Anglaterra va guanyar 2-3 contra Mèxic, que no havia encaixat cap gol encara, a més jugant amb 10, va passar contra Noruega amb un 1-2 amb un partit molt competit. Ostres, per mi Anglaterra ha tingut un paper difícil, que veurem qui acaba passant. Veus tan interessant aquest partit com el que vam veure ahir?
0: Quin partit? El d'avui la nit?
1: Mm-hmm.
0: Sí, jo crec que sí. No sé si... Jo ho he dit abans. No sé si ho estava comentant amb en Pau abans. No sé si és el nivell... O sigui, si el d'ahir va ser el 100% de nivell, no sé si està al 100%, però crec que el 80-90 arriba perfectament. I crec que serà un molt bon partit. I més enllà del nivell, per mi serà futbol puro i duro, per exemple, diu així, per mi.
1: Què esperes del partit aquesta nit?
0: Espero un partit... Home, espero i desitjo que sigui un partit molt interessant i m'agradaria un partit amb molts gols. Ahir no va ser i ahir hauria apostat amb molts gols per les davanteres, però ja ho hem parlat abans, i m'agradaria un partit que no l'he vist encara al Mundial, un partit de, jo què sé, un 4-2. I més, o sigui, més igual ja qui passi.
1: Va haver-hi un 7-1 a Curaçao contra Alemanya.
0: Bueno, sí, però... o sigui, un partit... Vale, espera, rectifico. Un partit amb molts gols de dues seleccions molt bones. Sense treure mèrit a Curaçao, però... Però m'agradaria, no sé... Pues, ara un 0-2, després un 3-2, després un 3-3, i així anar fent. Per exemple, si repetís el que va ser la final del 22, que va ser que primer es va adelantar... Bueno, no me'n recordo ara. Mira que ho portava bé, en plan... Crec que hi va haver com un empat en molt poc temps de França-Argentina o alguna cosa així. A mi aquella final, per exemple, m'agradaria que repetís de resultats. Però, no sé, m'agradaria un partit amb molts gols, amb no et dic polèmica, però que hi hagi una mica de brilla. No sé, alguna cosa així.
1: Una final, que ho destacarem també divendres i en parlarem, però vull que em diguis a tu mínimament el que penses, un descans de 30 minuts per als shows,
0: per als shows
1: que hi haurà.
0: Bé, aquí ens posem més serios, perquè per mi això dels shows, o sigui, és tot diners, són tots espectacles, i per mi, si el que ho hagi fet, ho hagi analitzat bé i creguin que pels futbolistes, perquè clar, els futbolistes no estan acostumats a fer 15 minuts de descans, que no es referim, jo què sé, que facin un exercici de a la mitja part perquè no els afecti el rendiment i això, és una forma d'entretenir la gent i de fer espectacle, perquè és la final d'un mundial, és la cosa de les coses més importants que hi ha, però espero que, i espero sincerament que no condicioni el joc el doble descans que hi haurà, i bé, bàsicament pues que la gent es diverteixi, perquè no sé els cantants que hi haurà, però si és una final del Mundial estic segur que hi haurà els millors.
1: Damià, anem a comentar una mica el que vam dir la setmana passada d'aquestes pronòxics que vam fer nosaltres. Sí que és veritat que només vam fer de quarts de final, no vam fer res de semifinals, per tant, aquest també ens servirà doncs, per definir tant la semifinal que queda avui com el tercer i quart lloc i qui surt campió. Vale, anem a començar amb aquest França-Marroc, que va acabar amb un França 2 a Marroc 0, que pretenia ser un partit espectacular i a mi em va decebre, ja ho vam parlar ahir. Tu vas dir França, jo vaig voler donar la sorpresa en Marroc i em vaig equivocar.
0: Vas equivocar. Bueno, era un partit que les dues seleccions jugaven, ara ho he trobat, jugaven molt i molt bé i jo vaig dir França pues, perquè bàsicament en aquell moment, o sigui, França em tenia, que era, van a mi a quin equip, no hi ha que els freni, ha passat contra Espanya, però vaig dir França, però bàsicament perquè és de la selecció. Perquè Marroc m'encanta, sí, Marroc em va encantar.
1: Espanya-Bèlgica vam dir que passava Espanya.
0: Efectivament.
1: El partit crec que no reflexa la claretat que semblava que ho dèiem nosaltres, és a dir, el partit va costar molt més
0: sí,
1: ràpid que ho vam dir nosaltres. Aquí també vam voler donar una sorpresa, a Noruega-Anglaterra, li vam dir a Noruega, i va acabar sent Anglaterra, però gairebé donar la sorpresa.
0: 1-2, no?, que el partit, crec.
1: Sí, sí.
0: Sí, no, Noruega, és que jo... me'n recordo més o menys que estava pensant en el moment, és que el Noruega era una selecció que per mi podia sorprendre perfectament aquell partit, perquè era una selecció que ho estava fent bé, tenien a Haaland, i ja ho hem explicat la seva història i el que està fent per aquesta selecció, però era un partit que perfectament a Anglaterra se li podia complicar, no sé si sortia, potser sortia més confiada, potser menys, però se li podia complicar perfectament i Noruega podria donar la sorpresa, però malauradament, bueno, malauradament o no, depèn de qui ho miri, ha passat a Anglaterra.
1: I aquí se'ns va complicar, vam dir que passaria Colòmbia, que s'enfrontaria contra Argentina, però no va ser Colòmbia, va ser Suïssa, que va guanyar per penals a Colòmbia, i va ser una Argentina-Suïssa que sí que va passar a Argentina, que dèiem que passaria a Argentina, sí, però ens vam equivocar, el rival.
0: Bueno, coses que passen, el futbol...
1: No, però bastant sorpresa, no?, que Suïssa guanyés a Colòmbia.
0: Bueno, és bàsicament igual que el partit de França-Paraguai, que Paraguai no es va classificar, però va donar sorpresa amb el joc tan imposant que li va posar la selecció francesa. I l'altre partit era el de... L'altre partit que també va ser una sorpresa, no sé si va ser el de Països Baixos-Marroc, pot ser?
1: Per mi no era sorpresa.
0: És que no sé quin partit era, que també vaig dir...
1: No, sí, va ser aquest, però pues jo aquest. Vaig tenia clar que Marroc passaria. Jo aquest sí que la tenia molt més clara. Amb aquesta pronòstics acabem de repassar el que vam dir. Anem a fer ara els pronòstics, no? Del que queda.
0: Dale. Argentina... Sí, comencem així, no?
1: Argentina, sí, Argentina-Anglaterra. Mira, va, jo diré el contrari del que diguis tu.
0: Pues apunta a Anglaterra, tu. Vinga. Per què jo dic Argentina?
1: No, que és bastant probable, que passi a Argentina.
0: Tu t'agrada molt donar sorpresa, eh? Intentem
1: donar-la. Bueno, no m'agrada que sempre tothom opini el mateix.
0: T'agrada tirar lo bàsic, no?
1: Bueno, el que tothom vulgui, no? Doncs no, anem a canviar una mica, i direm que Anglaterra que passarà contra Argentina, perquè, bueno, per portar-se una mica al contrari.
0: És probable, en plan, vull dir, ho he dit abans com si Argentina ho tingués ja el partit fet, però és probable que passi, vull dir, Anglaterra té molt bona selecció i pot passar, és futbol, però no sé, per mi jo crec que Argentina, pues, té més opcions de passar. Final ja?
1: Final, clar, no queden ja gaire més... Bueno, anem a fer primer el tercer i quart lloc, perquè així deixem aquesta final per després. S'enfrontaria França, i aquí, bueno, cadascú, doncs, el seu rival. T'he de dir que sigui quin sigui el rival, França, per mi, quedaria tercera.
0: Ja, sí, d'acord, totalment d'acord. A veure, vale.
1: I ara sí, amb aquesta final, Espanya-Argentina, Espanya-Anglaterra, jo crec que sé a qui voldries, no?
0: Sí, jo crec que ho tinc massa clar i tot.
1: Ho tinc massa clar, no? Opines que Espanya guanyaria el Mundial?
0: Opino que Espanya guanyaria el Mundial.
1: Veuries Espanya per primera vegada?
0: És històric, això, sí.
1: El Mundial.
0: Tu també et poso? O no?
1: Sí.
0: Vale.
1: Mira, i això és una cosa que he parlat amb els meus amics i és... a mi em va agafar petit, però el vaig veure. Però, ostres, els nostres pares i els nostres avis que han vist la generació, ostres, pràcticament daurada de la selecció espanyola. És que... Han vist guanyar Eurocopes per primera vegada, han vist guanyar Mundials per primera vegada, ara poden veure el seu segon Mundial, han viscut... les Eurocopes de 2008, Mundial, 2012, Eurocopa, Eurocopa de 2024, ara pot fer el Mundial 2026. Ostres, també és una sort veure aquestes generacions, perquè d'aquí uns quants anys potser direm, ostres, mira el passat, el que era la selecció espanyola. Això ha passat amb moltes seleccions,
0: sí.
1: Amb moltíssimes. Mira el que va passar amb Argentina, com li va costar tornar a guanyar Copes Amèriques, Mundials. Mira Brasil, el que li està passant. Ostres, costa i al final això amb el temps donarà pes.
0: Ahir em va sortir un vídeo que deia que... No, ha sigut avui al matí. Que deia que és que ara, si tu tires 50 anys... O sigui, una persona que ara tingui 50 anys només haurà vist un Mundial d'Espanya. O sigui, una final. Si no comptem ara mateix la que jugarà el diumenge, només en hauries una. Però és que fa 100 anys, Espanya ha jugat només dos finals del Mundial. Una l'ha guanyat, l'altre diumenge, que no sabem què passarà. Però és històric. I jo no sé quan es va jugar la final de que vam guanyar contra Holanda. No, sí, però de més i això...
1: Ah, de bueno, devia ser més o menys per dates, te la puc mirar, però...
0: Perquè jo vaig néixer, estava dient així, perquè jo vaig néixer 30 de novembre 2010, per tant... Per tant, no sé si el... Clar, jo potser vaig pensar que ja sabíem que Espanya... Bé, bueno, segurament...
1: 11 de juliol.
0: Pues efectivament, ja sabíem que Espanya era el campiona del Mundial. Per tant, no, ja no és que m'acabés de néixer, sinó és que ja no... No, esto ja se sabia de fa uns mesos. I ara, pues, viuré una final del Mundial amb Espanya, que és una selecció que sempre m'ha agradat, bàsicament pels jugadors que hi juguen, i pues sí, serà històric, perquè per mi veure, ja no et diré el... No sé, ja veure una final amb l'equip que a mi m'agrada del Mundial, pues és històric, igual que serà històric quan vegi la final de Champions del Barça.
1: Mm-hmm. Clar, però tu no l'has vist guanyar.
0: Clar, no l'has vist guanyar. Bueno, guanyar... La vaig veure, en plan, jo estava viu el 2015.
1: Bueno, sí, però amb 5 anys no vius.
0: El 2015 no estava tan posat com estic ara, ni molt menys. Vull dir, crec que està dormint en el seu dia.
1: Damià, doncs ens veiem la setmana que ve. Si no ens veiem divendres amb aquesta tertúlia que intentaré organitzar així d'imprevist, però tot i així, la setmana vinent ja haurà acabat el Mundial, ja farem doncs, aquest balanç de tot el Mundial i ja et preguntaré equip revelació, equip decepció, destacarem jugadors, però tot això serà la setmana que ve i aquesta setmana que es decideix tot ja.
0: Què farem sense Mundial, eh?
1: Bueno, com cada any.
0: Aquest estiu, clar, com que hi ha hagut Mundial cada dia i molts partits per dia... és ara una notícia en plan, queda un mes més o menys, un mes i algo per tornar al que per mi, jo què sé, jo torno al batxillerat i tu no sé
1: la
0: no sé què fas a la universitat, doncs això, un mes i uns dies que no hi haurà futbol, que viurem de pretemporada i descansar.
1: Bueno, tranquil que arriba Mercato, que ara el mercat s'ha augmentat molt poc perquè estem en Mundial. Espera't que acabi, bueno, que sí. Hi haurà un xup-xup ben interessant. Ben interessant.
0: El comentarem aquí, no? O no?
1: Bueno, ja veurem. Ja queda estiu per davant, no ens avancem.
0: Vinga, va. Acabem aquí, que vagi bé, i ens veiem demà més. Bueno, demà no, el divendres si fem tertulia al final, més i millor.

Vinga, va, i nosaltres ens acomiadem aquí. Gràcies per acompanyar-me en aquesta banqueta d'estiu, per asseure al meu cantó, estar relaxat i opinant també sobre el que nosaltres comentem del Mundial. Espero que hagueu passat una molt bona estona. Descanseu, perquè demà hi haurà emocions fortes. I ara, deixo uns minutets perquè tingueu temps a preparar-vos també el sopar per acabar de veure aquesta semifinal del Mundial entre Anglaterra i Argentina. Nosaltres, que ens acomiadem i ens veiem demà. Que vagi molt bé. Molt bona nit. We'll be right back.

0: aquest estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'Altre Clavé.
6: A les 10 de la nit, el Teatre Clavé descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu. Amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
5: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
6: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis.
5: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
3: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Estem a dimecres, no del vespre, i estem aquí també amb aquest programa d'estiu que porta el nom de Riu de Versos. Tant en Joan Madrid com jo mateixa, l'Elvira Romaguera, us acompanyarem durant una hora amb poesia de gent de Tordera i havaneres. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira. Com tenim tot això?
0: A punt, que sí?
1: Doncs començarem.
0: Anem-hi.
1: I tu llegiràs el primer poema de la tarda o de la nit. I amb aquesta música...
0: I tu continuaràs.
1: Exacte.

Sampons. Sampons, sí. En un racó de muntanya i amagada dins del bosc, hi ha una bonica capella amb mil aromes de flors. Les flors són totes boscanes. Sampons les guarda, amorós. La reina n'és la ginesta que omple tots els vessants d'or. Trobarem també frigola i romaní del més flairós i les roses beneïdes que ens embriagaran d'olor. Pugem a dalt de l'ermita, que ja ens espera, Sampons, i a tots, amb sa bonhomia, darà la benedicció. En retornar cap a casa, collirem un munt de flors. Les portarem abraçades al costat del nostre amor, que ens dirà paraules dolces que ens alegraran el cor. I en arribar a nostres llars, tindrem pau i benestar amb la il·lusió renovada per poder un altre any tornar. És de la Felicita Sagrera i va sortir en el programa de Sampons de l'any 1992.

El camp de blau, la volta eterna. Cicalplejat de petits borralls, esfilagarsats i amorosos, els vells en diuen cabretes al cel. També diuen que si hi ha cabretes, hi haurà pastetes a la tarda. Quan la tempesta cridi el tro després del llamp i ho ompli tot de trasbals i llum. L'ombra s'espanta, s'amaga darrere meu i volta, volta boja i insegura, sense saber a quin costat quedar-se. Bru i breu per segur, el llamp la dibuixa amb una claror fantasma i ella s'allargassa, esglaïda i a retalla on s'amaga poruga sota la tremolosa fulla dels arbres. Ara hi és, ara no hi és, ara hi torna, més tard s'amaga. Arrossega el ritme de la tempesta, les línies de les ombres a mesura es passa i s'estira cap a la dreta i es redueix al centre. O marxa, tota llarga, a l'horitzó enllà. Quan la tempesta de la tarda enllesteix la conversa entre el temps i la força, la por i qui sap si les rialles. Poques coses ens confonen més que pensar en la meva ombra, que quan sóc dins la foscor vull creure que hi és malgrat no veure-la, o realment hi és. Impossible. Tremolo només pensar-ho. És aleshores quan m'imagino sol, sense l'altra part de mi, i em sento perdut. Qui em donarà la pausa i el ritme i el reflexe del meu somriure? La primera llàgrima, l'orgull íntim. I segur, segur, ensenyorida de la foscor que tant comento, però propera, sempre formarà part de mi. Maria Teresa Reñé i Romaguera.

Viure somiant, morir sentint. Recordar. Recordar aquells dies màgics, passejant sota un mantell de cristall, agafats de la mà, abraçats, mirant-nos als ulls. Cada vez sota la lluna era ple d'amor, de felicitat. La sensació del vent a la pell ens feia sentir, ens feia volar, imaginar un dia més. Ara només puc somiar. Tu i jo, junts encara, morint sobre la platja, cansats de tant estimar-nos. L'amor que sento per tu és més fort que l'odi que m'esfonsa. Et sento present. Estàs aquí, reflectit a la finestra. Et vull tocar i no puc. Acosto la cara al vidre i la seva frescor m'esgarrifa. El meu alè entela el cristall transparent i allí, tot saltant-me una llàgrima, escric un mot, el teu nom. Jo encara t'estimo. En què m'he equivocat? Somnis que s'ofeguen a l'ànima, il·lusions que es trenquen a l'aire, el dolor de no tenir-te és l'alegria de veure't. És tan lluny la realitat i el despertar tan a prop. La tempesta de l'amor no em deixa arribar fins a tu. Fes-me un recés, dóna'm la mà. Déu meu, per què em fas tant de mal? Tu saps com em sento. Tu saps que només són somnis. No tinc dret a estimar-la. No tinc dret a ser estimada, a ser besada per ell. Per què no atures els meus pensaments? Cada vegada que hi penso i me n'adono de tot, ploro. Ploro per tots dos. T'estimo. Annabel Rubiño i Gras.

aparellament. Quantes voltes contemplant i parpellejant les estrelles he pensat, mig somiant, que hi ha una ànima dintre d'elles. Una ànima que em vol envolar cel amunt per entre els núvols tan formosos, les trobo que, escollint la més bonica, per sempre queda en els seus cúmuls. I així, cada una al pujar, escollir amb amor la parella. Una ànima a cada estrella, afonyosa d'abraçar, cada nit amb la rosada, s'estimen amb gran tendresa. Per això, quan les mirem, veiem la llum que llampeja, aquell llum que és l'amor que ens arriba dins de la terra. Felicita Sagrera.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.

Després de tu, què hi ha? Em ve a trobar, silenciosa, amb les mans buides, a les butxaques buides, i trenca les meves paraules, enfosqueix la meva llum i atrapa la meva ànsia. És la tristesa. Camina fosca, petjant l'aire humit, en rastre de cargol de tarda humida, i es recull a les meves espatlles, atrapant en elles el meu cap

eres, i ja és el blanc el color que pinten els meus cabells. Aquest batec de sempre, suau però fidel, arriba arrossegant-se per recordar-me que sóc viu, que tinc veu, que paga la pena fer l'intent, que queden forces i encara no és tard per res. És el desig que batega a ritme, al seu ritme, de vegades precipitat, en descens de vertigen sense fi ni fre, en caiguda lliure. A voltes, progressiu, en escala, com un vis sense fi que subjecta amb mà ferma tot el meu esforç. Sovint, molt sovint, sobtat, impetuós, desconegut i imprevist, m'obliga a mirar per un forat, esborrant l'absolut que en aquell moment no existeix. Però sempre, sempre, desig damunt, desig de tot, desig de tu. Kim Aro.

0: però, de l'oblit.
1: El llop de l'oblit. Va ser un dia de tristesa i patiment, dins del seu pit. El canset aquesta història que el volcà cap l'oblit. Molt abans ell descobria, curiós, i anava buscant un sentit per a la vida, quelcom que el fes important. Fou un dia d'una caiguda gens luctuós, però sobtat, en el que deixa desvalguda la vida del seu davant. Resignat, tancava portes a qui sempre havia estat al seu cap, donava voltes, la calor l'ha congelat. Destrossat, alçar la bandera blanca. Ella era com un estel a qui cantava a la fera, seguit del grup infidel. Sent pacient, només espera, observa el temps com va passant, segueix la vida dins l'esfera i ell, desvalgut, cau en el parany. Ot Manresa, català.

Els teus ulls. Bloc de pisos. Pisos de 20 anys. Aquella nit feia calor i vaig pujar al terrat, si estava molt millor. Nit de serena. Una silueta femenina es reflexa a la caixa. Caixa de l'escala. Uns passos que s'apropen. Jo que em giro i, de tanta foscor, el clar de lluna m'ensenya el que va ser enlluernador, els teus ulls. Per uns ulls com aquests, un amic va embogir. No voldria pas ser jo qui seguís el mateix camí. Fa molt que vius aquí? Joan, que no em recordes? Sóc la Lore, la Coetes. Apropa't al clar de lluna. Ah, ara sí. Duies ulleres i tenies tot de piguetes. Quin canvi, Lorena. Què se n'ha fet de les piguetes, les ulleres i les trenes? I tu, Joan, feies por les noies amb aquell posat tibant i més d'un cop arrogant. Assenten cops a l'escala. Entren esvalotats dos vailets cridant: pare, mare, anem a comprar gelats. Els avis tenen calor. Seran dos de maduixa i dos de meló. Vosaltres, quins voleu? Res, feu, feu. Ja ho veus, Lorena, com passa el temps. Però els teus ulls estan com sempre. I jo, encara boig per ells. Salvador Romans.

segons el dia. Segons el dia, l'aire, el grau d'humitat, la fredor o l'esma arrosseguen els peus com arrosseguem l'ànima. L'ànima batuda i trista, embolcallada d'un cel lufant, trencadís i folrat del temps. A la recerca d'una paraula que trenqui el silenci de la monotonia, passegen poble enllà, records enllà. Recorren amb passes curtes els espais més llargs, els racons d'una vida vessada amb entusiasme i fe. Amb l'esguard perdut, més enllà de l'horitzó, just on se difumina el passat i el present dels ulls, els ulls que no són diàfans, perquè ja no veuen futur a l'altra banda de la finestra. Només l'extensió de la immediatesa, just avui, demà esdevé una paraula arriscada de pronunciar. Poques passes després, el cansament s'agafa els genolls amb una abraçada ferma i les distàncies allargassen la tristor i posen accent intens al casament. Al banc del sí, del si no fos, els avis plegats comparteixen nafres i pegues, com si comparant les ferides, les cicatrius arribessin abans. Hi ha blaus pintats a la pell. Qui sap si d'una darrera esgarrapada o d'un cop subtil, gairebé no apreciat, que alimentat pels anticongulants esdevé macadura ciclòpica. Hi ha ferides a l'ànim i a l'ànima, com si les rodes canviessin la forma i només fossin els angles. Kim Arop.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

no vulguis ja mai. No vulguis ja mai saber, vella nina, que sóc jo qui et tirava aquella flor. No vulguis saber tampoc que jo n'era qui dictà aquelles estrofes d'amor. Besa amorosament les flors i els versos i estreny-los dolçament damunt ton pit. I amb tot, amb un formós donzell somia, amb un donzell que no s'assembli a mi, perquè ja ho sé, que si per cas tu sabessis que la flor i els versos de mi han eixit, ni un instant en tes mans els guardaries, sense compassió els hauries destruït. Si com altres jo en tingués bellesa, si com altres riquesa jo tingués, potser com ara no em menysprearies, potser per mi tindries interès. Més, no importa. La flor i els versos guarda i vés-els tot pensant en qui sap qui. I així jo, enmig de la meva desgràcia, encara arribaré a sentir-me feliç. Lluís Puig i Martodi.

temps. Som esclaus dels rellotges, de l'intrèpid pas del temps. Però és decisió nostra escollir a què el dediquem. Hi ha temps per aprendre, que no tot és igual d'important, que no és un càstig fer-se gran, que vivim de l'experiència i dels canvis constants. Temps per somiar, perquè la imaginació pugui volar sense por del que vindrà, pels desitjos, pels anhels, pels projectes i els estels. Temps per somriure, per tocar la felicitat, per triar qui volem al costat, per pintar a la nostra mida l'univers que hem somiat. Temps per a la memòria, per al passat, per als records, per al que ha fet de mi qui sóc, per als qui ens han deixat, però formen part del nostre entorn. Temps per agrair tot allò que ens han donat i que ens han dut fins aquí, pels consells, per les crítiques, per les paraules boniques. Temps per perdonar els errors del passat, els fets equivocats, per tornar a començar per les segones oportunitats. Temps per descobrir, per als dubtes, per a les pors, qui sóc, on vaig, amb qui, per als interrogants, per a les qüestions i per prendre decisions. Temps per oblidar, per treure espines, per tancar ferides, per ser capaç d'esborrar el que un dia ens va fer mal. Temps per abraçar, per a les carícies, els petons i les mostres d'amor, per intercanviar energia i renéixer cada dia. Temps per pensar. És un futur no tan llunyà el que voldríem ser demà, per escriure, per pintar, imaginar, construir, crear. Temps per les estrelles, per contemplar el firmament i a l'immens món on pertanyem, per sentir-nos part de la màgia i brillar intensament. Temps pel silenci, per callar i per no dir res. Temps per als altres, per als qui són i els que necessitem, per als més desfavorits, per ajudar, per compartir, per comprendre, per escoltar i entendre. Temps per als meus, per als de sempre, per als qui són en tot i més, per als amics, per la família, per als qui ha fet de mi un bon nen. Temps per a tu, per estimar-te, per perdre'm en els teus ulls, per sentir-te, per tocar-te, com si en fóssim només un. Temps per a mi, per descobrir-me, per atrevir-me a sentir, per oblidar-me dels problemes, per allò que em fa feliç. Alba Nonell.

El pas del temps. Qui pogués parar el temps en plena primavera, en el primer raig de sol o en una nit serena, en contemplar blau del cel brodat en milers d'estrelles perdudes en la immensitat, però il·luminades per la lluna plena. Qui pogués parar el temps quan l'amor ens desperta i sentim el nostre ésser vibrar per una carícia tendra, o en aquell primer bes, o en una promesa eterna, o en el mirar d'uns ulls en el més profund silenci, o quan el nostre cos en plena i radiant jovenesa desborda amb força i seguretat i cap perill el fa témer. Però el temps no el para ningú. Passa per tots igual, de depressa. I el seu pas ens ho pren tot. Somnis, joventut i bellesa. Doncs, què ens quedarà demà si avui no sabem créixer i ens arrossega l'orgull, l'egoisme i l'enveja? Si no sabem estimar i ens tanquem amb nosaltres mateixos, oblidant el nostre entorn, el més petit i el més feble, sentirem una buidor i una soledat immensa. Qui ens donarà la mà si nosaltres l'hem negat sempre? Però si aprenem a estimar, sembrant amor amb les mans plenes, sense excloure ningú, ni el més senzill, ni el més dèbil, si sabem tenir el cor net, lliure, sense interessos, on no hi cap el més petit rancor, ni una esgruna d'indiferència, llavors podrem gaudir d'una pau i una joia interna, ja que el goig que dona el saber estimar, ni el temps ens el pot prendre. Alícia Borràs.

0: Esglaons avall. Esglaons avall, sense mai voler-ho, he fet un camí on l'aire no és fi, ja tot és obaga. Un faf de neguit i de melangia m'envolta en el pit, perquè s'ha marcit tota l'alegria. M'aturo en un replà per fer-ne memòria del passat llunyà que em va sadollar i que ja és història. D'engrunes d'ahir, que en guardo en els ulls, me'n faré un coixí que faci sentir el goig de seguir malgrat tants esculls. Maria Teresa Renyer i Romaguera.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzat cap a 8:45 de la nit el foc que crema des de les 3 de la tarda a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, i han obligat a confinar un hostal i algunes cases aïllades i evacuar un càmping i una casa de colònies. De moment, els confinaments es mantenen per precaució. El sotsinspector Joan Riguis ha explicat que el dispositiu d'extinció inclou 92 bombers, 30 vehicles d'aigua i 12 bombarders i que les agrupacions de defensa forestal de la zona els estan donant un cop de mà. A partir d'ara, l'objectiu del cos és mantenir les flames dins del perímetre.
4: L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més del que dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i al nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi enclavat aquí i que no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat. Informar també que totes aquestes masies i aquests centres en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació és mantenir aquests confinaments.
3: Pel que fa a l'incendi de Rubió, que es va declarar ahir, els bombers l'han controlat abans de les 9 de la nit, afectat a 47 hectàrees. I les dues represes de foc d'aigua Múrcia, Carol i Pontons, estan estabilitzades. I avui jornada de calor intensa a Catalunya, que ha deixat una màxima de 42,4 graus anglès a la selva. S'ha passat dels 40 a bona part del país en aquest nou dia d'estiu. A Sant Salvador de Guardiola, al Bages, s'han assolit els 41,9. S'espera una nit de calor nocturna, també de matinada, i de cara a demà dijous hi haurà calor intensa, però restringida a les comarques de Ponent. 107 municipis de 17 comarques estaran a nivell 4 de risc d'incendi forestal demà. I 13 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre al porxo d'una masia de Batet de la Serra a Olot a les 3 de la tarda. Segons el balanç, han traslladat en helicòpter una monitora en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els restants estan a l'Hospital d'Olot. I pendents demà, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea publicarà dues sentències sobre la llei d'amnistia, donant resposta a les qüestions prejudicials que li van plantejar des del Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, i resoldrà els dubtes sobre si la llei és compatible amb el dret de la Unió Europea. Darrer punt per agafar el futbol. Anglaterra i Argentina juguen des de les 9 al passi a la final del Mundial de Futbol des d'Atlanta. De moment el marcador està 0. D'aquí sortirà qui s'enfrontarà diumenge amb la selecció espanyola.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Benvinguts a un mar de música.
1: Suau, suau, madame baguin cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau. Chiringuito, chiringuito.
0: Aquest estiu feu el que feu, sempre escoltant un mar de música.
1: La Marina està morena. La Fantina fa una trena.
0: La música per anar a la platja, per estar a casa, al sofà, amb l'aire condicionat, amb una terrasseta, parlant amb els amics i ballant, que també es posaré bailonga. Tirarem molt de català i tirarem una miqueta de la música de sempre, dels 70, 80, 90, la que ens agrada a nosaltres, de la nostra edat. Si també agafem jovent amb la catalana, jo, contenta no, contentíssima.
1: S'imagina em fan la peli, el parcín suau, la crema...
0: Bueno, un mar de música al programa d'estiu, des d'ara i a Tordera, per vosaltres. Eps, sóc la Teresa. A un mar de música podeu demanar cançons? Sí! Podeu demanar la cançó que vulgueu. Al WhatsApp de Ràdio Tordera, 611-481-381. 611-481-381. Sobretot quina cançó voleu, si vol dir el vostre nom, o si va dedicada a algú. Ah, això ja és cosa vostra.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de quedar.

Anem a la platja aquest estiu, aprofitem si podem, i si no, sortim a la terrassa, a la finestra, on sigui, prendre una mica de sol. Només una mica, que el sol d'ara no és el d'abans. I, va, anem amb unes quantes italianes, va, anem amb una franja italiana, ara em ve de gust italianini. No sé, Umberto Tocci, Gente di Mare, per exemple. Vinga, som-hi.

és que l'Adriana Celentano sempre m'ha agradat moltíssim perquè per mi em sembla una persona super, però super divertida. En fi, Richie Poveri ens feia una versió de Voulez-vous danser, eh? Serà Beck.

Pues no, no eres una altra, però mira, ara la vaig a buscar, perquè ara em ve de gust sentir Voulez-vous danser avec moi. Anem amb Jean-Paul Young, Love is in the air, l'amor és a l'aire. A l'estiu més.

quina veu, i ens feia aixecar i ballar encara que no tinguessin ganes. Però pensem que amb un mar de música vosaltres sempre ballareu. Alguna lenta, per què no? Però és que teniu que escoltar el cotxe, a casa, a la platja, on vulgueu. I podeu demanar cançons, podeu demanar al 611-481-381, 611-481-381. Anem amb Frankie Valli, amb aquella de Can't Take My Eyes For You. Que maca! En fi, no puedo quitar mis ojos de ti.

preciosa aquesta cançó. Prometo que la setmana que ve us la poso en castellà. I anem amb una altra italiana. Mamma Maria, mamma, mamma...

Ai, escatarres, que bons que són, mare de Déu, senyor, i són d'aquí, de casa, de la terra. Anem amb figues flaves, que ens diuen que no s'acabi.

que no, que no s'acabi. Ai, però encara ens queda estiu per davant, eh? Ui, encara ens queda una miqueta per disfrutar d'un mar de música només aquí, a Ràdio Tordera. I podeu demanar cançons, ja ho sabeu, al WhatsApp de Ràdio Tordera. El 611-481-381. Vinga, demaneu-me cançons. Demandem Evangels, Maniac Monday.

Bé, ara us vaig a posar una dels bus i de Leire Martínez. Recordeu qui és la Leire Martínez? Pues aquesta, exactament, la de l'Oreja de Van Gogh. Han fet una cançó preciosa, tenint en compte que és la primera vegada que la Leire canta en català en tota la seva carrera. I no us vaig a... Es diu No hi ha pla B. Així que, amb tots vosaltres, l'acaben de treure fa poquet, el juny. O sigui que quasi, quasi una primícia. No hi ha pla B. Leire i els nostres buhos. Som-hi!

Pues molt bé, els buhos, com sempre, excepcionals, i l'Areire canta molt bé sempre, i en català també. Anem amb l'Elvis, va, que fa dies que no us el poso. Per què serà? High House Rock, som-hi!

me posaré la lluna en l'aigua, però no us la posaré de xarango. Us posaré una que ens va cantar el Miqui Núñez, pobret meu, el 2018, quan era a OT. Ho va fer molt bé, el gran Miqui. Una lluna en l'aigua i anem acabant el programa d'avui. Fins la setmana que ve.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 15 de juliol. Les tres paraules del dia són aliança, gegants, soliva. Aliança Catalana constitueix el comitè local a Tordera amb Joan Grimaldi Grèvol en qualitat de president. I el Festival Multipolar ofereix avui una nova proposta de narració oral amb Assumpta Mercader i Maria Carretero. Serà el Parc de la Mollera a partir de les 9 del vespre. Gegants. Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera. Començarà a 6:45 amb la plantada i seguirà a les 7 amb la cercavila pels carrers del poble. I Mas Mora prepara el plat fort de les seves festes d'estiu aquest cap de setmana a l'associació. Units per Mas Mora organitza 2 dies plens d'activitats. Soliva. L'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic tordarenc Salvador Soliva Romaguera amb un acte que farà dissabte a les 11 del matí. I torna al torneig 3x3 del CEP Tordera per Festa Major. Dissabte 22 d'agost arriba una nova edició d'aquesta competició que segueix amb la categoria d'aficionats Talent Ocult després de l'èxit de l'última edició. Aliança Catalana constitueix el comitè local a Tordera. La nova executiva local ha quedat encapçalada per Joan Grimaldi Grèvol en qualitat de president. L'escoltem en declaracions a aquesta emissora.
2: El nostre gran objectiu és teixir una llista forta i presentar una candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent que faci front a la deixadesa, la inseguretat, la brutícia i l'incivisme que pateix la nostra vila.
1: Avui és el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut. Avui és Sant Bonaventura. Falta exactament 4 dies per la final del Mundial de Futbol, 40 dies per Sant Bartomeu. Esperem un dia avui amb cel variable, amb domini del sol algun núvol, màxima al voltant dels 33 graus, mínima de 24. Demà el cel estarà poc o mig ennuvolat, especialment durant el matí, amb temperatures molt similars i forta xafogor. La dita, si vols una bona col, planta-la pel juliol. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives, al costat de la plaça Lluís Companys. Fa un any explicàvem que s'impulsava un projecte per conèixer les necessitats de la gent gran. Fa 5 anys estudiaven els efectes de la implantació de la cabal ambiental a la Tordera. Fa 10 anys un incendi cremava 1.000 metres quadrats de sotabosc i massa forestal a la zona de Mas Panella. Informar de la mort del senyor Pedro Cobles Cuervas, als 81 anys, la cerimònia es farà avui a les 12 a l'església de Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un moment.
2: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li a Francisco, el català de la salsa i el sol.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Tordera. Serveis informatius.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera aquesta jornada d'avui dimecres. L'Ajuntament de Tordera amplia a tot el poble les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca. L'alcaldessa Elisabet Mejías exigeix a l'ACA que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
1: Vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudi de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries.
0: Aliança Catalana constitueix el comitè local a Tordera.
2: La nova executiva local ha quedat encapçalada per Joan Grimal i Grèvol en qualitat de president. Joan Grimal ens amplia la informació.
3: El nostre gran objectiu és teixir una llista forta i presentar una candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent que faci front a la deixadesa, la inseguretat, la brutícia i l'incivisme que pateix la nostra vila.
0: El Festival Multipolar ofereix avui una proposta de narració oral.
2: Serà al Parc de la Mollera a partir de les 9. Sílvia Enfronts ens informa.
4: Faran un assaig que es diu curt, cruç, grans arguments, poques paraules. Vull dir que el títol ja diu molt de sí, eh? Dèiem que també bé, serà una sessió ben especial.
0: Dissabte arriba la 39a trobada de gegants de Tordera.
2: L'associació Units per Masmora organitza dos dies plens d'activitats.
5: I que la màxima il·lusió que tenim és que l'any passat vam haver de suspendre les festes precisament perquè vam tenir aquell temporal tan fort que va venir i vam haver de cancel·lar. Llavors fa dos anys que no fem festes.
0: I l'Arxiu Històric de Tordera descobreix la figura del metge i botànic torderenc Salvador Soliva Robaguera.
2: Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Ens ho explica Mercè Torrelles.
6: Hem de remuntar al segle XVIII i va ser una persona destacada que fins i tot doncs, va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV.
0: En esports torna el torneig 3x3 del CEP Tordera per Festa Major.
2: El proper dissabte 22 d'agost arriba una nova edició d'aquesta competició que enguany segueix amb la categoria d'aficionats talent ocult després de l'èxit de l'última edició.
0: Un informatiu on parlarem de comarca, com no de la previsió del temps, amb en Joaquim Serra.
7: Comencem aquesta jornada dimecres de moment amb un temps tranquil, amb domini del sol a tota la comarca, algun interval de núvol baix, poc important, i a mesura que avanci el dia aquesta tarda, sobretot, s'espera que la nuvolositat es faci una mica més compacta en núvols mitjans, que fins i tot no descartem que puguin arribar a deixar alguna goteta molt puntual, preferiblement cap a la zona de la serrada litoral, a l'interior de la comarca. En general, ben poca cosa, i més tenint en compte les pluges importants que caldrien perquè tenim els boscos realment molt secs. D'entrada, s'espera que tinguem temperatures avui més altes, han pujat les mínimes una mica en relació a les d'ahir, les màximes també no arribaran al llindar d'alerta, però sí que tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa entre els 32 i els 33. Tot això amb vent que bufarà moderat de garbí, aquest matí fluix, però aquesta tarda s'intensificarà aquest vent i la situació marítima estarà dominada aquest matí pel marejol, aquesta tarda per la maró a tota la costa maresmenca.
8: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha comparegut aquesta tarda a Ràdio Tordera per actualitzar la situació del subministrament d'aigua al municipi arran de la detecció de PFAS, aquestes substàncies de microplàstics, en els pous de captació. Davant la confirmació de Salut Pública que el pou a Masmora també supera els paràmetres establerts, aquesta urbanització ha estat declarada com a zona d'aigua no apta per al consum de boca. L'alcaldessa ha confirmat que la solució tècnica definitiva serà la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'ETAP, a l'estació de tractament d'aigua potable. Aquestes obres seran finançades íntegrament per l'Ajuntament, per la qual cosa Mejías ha volgut deixar clar que no repercutirà a les tarifes que paga la ciutadania. Malgrat que la qualificació d'aigua no apta afecta zones concretes, el govern municipal ha decidit ampliar les mesures de protecció a tot el municipi per un exercici de responsabilitat i prudència. Escoltem Elisabet Mejías.
1: Davant d'aquesta situació, i tal com hem anat fent en les reunions de seguiment amb l'Agència de Salut Pública, de mostres, contramostres, de variabilitat en les dades, dels nivells d'incertesa de les pròpies analítiques que fan els laboratoris, que oscil·len en un 50%, davant d'aquesta incertesa, que ara s'afegeix una altra urbanització i que fem control setmanal justament per garantir la qualitat de l'aigua, des de l'Ajuntament de Tordera hem decidit ampliar totes les mesures socials que estem aplicant per garantir l'aigua potable a tot el municipi. És a dir, que a partir de demà les mesures de cisternes i cubes de dispensació d'aigua per tothom qui les vulgui estaran ubicades tant a les zones aptes com en les zones no aptes. El servei d'atenció domiciliària amb aigua que fem a través de Protecció Civil i els serveis socials també estarà garantit. També indicarem les fonts de les zones aptes i no aptes només per refrescar. I, evidentment, seguirem actualitzant a través de les xarxes socials tota la informació que ens arribi. Per què ho fem, això? I aquest seria el punt important, perquè vista aquesta variabilitat i aquesta incertesa, de la qual encara se'n desconeix l'origen, el que ens toca és protegir la salut de les persones i evitar-ne qualsevol risc, per mínim que sigui.
0: Elisabet Mejías ha estat contundent en exigir públicament a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, que determini l'origen d'aquests microplàstics amb la màxima celeritat.
1: Que el comportament dels PFAS és incert, que ni els científics encara el coneixen, i el que sí que vull, i no vaig fer l'altre dia, vull fer públicament, és exigir a l'ACA, públicament, com ho he fet per escrit, que estudiï de manera immediata l'origen d'aquests microplàstics que es detecten a la nostra aigua, i que ho detectin amb la major celeritat possible, que agafin les zones de mostreig que siguin necessàries, que perimetrin les zones de mostreig de la mitja Tordera, que sembla que de la zona del tram de la mitja Tordera, sabeu que nosaltres estem a la baixa Tordera, per tant sí que exigeixo avui públicament que l'ACA es posi les piles, i permeteu-me l'expressió, a l'hora de determinar quin és l'origen i d'aquests abocaments, perquè al final a nosaltres Salut ens reclama accions immediates, i l'ACA, per tant, també li correspon emprendre les accions immediates perquè aquestes coses no ens passin.
0: L'alcaldessa ha enviat un missatge de tranquil·litat i responsabilitat, assenyalant que la situació s'anirà monitoritzant setmanalment amb noves analítiques i que les mesures de restricció es mantindran el temps necessari fins a garantir amb total seguretat la qualitat de l'aigua. El partit polític Aliança Catalana ha oficialitzat la seva implantació al municipi amb la celebració del seu primer congrés local, que va tenir lloc el passat dissabte 11 de juliol. L'acte ha servit per formalitzar la constitució del primer comitè local de la formació a la vila, marcant així una nova etapa en la seva presència política a la localitat. La nova executiva local ha quedat encapçalada per Joan Grimal i Grèvol, en qualitat de president. L'equip es completa amb Pere Fons i Comas com a secretari d'organització i Antònia Romero i Rosales com a tresorera. Amb aquests nomenaments, el partit pretén consolidar la seva estructura interna per esdevenir un referent actiu en el debat polític municipal. Durant l'acte de constitució, el nou president, Joan Grimal, va expressar la seva satisfacció per la responsabilitat assumida i va definir quina serà la línia estratègica de la formació en els propers mesos.
3: Bé, la veritat és que estic molt content i orgullós d'haver estat escollit president d'Aliança Catalana a Tordera, i sobretot que els torderencs tinguin a partir d'ara una veu, la d'Aliança Catalana, de denúncia davant de totes les polítiques que han anat trinxant el nostre poble. Dic que a partir d'ara continuarem treballant al carrer, seguirem fent parades informatives, aquest any de fet ja n'hem fet 4, mantindrem reunions constants amb afiliats i veïns i continuarem assistint a tots els plens municipals com ja estem fent. El nostre gran objectiu és teixir una llista forta i presentar una candidatura a les eleccions municipals de l'any vinent que faci front a la deixadesa, la inseguretat, la brutícia i l'incivisme que pateix la nostra vila.
0: El comitè local ha traçat un full de ruta basat en el contacte directe amb els veïns i el seguiment de l'actualitat municipal. El partit té la intenció de continuar amb el seu ritme d'activitat al carrer mitjançant parades informatives i reunions regulars amb afiliats. El partit assegura que treballarà intensament per presentar una candidatura competitiva a les eleccions municipals de l'any vinent.
2: El Festival Multipolar ens prepara avui una nova proposta cultural al Parc de la Mollera amb inici a les 9 hores. Curts, crus, grans arguments, poques paraules. És una proposta de narració oral a càrrec d'Assumpta Mercader i Maria Carretero. Ens dona detalls la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
4: Dimecres 15 continuarem amb una artista que ja fa molts anys que participa amb nosaltres i que ha actuat més d'una vegada en el Festival Multipolar, que és l'Assumpta Mercader, i en aquest cas comptarem també amb la Maria Carretero. Faran una sessió que es diu Curts, crus, grans arguments, poques paraules. Vull dir que el títol ja diu molt de sí, eh? Creiem que també bé, serà una sessió ben especial.
2: Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per la temporada d'estiu.

0: La colla de geganters i grallers de Tordera organitza dissabte la 39a cercavila i plantada de gegants. Començarà a 6:45 amb la plantada a la plaça Lluís Companys. A les 7 s'iniciarà la cercavila, que recorrerà el carrer Amadeu Vives, Santa Llúcia, Folch i Torres, Camí Ral, Doctor Trueta, Sant Ramon, Ciutadans, i arribarà a la plaça de l'Església. Hi haurà una desena de colles participants, que seran Sant Celoni, Caldes de Malavella, Sant Pol de Mar, Malgrat de Mar, Lloret de Mar, Premià de Dalt, Salt, Cabrils, Abrera i Tordera. En acabar el recorregut, a la plaça de l'Església, cada colla farà el seu ball davant l'escalinata.
1: La urbanització a Masmora s'endinsa de ple en les seves festes d'estiu, organitzades per l'Associació Units per Masmora amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tordera. Després de la disputa del torneig de futbol Futmas el cap de setmana passat, la celebració reprèn l'activitat per oferir el plat fort de la programació. La festivitat arrencarà aquest divendres 17 de juliol a les 19 hores amb la ja tradicional festa Oli, que omplirà la pista de colors i música per a tothom, per a tota la família. La jornada de dissabte 18 de juliol serà la més intensa i concentrarà la major part de les propostes lúdiques i esportives. A les 9, la cinquena edició del torneig de petanca Masmora. A les 10, la cinquena edició de la cursa de natació. A les 11:30, activitats per als menuts i no tan menuts. A la 1, vermutada tradicional. I a les 4, tarda de cinema infantil. La jornada de dissabte culminarà a les 9 hores amb el sopar popular. Tot seguit, a les 10, es durà a terme l'entrega de premis dels diversos tornejos i a partir de 11:15 la pista acollirà l'actuació musical en directe del grup The Cosmopolitans. La festa continuarà a partir de 12:15 amb la sessió d'un DJ resident fins a les 2. Ho explica un membre de l'associació Units per Masmora, ho explica Òscar Monroy, vicepresident de l'entitat.
2: I a la nit fem el sopar de festes, que fem un sopar que, bueno, consta de... ens cuina la Clàudia, d'aquí de la bodega Clàudia de Masmora, i, bueno, la gent demana tiquet de manera anticipada i a partir d'aquí, bueno, a omplir tot el que podem. Després tenim concert d'un grup que es diu The Cosmopolitans, que són un grup d'aquí de Sant Pol, que veure què tal. I després, bueno, després tindrem DJs fins les 2:15, tindrem un DJ. Mira, què podria dir? Que la màxima il·lusió que tenim és que l'any passat vam haver de suspendre les festes precisament perquè vam tenir aquell temporal tan fort que va venir i vam haver de cancel·lar. Llavors fa 2 anys que no fem festes.
1: Per a la venda de tiquets del sopar o per obtenir més informació, les persones interessades es poden adreçar al carrer Sotzena 4 els divendres de 6:30 a 8 o bé contactar a través del correu unitspermasmora@gmail.com.
0: I aquest dissabte 18 de juliol l'Espai Bertrana de l'Arxiu Històric acollirà una xerrada divulgativa per posar en valor la trajectòria de Salvador Soliva Romaguera, un tordarenc il·lustre que va tenir un paper destacat a la cort reial espanyola durant el segle XVIII. Tot i ser una figura poc coneguda per al gran públic, Salvador Soliva va ser una personalitat clau en el seu temps. Metge de formació i doctorat, va destacar també pels seus coneixements de botànica, habilitats que el van portar ha treballat directament amb els reis Carles III i Carles IV. Als 29 anys va publicar l'obra Dissertacions sobre el Sanet, un estudi científic sobre aquesta planta purgant. Tanmateix, un dels seus llegats més rellevants va ser l'estudi en profunditat de diverses plantes remeieres, entre les quals destaca la Maria Lluïsa. Ens parla d'aquest tordarenc Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
3: Un tordarenc que doncs no és massa conegut. Ell va néixer el 1745, o sigui que ens hem de remuntar al segle XVIII, i va ser una persona destacada que fins i tot doncs va treballar a la cort reial amb els reis Carles III de Borbó i després amb el seu fill Carles IV. Us puc dir doncs que quan tenia 28 anys ell es va desplaçar a Madrid. Ell ja era metge, doctorat, i a més també tenia coneixements de botànica. Per això, doncs, va poder treballar a la cort reial. Ell va publicar als 29 anys una obra anomenada Dissertacions sobre el sen, que és el senet, que és una planta purgant, i llavors, doncs, va fer diferents estudis d'altres plantes remeieres. Entre elles, doncs, va estudiar la Maria Lluïsa.
0: La ponència anirà a càrrec de Joan Carles Barrera, president del Cercle d'Història i Biòleg, que oferirà una visió rigorosa i amena sobre la vida i obra d'aquest il·lustre personatge tordarenc. Per fer l'acte més especial, l'organització ha preparat una experiència sensorial vinculada a la recerca botànica de Soliva. Durant la xerrada, els assistents podran tastar xarrups freds de Maria Lluïsa. En finalitzar la conferència, s'oferirà una degustació d'una crema elaborada amb la mateixa herba. Escoltem Mercè Torrelles.
3: La persona que farà la xerrada, en Joan Carles, doncs ens oferirà doncs uns petits xarrups freds de Maria Lluïsa, i després també, a l'acabar la seva xerrada, ens oferirà una crema també feta amb aquesta herba. Bé, vull dir, tothom que vulgui, és una xerrada oberta amb entrada lliure, per tant, doncs tothom que vulgui venir aquí en l'espai Bertrana de l'Arxiu Històric farem aquesta xerrada.
0: L'acte tindrà lloc aquest dissabte a les 11 del matí a l'Arxiu Històric de Tordera. L'entrada és lliure, oberta a tota la ciutadania, consolidant així l'aposta de l'arxiu per realitzar xerrades periòdiques de caràcter històric i cultural sobre figures rellevants del municipi.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Dins el marc de la Festa Major, el CEP Tordera organitza el seu ja tradicional torneig 3x3 de bàsquet al pavelló dels Països Catalans i enguany ve carregat de novetats i premis per tots els participants. Les inscripcions ja estan obertes i podré trobar l'enllaç a través de les seves xarxes socials. La participació en el torneig té un cost de 16 euros per jugador, un preu que inclou com a obsequi una samarreta commemorativa del torneig per a tots els inscrits. L'esdeveniment està dissenyat per acollir participants de totes les edats i nivells, oferint reconeixements en diferents àmbits. Hi haurà guardons per als guanyadors i guanyadores de totes les categories. Com a gran reclam competitiu, les categories sènior optaran a premis en efectiu i a banda dels partits. La jornada comptarà amb un emocionant concurs de triples. Una de les grans notícies d'aquesta edició és la continuïtat de la categoria talent ocult, una decisió presa degut a l'èxit en l'última edició i el reclam del públic. Aquesta lliga està pensada específicament per totes aquelles persones que no juguen a bàsquet de manera habitual, però que volen gaudir de l'ambient de la pista i la Festa Major d'una forma lúdica i sense la pressió de la competició federada. Finalment, l'organització es guarda sorpreses per desvetllar properament. A més, durant tot el dia hi haurà un servei de bar.

0: El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. Mentrestant, la facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
1: En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
2: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes, i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
1: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
2: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
1: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
3: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als homes condemnats per violència o agressió sexual contra la parella o fills i obliga a escoltar els menors als judicis abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia.
4: El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
5: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
4: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada, poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
0: Moment de parlar del temps, de la previsió meteorològica per aquest dimecres, per als propers dies, tots els detalls amb en Joaquim Serra.
6: Comencem aquest dimecres de moment amb un temps força tranquil, amb alguns intervals de núvols baixos, però en general amb força sol i amb unes temperatures mínimes que avui han pujat una mica en relació a les d'ahir. Tampoc no massa, però sí que han estat una mica més altes, amb alguns valors a prop de la costa, entre els 24 i fregant els 25 graus. D'entrada, s'espera que avui tinguem temperatures màximes també una mica més altes que no pas les d'ahir, sense arribar en principi al nivell d'alerta aquí a la comarca, però sí que tindrem valors cap als 33-34 graus a l'interior de la comarca, puntualment es podien fregar els 35 i a prop de la costa entre els 32-33 graus a molt estirar. Per la seva banda, esperem un matí, com dèiem, amb domini del sol, però aquesta tarda apareixeran núvols, núvols mitjans, que taparan el cel fins i tot, i no descartem que puguin arribar a deixar alguna goteta puntual, Creiem que poca cosa, però no hem de descartar aquesta possibilitat. Tot això amb vents que bufaran fluixos aquest matí i moderats aquesta tarda de garbí del sud-oest i situació marítima que estarà dominada aquest matí pel marejol, la marees de maró al Maresme Nord i aquesta tarda la maró dominarà a tota la costa maresmenca. De cara a demà s'espera una jornada en la qual repetirem una mica la situació d'avui. Temperatures mínimes més altes, ambient força càlid aquesta propera nit. Les màximes poden pujar una mica, poca cosa, mentre que tindrem altre cop un matí més aviat assolellat i una tarda en la qual tornarà a augmentar la nuvolositat. Núvols menys abundants que avui, però novament núvols que mig taparan el cel aquí al Maresme. Tot això amb uns vents que demà continuaran, bàsicament del sud-oest, amb una situació marítima que, com avui, estarà dominada per la maró a marees de mar de fons, sobretot al matí. De cara a divendres, ambient més assolellat, però amb temperatures que baixen una mica, torna a incrementar-se molt la humitat. Això sí, l'aixafogor serà molt intensa, però tindrem temperatures doncs, moderadament càlides, sobretot al centre del dia. Les mínimes sí que seran realment altes i moltes d'elles per damunt dels 25 graus. Per la seva banda, els vents divendres més afeblits, situació marítima que estarà dominada pel marejol amb una mica de mar de fons al matí i tranquil·litat pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Diumenge amb més núvols, però d'entrada sense precipitacions.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana amb els regidors de l'Ajuntament. Avui compartim uns minuts, com poden comprovar, amb la regidora Toni García del Partit Socialista. Benvinguda, bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
1: Regidora, entre d'altres, d'Atenció Social, Serveis a les Persones, Gent Gran, Igualtat, entre d'altres. Uh-huh. Regidora, estem, doncs, en situació d'estiu, de calor, i sobretot moltes recomanacions, no? Sobretot els col·lectius més vulnerables del nostre poble, doncs, que sobretot tinguin clar, doncs, que hi ha diversos...

0: sortir al carrer a les hores de màxima calor, i també des de serveis socials, a través del teleassistència i del servei d'atenció a domicili, aquelles persones més dependents, també tenim una cura especial durant aquestes onades de calor.
1: Es fa un seguiment, no?, d'aquestes persones, a les truques, sí. Es pregunta com estan i es fa arribar, sí, aquestes recomanacions personalment.
0: Sí. El servei d'atenció a domicili, doncs, com ja tenen les TINs, no?, les treballadores de família que hi van, és més fàcil, no?, poder fer aquest seguiment. I amb les persones amb teleassistència el que es fa és que els avisaven a l'aparato que tenen, sí, a casa, doncs se les fa unes trucades, se les recorda una mica que han de beure aigua, que no surtin al carrer a les hores de més de calor i que intentin estar en zones fresques, no? I si tenen, doncs, dificultats per alguna cosa, doncs ells ho comuniquen i ràpidament es posen en contacte amb l'àrea de serveis socials.
1: Molt bé. Hem de dir que a vegades en parlem amb la regidora a l'hivern del tema de la pobresa energètica. Entenc que l'estiu també passa al contrari, no? De gent que bé, les cases no les pot ventilar, no té accés a aire condicionat. Aquí hi ha alguna ajuda o algun procés que es pot seguir a nivell d'ajuntament?
0: Bueno, el mateix que es fa davant de la pobresa energètica durant l'hivern és, sí, la mateixa que es fa durant l'estiu. Les persones que tenen dificultats el que han de fer és apropar-se a Consum, explicar quines són les seves circumstàncies i a partir d'aquí el que fem és enxegar tot un seguit, no?, d'ajuts a nivell dels rebuts amb les subministradores i fer-los l'informe de pobresa energètica, sobretot per evitar els talls de subministre i que puguin tenir accés als subministres per intentar, no?, que en aquesta situació no es dificulti per la pobresa.
1: Quan aprofitem sempre que tenim la visita de la regidora de Serveis Socials per explicar quina és la situació a Tordera des de la seva àrea, tenim una situació estabilitzada, quins són els temes que més preocupen o que més esforços els hi aboquen a dia d'avui?
0: Bueno, la nostra població està creixent, sobretot està creixent la població de la gent gran, per tant, aquí estem abocant molts més serveis, no?, dels que ja teníem. La nostra plantilla ha crescut també en dependència, hem fet també un conveni amb Consell Comarcal per al tema dels PIAs, no?, de quan es té aprovat la llei de dependència, doncs poder agilitzar. Sobretot estem abocant molts serveis a gent gran perquè la nostra població ha crescut i també s'està fent més gran i creiem que ara és molt, molt important posar molts recursos. I també, com sempre, doncs, les convocatòries que anem obrint cada any, sobretot a l'època d'estiu i abans de començar l'escola, no?, doncs que són els llibres, els casals d'estiu, els menjadors, no?, les beques menjador, i també properament obrirem les beques extraescolars. Per intentar, no?, ajudar tota els infants del nostre municipi a que puguin tenir accés, pues, als llibres extraescolars, que són molt, molt importants, no?, que puguin tenir activitat fora d'escola, pues, que això ajuda molt a la cohesió social.
1: Hi ha molta demanda, de totes aquestes beques que em comentava?
0: Sí, estem més o menys a la mateixa demanda dels anys anteriors, no hem tingut una crescuda molt gran en aquests nivells. Podem dir que estem el mateix que des de tota la legislatura.
1: Aprofito perquè molta gent parla de quan arribem als 20.000 habitants, que estem molt a prop, mm-hmm, i em sembla que precisament en serveis socials canvia bastant la dinàmica, sí, al passar de 20.000 habitants.
0: Sí, nosaltres ara tenim l'àrea de serveis socials, però no som àrea bàsica. Què vol dir àrea bàsica? Perquè els ciutadans i ciutadanes se'ns entenguin. Pues àrea bàsica vol dir que ja et declaren major de 20.000 habitants. És obligatori tenir l'àrea de serveis socials i, per tant, els diners fas un contracte programa i aquest contracte programa venen més diners, més finançació per part de Generalitat. Ara, en aquests moments, nosaltres l'àrea bàsica és dintre del Consell Comarcal del Maresme, per tant, els nostres diners es reparteixen amb altres municipis de la comarca i quan arribem a 20.000 habitants podrem tenir tots aquests recursos econòmics única i exclusivament per Tordera. Hem de dir que a nivell de personal estem dintre de les ràtios, és a dir, nosaltres ja estem preparats per poder ser àrea bàsica. Els professionals que estan treballant a l'àrea són els que haurien

0: ser quan tinguem àrea bàsica. El que sí que guanyaríem és molts diners de recursos públics, no?, de la Generalitat, per poder donar encara millor servei.
1: Molt bé, parlem de més coses. La regidora Toñi García, regidora també de Gent Gran, un col·lectiu, com deia, doncs amb moltes necessitats al nostre poble i on la regidoria ja ha abocat molts esforços en els darrers mesos, i és un sector de la població important i que cal donar-li, doncs, eines, no? Mm-hmm. Quins són alguns dels objectius que es marquen en aquest col·lectiu?
0: Hem començat a fer dos vessants de treball, no? Un és l'ajuda assistencial, que coneixem doncs, com el SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que hem de dir que en aquesta legislatura tenim un pressupost de 350.000 euros, és a dir, és un pressupost molt elevat del Servei d'Atenció a Domicili. Hem pujat més de 100.000 euros en aquesta legislatura, però també hem començat a treballar de forma transversal amb les entitats per a donar una activitat a la gent gran. Creiem que és molt, molt important que la nostra gent gran estigui activa de forma saludable, i també hem començat una campanya de l'edatisme, en contra de l'edatisme, amb Consell Comarcal. Aquí la consellera Marta Passet també hem treballat amb ella, precisament per això, no? Per donar a conèixer doncs la problemàtica que és l'edatisme, que és aquesta mirada que es té cap a la gent gran, i que creiem que la gent gran ja no és capaç d'aportar coses cap a la societat, i no és així. I llavors en aquest cas també estem posant molts recursos per fer aquesta campanya de sensibilització. I això, no? És a dir, no només hem de treballar a nivell d'assistencial i de tenir recursos assistencials, que són molt importants, sinó també de donar qualitat de vida a la gent gran del nostre municipi i que pugui ser activa dins del nostre poble.
1: La paraula és això, activa, no? Perquè realment són molt actius.
0: Sí, no? Veiem que l'Esplai de la Gent Gran és una de les entitats més grans del municipi, que té una activitat molt gran, una participació també amb moltes activitats del municipi, com el carnaval, a la fira del Ram, Sant Jordi, a l'aniversari, és a dir, sempre està molt present, no? I també, no, el que volem és a través de l'Associació de Dones també, això és anar fent créixer el teixit associatiu perquè la gent gran del nostre municipi estigui molt actiu.
1: La Toñi és regidora d'Esports, hem acabat ja la temporada esportiva, sí. I podem dir que ha sigut bastant positiva en general, regidora.
0: Sí, vam tenir la gala dels esports, no?, que la vam fer amb Ràdio Tordera, i vam veure com les entitats esportives han fet una gran tasca aquesta temporada. Ha sigut una temporada complexa, no?, vam explicar-ho també a nivell de mitjans de comunicació, que crec que no ens han tractat gaire bé a Ràdio Tordera en algunes instal·lacions esportives, però s'ha fet la feina, i les entitats esportives també han treballat de valent per portar el nostre nom arrel de tota Catalunya, i ens han donat, hem tingut molt bona temporada, no? Hem vist com el futbol Tordera, el seu primer equip, ha pujat a segona, els veterans també hem guanyat la Lliga, el juvenil, els infantils de l'Atlètic, també grans triomfs al taekwondo, al patinatge, hem tingut que el bàsquet, no?, s'ha marxat al grup de femení, que ens ha donat tantes alegries a Tordera, però bueno, ara s'obre una nova etapa. D'aquí també donar les gràcies a totes les noies que han portat el bàsquet de Tordera molt, molt amunt, no? Crec que ha sigut una gran temporada, i també estem, no?, hem vingut fent durant aquesta legislatura treballant en millorar les instal·lacions esportives, i ara pròximament ja veuran que n'hi haurà obres als vestidors de la pista de l'Amistat per millorar també aquests vestidors, entre altres reparacions que també hem fet en el camp de futbol, a la Avinguda de Països Catalans, i altres obres que tenim previstes en instal·lacions esportives, doncs per això, per millorar-les, perquè tenim un gran teixit esportiu a Tordera, amb esportistes de molt, molt bona qualitat, i el que volem, no, és recolzar moltíssim des de l'Ajuntament a totes les nostres entitats esportives.
1: Instal·lacions que de mica en mica van reformant, no és només ara, sinó que és un procés que estan seguint al llarg de tot l'any.
0: Sí, és, com he dit, això és un objectiu que ens vam posar a començament de la legislatura. Som un municipi que tenim moltes instal·lacions esportives i per tant hem d'apostar per elles, per anar-les actualitzant i posar-les al dia per això, no? Per millorar sobretot la qualitat esportiva.
1: Hem de dir que l'esport no para l'estiu, perquè també hi ha activitats de futbol sala, hi ha les bitlles a la fresca, vull dir que l'activitat esportiva no para malgrat ser l'estiu.
0: No, a l'estiu tenim a Tordera moltíssima activitat esportiva, doncs les bitlles a la fresca, els tornejos de futbol sala, els tornejos de futbol, també 3x3, de hockey, bàsquet, és a dir, tenim molta activitat esportiva precisament perquè els nois i noies del nostre municipi puguin gaudir d'aquestes activitats esportives. I la veritat que he de dir que l'activitat esportiva a l'estiu és molt maca perquè veus com es barregen els nens i nenes de diferents clubs esportius i es barregen gent del bàsquet jugant futbol sala o gent del futbol jugant a bàsquet, no? Que això durant la temporada no ho veus, i durant l'estiu ho veus com gaudeixen d'altres esports i nens i nenes que comencen a gaudir de l'esport a través de les competicions i dels tornejos que es fan a l'estiu. I la veritat que és molt maco veure com a Tordera durant l'estiu no ho parem, i els nens i nenes i els no tan nens i nenes, també he de dir, poden gaudir de tota aquesta activitat esportiva.
1: Hem de dir que és la primera entrevista que mantenim amb la Toñi García ja com a candidata oficial del Partit Socialista a Tordera. Deixem aprofitar per preguntar-li sobre aquest fet, de com arriba aquesta possibilitat de que vostè sigui la candidata. Fa unes setmanes parlàvem amb el regidor Rafa Delgado, que explicava que ja fa temps que s'estava treballant en aquest full de ruta, que ara ja s'ha fet públic. Entenc que era una il·lusió també per part de vostè de poder ser candidata.
0: Sí, home, evidentment és... Jo assumeixo aquest repte amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes. Evidentment també és una cosa que ja veníem treballant dintre de l'agrupació des de feia temps. En Rafa ja portava 12 anys com a cap de llista. Llavors va arribar el moment de pensar en que necessitàvem un canvi, i aquest canvi l'agrupació i l'executiva m'ho va proposar, i jo després crec de 15 anys que porto treballant dintre del grup municipal, veiem amb molta força, no?, de poder fer aquest repte i posar en marxa, no?, continuar amb aquest projecte amb moltes ganes per als tordarencs i tordarenques.
1: Entenc que ara està en el procés de començar a preparar programa electoral, buscar persones, ara estem en aquest impàs, no?
0: Bueno, ara estarem treballant ja com tots els partits, no?, per tenir la millor llista per als tordarencs i tordarenques i el millor projecte. Nosaltres sortim amb moltes ganes, amb ganes de poder aconseguir l'alcaldia de Tordera. Creiem que estem convençuts que som la força política que tenim experiència en govern, experiència en oposició, que també és important saber tenir experiència a l'oposició, tenir experiència a govern, i preparats per un projecte que il·lusioni, que faci que els tordarencs i tordarenques confiïn en nosaltres com la primera força política.
1: Com dic, entenc que ara està en el procés d'elaboració, però sí que m'agradaria conèixer quina és la idea que té com a el Tordera del futur, quin haurien de ser els pilars fonamentals del programa electoral que presentarà el Partit Socialista.
0: Bueno, nosaltres estem convençuts que Tordera té molts punts forts, no? El seu entorn, les seves entitats, la seva gent, i tot això ho hem de posar en valor, ho hem de posar al centre de la política. També tenim, és enorme el nostre territori, i hem de poder donar servei de qualitat a tots els tordarencs i tordarenques. creiem també que ja estem en disposició de poder avançar amb els serveis públics de qualitat i un ajuntament proper a la ciutadania i de donar respostes a les realitats que els ciutadans i ciutadanes viuen. I el nostre projecte anirà basat en això, en serveis públics de qualitat i sobretot tenir clar que som, tenim molta força a Tordera i posar en valor tota les seves qualitats.
1: Molt bé, regidora. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i serà fins a la propera.
0: Fins a la propera.
1: Nosaltres ho deixem aquí. Fins la setmana vinent.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Arriba l'estiu, però les nostres recomanacions no s'aturen. En David Canto ens porta noves propostes.
2: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
1: La banda sonora del programa la posa el grup Pols Viva, un projecte encapçalat pel músic Marcel Puig.
3: És com directe, però també té com vàries, no? Te la llegeixes i dius, sé el que queda, no ho sé, és ben bé. Jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida.
1: I ens n'anirem d'excursió al Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquesta zona gràcies al llibre Atlas Natural del Montserratí d'Edicions Paper d'Estrassa.
4: És un llibre amb molta complexitat perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. Com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreolus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny.
1: I arrodonim amb una història on dues dones joves d'èpoques diferents estan unides per una passió. Misteris i història estan servits a l'estació Sense Trens, de Jordi Fenosa Tatai, publicada per Cruïlla.
5: Jo sóc dibuixant, jo sóc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una, entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè